0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

que hi hagut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És en mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto-t'ho per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labú.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: Muntant la pegatina, acompanyats dels tallets de la Santa Salut i acompanyats vosaltres dels experts d'estiu. Aquest nou format que us desperta cada juliol aquí, cada matí a ICAT, de 8 a 10 del matí, amb en Sergi Vives. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, quin dia ens depara avui?
2: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara amb màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 a 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: Gràcies, calor. Fot-li calor. Gràcies, Tomàs Molina. Aquí crits d'eufòria per aquesta calor que ens espera avui i també, sobretot, el dia de demà. Oients, que us veig molt desperts, ja ens saluden a la Munsa, l'Anna, una altra Anna, en Ferran, la Thaís, la Mireia, ben desperts i dient-nos bon dia. Ben d'hora aquí al nostre grup de WhatsApp, ja sabeu que podeu entrar-hi, és el 638-684-565, i aquí podeu respondre la pregunta del dia. Avui, atenció, oients, el tema del dia és... estendre.

0: Avui parlem del sun-drying, el nou hàbit ecològic que causa furor a l'hora d'aconseguir que la roba mullada, després de rentar-la, passi a estar seca per ja poder passar els 24 següents passos per tornar-te-la a posar, eh? Desestendre, planxar-la...
1: Què planxar-la?
0: Plegar-la, distribuir-la... Laia, que mira, bon dia.
1: Bon dia, Laia.
0: Laia, has sentit a parlar del sun-drying?
2: No!
0: És la nova tècnica ecològica que causa furor i molt barata, que és fer que la roba mullada, després de la rentadora, passi a estar seca. És el fet de secar-la amb el poder del sol.
2: Però no vols dir estendre?
0: No, és el sun-drying.
2: Ah, la tens, entesos.
1: La tens dins de casa, fora de casa?
2: No, home, no, fora de casa.
1: Fora de casa,
2: que
1: sí.
2: Que viva Mediterrani, canalla.
1: I a més, la roba... Ahir vaig posar dues sisís i amb 10 hores ja estava tot sec.
0: 10 hores?
1: Sí, sí.
0: Jo crec que en menys, aquests dies.
2: L'altre dia estava ennuvolat, vaig intentar estendre, vaig estendre fora. Ara, amb molt ímpetu per aviam si plovia i ni així.
0: Mira, aviam si plovia. Això seria una bona resposta a la pregunta d'avui. En plan, jo estic amb molt ímpetu i el que deia en Sergi també pot ser una resposta de la pregunta del dia. Com li dieu l'artefacte on penja la roba i també com li dieu els mini-artefactes que fixa la roba allà on es penja. És el tema d'avui. Oients, us satisfà com a feina de la llar estendre?
2: Teniu... Oh, quin plaer.
0: La majoria d'oients coincideixen, eh? Teniu hàbits o manies, com ara estendre ordenadament per després facilitar la reubicació.
2: Home, i tant, hi ha tot un Tetris allà per
1: fer. Els mitjons, és, jo intento que estiguin per parells.
0: Jo sempre, i si no els condemno...
2: I tota la roba petita davant, sobretot, perquè, clar, perquè així deixa passar el sol a través i la segona fila també queda ben il·luminada.
1: Si jo tinc mitjons blancs, i aleshores hi ha un blanc que està més desgastat que l'altre blanc. Intento que el blanc desgastat estigui amb el blanc desgastat i el blanc nuclear amb el blanc
0: Pareu
1: nuclear.
0: Pareu atenció que hi ha gent que, segons l'amor de la roba, els posa més davant o més enrere.
2: Clar.
0: O oients que diuen que posa el mateix tipus de peça perquè es facin amiguets entre si. Eh?
2: Vull dir, i suposo que tot del revés, oi? No poseu res del dret.
0: Això no tant. Això no.
2: Home, es descoloreix molt del tot.
1: Què dius?
2: Home, esclar. Si
1: ja durarà la volta tot.
2: Home, però és que si no es descoloreixen els colors...
1: Que compres més, Laia.
2: Sí, clar.
1: És el capitalisme.
0: Reacciono, llegeixo la reacció.
2: Deixo dos dies sols i mira com em torno al pati.
0: El grup de WhatsApp diu la Mireia. És un gran tema el d'avui, gràcies.
1: Gràcies.
0: Diu, es pot saber com és una persona depenent de com estén la roba.
1: Ai, ai, ai.
0: I diu, tamacladors, perquè la rentadora mai triga els minuts que diu. Diu, he arribat a posar-me una alarma al mòbil per corroborar-me a mi mateixa que no estic boja.
1: No, ens enganya.
0: Una altra Mireia, com a persona adulta que és, d'edat mitjana, se n'ha adonat ara, que les feines de casa mai acaben. Diu, és un cicle sense fi, això de la roba.
1: Sí.
0: Quina agonia. Estens, reculls, plegues, guardes, rentes, tinc un armariet de calaixos per separar la roba blanca, la dels nens, la de la parella, la de la feina, la resta, sempre estan plens. Estenc a la sisí al balcó quan toca bastant sol, les pinces més velletes per la roba fosca i les més noves i blanques per la roba blanca. És a dir, depèn de les pinces més noves o més velles, una roba o una altra. I diu, sempre de fusta. Ben posades per categories, mitjons aparellats, calçotets o calcetes igual orientats, estirats perquè no s'arrugui. Recullo amb compte i ho deixo al chaise long del sofà, que sembla que es va inventar per això, per tirar la roba allà. I a la nit, mentre mirem sèrie, pel·li o notícies,
2: pleguem
0: i guardar-ho a l'endemà. I ella critica que és que mai s'acaba això. No hi ha un moment que ja estigui...
2: Això de que mai s'acabi té una derivada, que és que qualsevol vegada que us diguin que no venen a un plan perquè tenen moltes rentadores per fer, és sempre mentida, perquè tothom té sempre moltes rentadores per fer. Vull dir, a veure, això no és mai una excusa. Mira. Deixeu de donar aquesta excusa, perquè ja ho sabem, que la roba de la feina de casa mai no s'acaba.
0: L'Albert, el nostre estimat Albert Marín, s'autoproclama com a màster de la bugada.
1: Ja hi diu,
0: tinc la mateixa rentadora des de fa 23 anys.
2: Home, molt bé per cuidar-la tant.
0: Estenc la roba molt bé per planxar menys, tot i que planxar m'encanta també. Doblego, endreço amb calaixos específics per calçotets i mitjons de diari amb separadors entre calçotets i mitjons.
2: Millor.
0: Fins i tot he arribat a fer experiments amb la bugada. Pots explicar-los?
1: Fes una consulta amb vosaltres.
2: Sí. Sisplau.
1: Què puc fer, amics? Sí, jo doblego tota la roba i després la meva dona diu, ho has fet fatal, i me la desfà per doblegar-la.
2: Busqueu-vos un hobby. És a dir, realment, a casa meva la roba ja ni passa per la qüestió de doblegamenta perquè ja te la poses. Vull dir, ja, busqueu-vos una feina i ja...
0: La roba que planxo, ja no la plego.
2: L'altra, que té poca feina també.
0: Ja està planxada, o, com dius tu, me la poso directament perquè ja no ho
1: Aquesta samarreta que portes ara te l'has planxada?
0: I els pantalons també.
1: Si estens bé...
2: Doneu-li un llibre amb aquest noi.
0: No, però si escolto podcast mentre tal. La Magda diu, les peces més gruixudes al mateix lloc on toqui més el sol. La roba negra més endins. Els mitjons junts per parelles, calcetes, calçotets i sostens tots junts i més enrere, pantalons junts i per la cintura, i samarretes, camises, vestits i jerseis. Miro que les agulles no hi quedin marcades, perquè així no he de planxar. I afegeix, atenció, debat. Diu, les agulles de plàstic, que sembla que no...
2: No, volem de fusta.
0: Diu, us heu fixat que les de plàstic duren més...
1: I una merda.
2: No, és veritat, les de fusta duren molt.
1: És més, i ataquen, eh? Perquè tu, depèn de com la poses, et rebota i et
2: ve... Ves comprant agulles de plàstic, tu.
1: A mi m'han atacat ja 3 o 4 pinces.
0: Alerta que diu la Magda que si les tractes bé i no fan allò que exploten les de plàstic...
1: No, ataquen igual.
0: Al final duren més.
2: Jo crec que les de fusta duren moltíssim.
0: L'Ignasi diu, a mi em funciona molt estendre com a moment zen, moment mindfulness. Estenc bé per no haver de planxar, em poso música, vaig fent peça a peça en ordre, així quan recullo ja ho tinc endreçat, programo les rentadores perquè es facin de matinada i s'acabin tot just quan em llevo. Així, mentre faig el cafè, puc estendre, és el seu hàbit de començar el dia estenent. I així la tarda puc recollir i què faig? Programo la següent rentadora per la següent matinada.
2: Atenció. Caram, una rentadora al dia, Déu-n'hi-do.
0: La supermania que té la Roser, les pinces sempre han de ser del mateix color per cada peça. Si una peça té tres pinces, tres
1: a veure, què dieu?
2: Una mica malalts, també t'ho dic.
0: La Marta, estenc sense massa ordre més enllà que el que està a la part més exterior té prioritat. La roba interior, en general, està dintre del pop de l'IKEA. No sé si hi ha un pop, l'IKEA, és una mena...
2: No sé de què parla, tampoc.
0: Diu, la camisa de fer castell sempre va més endintre per cuidar-la al màxim.
2: Que clar, no perquè no es descoloreixi, és que a veure...
1: Depèn, si ets de la colla
2: si
1: vella...
2: Si la vella, ha d'estar descolorida.
1: Cap problema, ben descolorida.
0: En Ferran, jo més que reflexió tinc una pregunta.
1: A veure.
0: Diu, què onda l'esprai aquell que es posa abans d'estendre perquè la roba no s'arrugui? Existeix aquest producte?
2: No
0: el
2: coneixo, no
0: el
2: conec jo.
1: Jo totes les coses químiques sabeu que les tenim a casa.
0: Tires un esprai?
1: Sí, efectivament.
2: Deixa d'un natural que flipes, no, això?
1: No és gaire natural, per això tenim a casa.
2: Ho podia intuir.
0: El Salva, se m'escapa perquè ens passem tants anys de joves estudiant coses com els logaritmes naperians, però mai ens expliquen coses com ara tècniques d'estendre.
2: La meva àvia m'ho va explicar. Això s'entén de pares a fills. La meva àvia em va dir, mira, filla, per si vols estendre bé, i em va explicar com s'havia de fer, i des d'aquell dia ho faig d'aquella manera, i ja està.
0: En Salva creu que això hauria de ser curricular.
1: Sí.
0: Diu, em fa molta mandra, diu, sempre poso el cicle curt de la rentadora, 40 graus, centrifugar 1.400, 45 minuts.
2: Però gasta molt,
1: Crec que 1.400 és molt,
0: Diu, ja, jo poso a 400.
2: Hi ha un programa que diu Eco, que és d'ecològic, nois, i d'econòmic.
1: Eco, què, calla.
0: Diu, en Salva, crec que m'estic carregant les samarretes abans d'hora, però mala sort, que m'ho haguessin explicat quan estudiava per ser un bon ciutadà. I diu, per estendre-la, començo sempre pensant, aquí la roba de la filla, aquí la del fill, aquí la de la dona, aquí la meva, intentant que no hi hagi rues per ningú. I au, aquest mitjó és la parella d'aquest, aquest és la parella d'aquell altre. Aquí hi ha uns calçotets que s'han quedat massa sols, no podran parlar amb els altres calçotets, però es poden començar a conèixer amb aquestes calcetes. Va, ho deixo així. I diu, i els estenedors, un altre tema. Algú li ha donat un estenedor d'aquells clàssics sencer més de 2 anys? Sempre es trenquen les barretes aquelles d'alumini.
2: Sí, vol dir, no?
1: Com diuen allò, és l'hora de la pastilla.
0: Hi ha gent que no li diu sí, que li diu estenedor,
2: Però l'estenedor és el que està com penjat, no?
0: Bé,
1: no ho sé,
0: I esteu veient que això no és pas un tema banal, com escriure, no. Escriure és una xurrada, estendre's l'important.
1: Bé, fins aquí els experts d'avui. Se'ns han passat les 2 hores,
0: perquè veieu que és molt complexa. Hi ha el primer àudio que us he triat.
2: El primer,
0: ja conceptualitza i problematitza el tema del dia, que és estendre.
3: Estic en contra de la tecnocràcia i de pensar que la tecnologia i les coses complicades ens salvaran, perquè tenim un problema ecològic molt gran. O sigui, que estendre la roba amb un fil, qui tingui l'oportunitat. Tanta història, amb tantes assecadores, tanta tecnologia. Moltes gràcies.
4: De res. Mare meva, el tema de la roba, crec que és un tema que ho diu especialment, però pel fet d'aquesta mena de cicle sense fi, que és com que has de fer moltes coses. Trigar la roba per posar-la a la rentadora, desllar tovalloles, llençols, de roba normal, de colors, etc. Després, confiant que el temps de la rentadora sigui el que diu, perquè quan es pari, doncs, tu puguis treure-la de seguida. Mai es compleixen els temps que diu el programa. No sé per què. Estendre-la, es quedi més llisa, perquè no s'arrugui. Després, desestendre-la, recordant-me'n que està estesa. El que faig és repartir-la per les cadires del menjador, buscant motivació per plegar-la, que normalment doncs ho faig. Escoltant algun podcast o alguna cosa així, perquè em passi més aviat el temps. Plegar-la, posar-la al seu lloc, perquè cada cosa té el seu lloc. Bueno, en fi, és esgotador, molt esgotador. És que jo abans el que feia era que cada peça havia de tenir el mateix color de les agulles d'estendre. Si hi havia dues agulles, les dues havien de ser el mateix color, doncs ara ja ho he superat.
5: Referent a estendre la roba, dir que la paraula estendre és tendre. L'acció d'estendre és estendre.
4: Per cert, toca un subdebat. Com li dieu vosaltres a les agulles estendre? Agulles estendre? Pinces estendre? És un debat interessant.
6: M'agrada molt la tècnica del sun drying. És molt ecològica. Està molt bé. Tinc sempre un dubte de com estendre les samarretes bé, que no quedin marques de pinça ni formes estranyes. Si l'estens per sota, trobo que s'enxampla, llavors la samarreta pot ser que quedi com en forma de campana. I si l'estens per dalt, el que fa és que et queden una mena d'ombreres, com dels anys 80. Un efecte molt, molt curiós. La mare de la meva ex, el que feia era estendre les samarretes en penjadors. planxador i sobre la gara. Sí, que jo no li dic sí, li dic estenedor.
7: Sí, sí.
6: Però això fica la samarreta que és molt bé i és una tècnica que vaig adoptar.
8: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Sucan s'esperta amb tendresa aquest matí de dimarts. Avui, que és 14 de juliol, sou els experts d'estiu, que us despertem cada matí de juliol fins les 10 del matí. Ara passa ja un minut d'un quart de nou. Mira, Sergi, et fan costat els oients. L'Albert et diu, Sergi, a mi em passa igual. Jo aplego la roba, la meva dona la desplega i la torna a plegar.
1: Que això és també insultant.
0: Però és insultant per tu, però perjudicial per als dos cònjuges.
1: Totalment.
0: No és el doble de temps, és el triple de temps.
1: És el triple de temps.
0: Val, doncs, no sé, us haurà d'organitzar. I la Maria, em replica a mi, diu que el pop de l'IKEA és un popet penjador, un artefacte, un penjador, al capdavall, que suposo que deu tenir tentacles o forma de pop.
1: Vaig a buscar-lo, el pop de l'IKEA.
0: Sí, sí, deu ser, no volíem aquí fer publicitat, però vaja, deu ser l'únic lloc on tenen penjadors en forma d'animals, de cefalòpodes, en aquest cas.
1: Buscar pop IKEA, m'ha sortit un peluix, no crec que sigui això.
0: Busca més. Bé, ara són les 8:17, mentre busques peluixos, aquí parlarem de teatre, perquè segueix en marxa el Festival Grec.
2: Com un plany em vesteix la cendra i caminant.
0: El que sentim és un disc que també té format d'espectacle, format de directe. Les Flors Prohibides, amb Clara Peia, Marc Pujol i en Andreu, i amb més artistes que les acompanyen, han estrenat just ahir al Festival Grec a Barcelona aquest concert que reflexiona sobre la desaparició de la natura a Palestina. I va anar ahir l'estrena el nostre company, en Marc Ruiz.
3: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaia Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyloy sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. Tartar Elena, Marc Pujol, Marina Rossell, Judit i Meritxell Nederman, Sandra Montfort i Selma Bruna, Alosa o Anna Ferrer han emocionat el públic que omplia el teatre Grec. També hi ha hagut noves col·laboracions que han creat un ambient íntim ple de bellesa per denunciar la destrucció de la vida a Gaza. Una oportunitat única per veure tant de talent concentrat.
0: Gràcies, Marc Ruiz, per la teva crònica. Sempre tens les teves paraules, tot i que avui t'hagi costat trobar aquestes paraules. Ara són les 8:19 i tenim reaccions sobre què és el pop d'IKEA.
1: He trobat el pop.
0: I, efectivament, és un penjador en forma de pop, però té certes característiques.
1: Sí, mira, de fet, saps aquests mòbils que se'ls posa als nens perquè dormin en el bressol?
0: Sí, que és una referència a aquell artista, aquell escultor conceptual, Calder, que té coses penjant.
1: Ah, exacte.
0: Va passar al món dels nens, que és per despistar-los una mica del dolor que
1: perquè
0: és...
1: Perquè flipin mentre estan mirant cap amunt.
0: En lloc de dir-li, has arribat a la vida, posa't a patir, és mira aquestes coses que pengen.
1: Exacte, i no pateixis.
0: Hi ha un paral·lelisme que també ens comparteixen certs oients que molts diuen, jo també el tinc, el pop d'IKEA, que és per penjar coses.
1: Però jo desconeixia això, i penja, d'un ganxo, i a partir d'aquí pots penjar fins a unes 18 coses diferents. Però què és aquesta meravella?
0: I a més, veig que les agulles o pinces...
1: Ja van integrades.
0: Van adherides i no
1: sí,
0: es perden.
1: Clar.
0: I a més té ullets, perquè vegis que és un pop, eh?
1: I de diferents colors.
0: Mira, per cert, parlant de retorns històrics, el nostre tècnic històric, el Dani Expósito, està a l'altra banda del vidre, i diu, jo també tinc aquest pop, et va bé, et funciona, és bona idea comprar-lo?
1: Sí, sí, clarament, diu que sí.
0: Clarament, ai, que es pot plegar.
1: Oh!
0: Sí. I no cal deixar-lo allí tota l'estona, pots plegar, eh? Quin és el truc per les calces?
1: Quin truc per les calces? A cada braç les ha d'engaixar.
0: No, però tio, em rima. Quin truc tens per les calces?
1: A cada braç les encaixes.
0: Ara, vale, ok. Vale, gràcies per ser-hi. Hi ha un oient, la Marta, que deia, pensava que els experts d'estiu era un refregit de moments de la temporada. No, doncs no només estem en directe a les 8:20 i ha sentit en Sergi, en Roger i la Laia, sinó que durant la temporada alta hi ha refregits i ara no n'estem fent cap. Ara, senzillament, el programa és més curt, eh?
1: Alguna coseta, si és veritat que les cançons hi ha, no, sí que oferim el millor del millor.
0: No és refregit, és antologia.
1: Exacte.
0: O sigui que no hi ha res, diguéssim, a precongelat. Bé, 1:45 de nou, seguim al matí amb més música. Ara els Mumford & Sons, que ens canten el seu Rushmore. I de seguida parlem de l'Odissea, un dels temes de la setmana.

0: El divendres s'estrena el blockbuster més esperat de l'estiu, l'adaptació de l'Odissea de Christopher Nolan. En parlarem àmpliament i aquests dies parlarem molt de l'Odissea i de cultura clàssica, sobretot de literatura, també de cinema, però, Laia, també ho podem fer de forma crítica, perquè si parlem d'escenaris cinematogràfics, de grans produccions com la que ara ens ocupa, es poden convertir en un aparador per indrets enregistrats, coses que de vegades et perjudica el teu propi poble. Però bé, potser heu llegit que alguns dels escenaris on s'ha rodat l'Odissea de Nolan són ni més ni menys que els territoris del Sàhara Occidental, territoris que es pot dir, així ras i curt, territoris ocupats per Marroc.
1: Sí, no, es pot dir així, vaja, jo crec que és un fet bastant objectiu,
2: però
1: no?
2: Però no anaves amb el Marroc fins ara, tu.
1: És que jo tinc molts problemes, però no els tinc jo, és dir, que el món és molt difícil de trobar gent bona, de veritat.
0: Bé, i no em diràs que el fet que rodin allí no els ha ajudat?
1: Clar, no els ha ajudat, clar que no. S'hauria pogut fer, potser, que els ajudessin, però no ha estat el cas. Mira, és un fet que els grups polítics i culturals que rebutgen aquesta ocupació, és a dir, els grups del Sàhara Occidental, doncs fa mesos que fan sentir la seva veu lamentant aquest fet. Concretament, el Festival Internacional de Cinema del Sàhara Occidental considera que el director Nolan està contribuint a la repressió del poble sahrauí per part del Marroc, que no és poca cosa. A veure, no els falta raó si tenim en compte que Deila, que és la ciutat del Sàhara Occidental en què hi ha la Duna Blanca, que és la que apareix a la pel·lícula, és des de fa 50 anys doncs territori efectivament ocupat, eh? I allà naturalment s'hi perpetren doncs tortures, detencions arbitràries, expulsions forçoses, neteges ètniques i de fet altres violacions dels drets humans, i ho fan les forces repressores del Marroc i ho fan contra els sahrauis. I és clar, el govern del Marroc doncs blanqueja la seva imatge oferint als estrangers aquests magnífics platós naturals, com si allà no hi passés res de res, normalitzant així doncs al final l'ocupació territorial. I per tant podem dir doncs que aquests artistes que van allà i accedeixen a, doncs, a enregistrar allà, doncs estan doncs col·laborant en aquest blanquejament. A veure, també és veritat que no és tan diferent com quan Prime fa una producció que es diu Cites Barcelona i fa tot el rodatge on no apareix cap cartell en català. En la seva versió no hi ha ningú que parli català. És a dir, si algun espectador suec veu la sèrie i ha de jutjar quin és l'estat sociolingüístic de la nostra llengua, podria pensar clarament que està més morta que el llatí. A veure, que no som al nostre millor moment, però fer veure que no existim potser també és una manera de blanquejar, no?, la nostra realitat i fer veure,
2: sí,
1: que...
2: Sí, nosaltres fem el mateix, vas.
1: Exacte. No, nosaltres no. Els que jo no ho faig.
2: Bueno, ja.
1: Els que venen aquí a enregistrar. Ens ho deixem fer, si més no.
2: Ah, això.
1: Perquè, clar, si tu ets un noruec i veus això, dius, el missatge és tranquil, expat, pots anar a Barcelona a viure, que la vida allà és 100% en castellà, el català no existeix.
2: Bueno, per això hi venen i fan justament això.
1: Exacte, tot culpa de Cites Barcelona. Bé, de fet, hi ha hagut en el cas del Sàhara un seguit de personalitats del cinema espanyol que han posat el crit al cel amb aquest tema de Nolan i del seu enregistrament a la zona del Sàhara Occidental. Ja sabem en general que els artistes espanyols d'esquerres sempre han estat especialment sensibles amb el tema del Sàhara, amb en Javier Bardem al capdavant, que Bardem molt bé en moltes coses, però sempre aquesta idea doncs, dels pobles oprimits més enllà de l'estat espanyol els té sempre al punt de mira. De fet, el dia que tinguin la meitat de respecte per la lluita dels catalans per la seva llibertat, tindrem molt de guanyat, perquè el Sàhara doncs, sempre està allà dalt de tot privilegiat. Això, però això que deia...
2: No, no importa això.
1: No, no els importa gens. En aquests Bardem, Iciar Bollaín, Rodrigo Sorogoyen... Ah. Tots aquests han signat un manifest de suport al Sàhara Occidental, criticant molt en Nolan per haver rodat allà sense cap pudor, i de fet acaben dient en el seu manifest que esperen que cap altra empresa cinematogràfica ni projecte cultural consideri la possibilitat d'actuar al territori ocupat del Sàhara Occidental, i acaben a més amb una amenaça, diu, no els traurem l'ull de sobre. Sí. Bardem i companyia. Molt bé, molt bé, però si algun dia veniu aquí i dieu una paraula en català tampoc no passarà res, diguéssim. Vull dir, una mica doble vara de medir. Estic encantada, només dic el que he dit sempre,
2: és
1: que hi ha...
2: És medir o mesurar?
1: A mesurar. Hi ha molts pobles ocupats al món, sempre n'hi ha uns que cauen millor que uns altres. Els espanyols d'esquerres tenen un estrabisme molt malparit que sempre els fa saltar-se al nostre país quan es tracta de detectar injustícies al món, però en tot cas jo sempre a favor del Sàhara Occidental.
0: Molt bé, Laia, molt bé.
2: Gràcies, Laia. Pertinent sempre al teu punt de vista.
0: Li vam encomanar, fes una secció de l'Odissea i mireu si he trobat tema per rascar.
2: Ella ho porta al seu terreny.
0: Quan veieu...
1: El meu no, el terreny de la comunitat dels pobles maltractats.
2: Evidentment.
0: Quan aneu a veure la pel·lícula aquest cap de setmana, que trobo que molts ja anireu, doncs a les escenes de dunes impressionants, podem saber ja que s'han rodat al Sàhara Occidental.
1: Exacte, Deila és la ciutat on està enregistrat.
0: L'Odissea, que s'estrena divendres amb Matt Damon en el paper de...
1: Ai, com ens agrada Matt Damon,
0: de persona que vol tornar a casa, com sempre, fent d'Ulisses, Tom Holland en el paper de Telèmac, en Hathaway i Penèlope.
1: Tots els guapos i guapes.
0: Sí, la Lupita Nyong'o fent d'Helena de Troia, perquè la gent s'enfadi i digui, no, és que Homer va dir que l'Helena era molt blanca del seu grec antic. I la Zendaya fent de Des Atena. Aquí també s'haurà enfadat mig algú, una miqueta. Potser podré...

0: per tu us canten el Ginestar per arribar ja a 2:15. Per tant, moment d'actualitzar-nos. 9:01. Anem per feina amb l'actualitat. Avui és dimarts, dia 14 de juliol. Sergi, què hem de saber?
1: Que està estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. Canviem de qüestió. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Es preveu que l'avantprojecte de llei s'aprovi al desembre. A les 10 de la nit d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Trump, que diu que té el control al Pròxim Orient, però el descontrol el té a casa seva, i és que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat també a trets d'un migrant a Houston a mans de l'ICE.
0: Les 8:32, Sergi, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs que els residents més longeus de la Universitat de Barcelona són els gats. Fa més de 20 anys que hi ha una comunitat de felins instaurada a la UB que veu com nombroses generacions d'estudiants van graduant-se any rere any. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats. Aquest grup es fa dir UniversiGats i està formada per 10 persones. Aquests voluntaris els donen menjar i ara amb l'onada de calor els porten aigua per veure i els posen gel al pinso. A l'hivern els porten mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. Per això no és tot, perquè no només aquests UniversiGats tenen cura dels gats, sinó que fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB els vigilen perquè no els passi res ni ningú els faci mal, especialment si la Laia passeja per allà.
0: I ara, la previsió del temps per avui, que arriba calor, tot i que no tanta com demà.
1: Sí, matí càlid i assolellat, tret de la façana litoral, on tindrem núvols baixos, els quals els costarà desaparèixer, cel terrós per la polsa sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Màximes més altes, que tocaran els 40 graus i xafogó marcada a la costa. Dimecres, punt àlgid de la tercera onada de calor.
0: I pel que fa als esports, tenim ben engrescats l'Emmanuel, en Remy, la Melanie i altres oients gals habituals al programa que avui es juguen al pas de la final del Mundial.
1: Exacte, avui comencen les semis amb el partit França-Espanya a partir de les 9 del vespre a Dallas, un partit esquitxat per aquests comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, dient que la selecció francesa no té jugadors francesos. El PP ha justificat el comentari racista de Mariano Rajoy dient no, és que era sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi, l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic, i és que a França les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques fins i tot per part de l'extrema dreta. És a dir, l'extrema dreta diu, Rajoy, racista!
0: És que l'extrema dreta saben que també es quedarien sense equip, no?
1: Home, i tant!
0: No deixo de pensar, jo és que potser soc una mica il·lus, que quan diuen que és sarcasme, jo algú que digui aquesta xorrada, el primer que penso és que està com imitant o satiritzant la gent que és racista i feixista, no? Com sí, sí. I deixa anar un comentari molt extrem. Jo penso que el Rajoy feia això. M'equivoco. No, senzillament, no, ell pensava que
1: no
0: hi arribarà
1: això. És un senyor gran que a vegades sí. Patina i ha patinat i en comptes de recular, el tio ha tirat cap endavant i el partit,
0: sí.
1: Fent l'imbècil, ha fet el mateix que ell.
0: Dubte, igualment en Rajoy no té cap mena de càrrec institucional.
1: No és que el vulgui defensar
0: ni que França no tinguin raó, però
1: el que passa és que
0: quasi tu és un senyor que diu xorrada.
1: Exacte, el que passa és que és un expresident del govern i és veritat que jo crec que els que han estat expresidents del govern deuen tenir una mena d'oficina que vetlla perquè aquestes persones no deien bestieses.
0: També.
1: Vull dir, aquesta oficina hauria d'haver fet alguna cosa.
0: I algun post suau també tenen, no?
1: Home,
0: no
1: sé, i tant.
0: Ho dic així de memòria.
1: No, segur. Això hi pots comptar.
0: Algun altre titular d'esports?
1: No, ja estem.
0: A 2:05 al matí seguim ara amb més música. Las Cariño, des de Madrid, ens canten...

0: Voltes i gats.
1: Hi ha gent que s'estima més els gats.
2: Els gats realment et donen molt d'amor.
1: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
3: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
1: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
4: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
5: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3Cat.
6: Com vas camuflar la intenció?
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: T'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
8: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
7: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
9: Les 8 i 39 minuts del matí reaccionen els oients, com ara l'Albert, que diu els expresidents tenen despatx al Parlament, pensió vitalícia i altres privilegis, i el senyor M. Rajoy, a més, té Alzheimer. Bueno, això és una...
10: Només els demanem, als expresidents, que estiguin quiets i que no diguin bestieses.
9: Sobre la pregunta del dia, avui tema estendre, sabem que us encanta, diu la Mireia. Jo al principi també ho feia, això, sempre les pinces al mateix color per cada peça de la roba.
11: I noi.
9: Però, com va avançant la vida, has de sacrificar algunes coses, aquest hàbit el va superar. I en Jordi diu, ostres, fa res, 4 dies o 3 dies jo explicava anècdotes de borratxeres i de viatges. En quin moment estic aquí parlant de bugades i de programes de rentadora? Tranquil, Jordi, que en aquest programa també es va d'un extrem a un altre, eh? Un altre dia parlarem de viatges o experiències nocturnes extremes.
11: Ho farem.
9: I tot ho podeu comentar aquí al nostre grup de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
9: I aquí mateix podeu jugar al miniquiz. Encara ressonen les guitarres afilades d'ahir, el dia del rock, que ens va punxar els vostres hits preferits. I com que vam veure que éreu més rockeros dels que ens pensàveu, avui fem un miniquiz històric sobre els AC/DC.
10: I us preguntàvem sobre un difunt membre dels Stones. Avui ho fem sobre un difunt membre dels AC/DC.
9: Una banda musical que jo vaig conèixer en una sèrie, saps quina?
10: Quina? No, el Simpsons?
9: Sí, perquè el capítol aquell que en Homer s'enfadava amb Déu i deixava d'anar a l'església,
10: sí.
9: La cançó dels crèdits al final del capítol era aquest Highway to Hell.
10: Home,
9: i vaig dir, ostres, sona bé aquesta cançó, la vaig buscar i així vaig descobrir els AC/DC. I sí, també són històrics i també tenen membres que ja ens han deixat.
10: Com Bon Scott. D'ell va la pregunta d'avui. Aquesta és la pregunta. Quin instrument tocava Bon Scott, el difunt vocalista del grup australià AC/DC? Les opcions. A, la guitarra. B, l'ukelele. C, la gaita. O D, cap, només cantava.
4: 638-68-4565. 638-68-4565.
9: Quin instrument tocava el bo d'en Bon Scott, aquest difunt membre dels AC/DC? Opció A, guitarra. Opció B, ukelele. Opció C, la gaita. Opció D, cap. Ell només cantava. Són les 8 i 42. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural expert que us configurarem amb les nostres manetes. Mentre us ho penseu, podeu sentir les guitarres d'en Dan Peralbo, que és ben viu a la nostra escena, i ens canta el seu Jimmy is the only one.

0: Sideways. Les 8 i 44, Sergi, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
1: Us estàvem preguntant quin instrument tocava Bon Scott, el difunt vocalista del grup australià AC/DC. Les opcions eren la guitarra, l'ukelele, la gaita o cap, només cantava. I la resposta correcta era la C, la gaita. Sí, de fet, Bon Scott va néixer a Escòcia. D'aquí li devia venir la falera per la gaita, després va marxar a viure a Austràlia. Ens heu ofert 73 respostes, de les quals 43 han estat correctes. Per tant, toca generar un número de l'1 al 43. Ho posem a random.org. Ens genera el número 6, que correspon al Xavi, des d'un número acabat amb 87. Xavi, felicitats!
0: Felicitats, Xavi, pels teus coneixements sobre aquesta mítica formació, els AC/DC. T'endús un lot amb productes culturals. Ara t'escrivim al grup de WhatsApp i t'indicarem com fer-te-la arribar. I aquí que seguim amb un altre nom internacional, com és la Beyoncé, que ens canta Texas Hold'em. Són ja 3:15 del matí, avui que és dimarts, avui és 14 de juliol.

0: experts d'estiu.
1: Oients, cinema oriental a la fresca i també a l'interior. Perquè comença la 23a edició de les Nits de Cinema Oriental a Vic, un festival que ja omple tot el dia. Se celebra el cinema, aquest festival de cinema a l'Atlàntida i a la Bassa dels Hermanos. Són 45 pel·lícules, que 14 d'elles són estrenes a nivell estatal, i he vist a la programació una estrena mundial.
2: Caram!
1: Vol dir que el senyor Minoru Kawasaki ha triat Vic per presentar la seva pel·li de terror sobre taurons, Shark 51, tot un homenatge a pel·li tauró, amb taurons.
3: Això vol dir que se n'han fet 50 abans a pel·lícules d'aquestes de Shark?
1: Jo trobo, és molt comú a pel·lis així com més d'exploitation, més de diversió, posar-hi números que no... Per exemple, una pel·li molt mítica és Troll 2, que mai va haver-hi la primera, i es considera un clàssic de la sèrie B. Bé, aquest es diu Shark 51, i mola perquè el seu director, en Minoru Kawasaki, ja havia passat abans per aquest festival de Vic, i com a petit homenatge amagat a l'antagonista de la pel·li, el tauró monstruós, es diu Vicmon, i així es veurà tot el món.
3: Molt bé.
1: Bé, doncs això serà divendres, però anem a pams, perquè avui al festival, a les Nits de Cinema Oriental de Vic, podeu fer una de les meves coses preferides a la vida, que és aixecar-se i anar al cine directe. Al migdia d'avui, a l'Atlàntida, bon anime, aquesta que sentiu, Labyrinth, una pel·li que la protagonista és un adolescent, parlem d'animació japonesa, l'adolescent protagonista assumia amb ser influencer, òbviament, i li passa el pitjor que li pot passar a qualsevol adolescent de Japó o de qualsevol punt del món.

0: res de l'espai de Bola de Drac tenen noms de vegetals.
1: No.
0: Per això el rei és el vegeta, sí. Napa, ràdix, govan vol dir arròs.
1: Hosti, no seria.
0: Sí, tots tenen noms de coses que pots posar dintre del ramen.
1: Clar, clar, clar.
0: Bé, en qualsevol cas, això, bé, no té massa a veure. El protagonista d'aquesta pel·li és un gos que es diu Gohan, perquè vol dir arròs, si no m'equivoco, claro. O sigui, en japonès, i el seu amo és un senyor japonès jubilat que està allà a Tailàndia, passant els seus últims dies. Doncs és d'aquelles pel·lis, sí, és un drama personal, però que es veu tot amb ulls d'un gos. Jo sé que això a molts espectadors, i uents als experts, els emociona. Veureu com aquest gos va passant de ser el gos d'aquest senyor japonès jubilat, després passa a ser el gos d'una dona de fer feina sense papers, que és a Myanmar, i després d'un parell de mans que són tailandesos. Veieu aquí moltes cultures asiàtiques diferents, moltes classes socials diferents, i aquest gos que va passant per diverses etapes de la vida. A més, tres gossos diferents han interpretat el protagonista, perquè és un gos que va envellint.
2: Estàs parlant d'un gos i el seu punt de vista, i m'has fet recordar aquella pel·li de terror Good Boy, que justament també era el punt de partida, era el punt de vista del gos,
0: sí,
2: el que passa. Ostres, què està passant?
0: Bé, doncs que la gent s'emociona quan, quan és un gos. En aquell cas era un mateix gos que va fer tota la pel·li, aquí són etapes de la vida diferents, han fet servir diversos gossos. Doncs aquesta pel·li la podeu veure aquesta tarda, a aquest Festival de Cinema Oriental de Vic. I per acabar, una mica d'acció coreana. Es diu Boss. Podeu ser els primers del país a anar-la a veure. Una pel·li coreana, 100% coreana, eh? Perquè hi ha gastronomia i màfies, i amb això ja compleix bastant. El protagonista és chef i també és gàngster. El seu somni és deixar el crim gruixut i passar-se al món del fideu prim, però només hi ha un problema. El cap de la seva banda mor inesperadament i el nominen a ell com a substitut. La pel·li es combina amb fideus tailandesos per sopar, però de veritat, eh? Aquesta nit, a la base dels Germanos de Vic, podreu veure la pel·li mentre mengeu menjar coreà, fideus coreans. Mireu bé la programació, perquè a banda de...
2: Això seria 5D o 6D ja, directament, no? Menges...
0: L'experiència sencera.
2: Clar, clar.
0: De fet, avui hi ha sopar coreà i després hi ha un altre vespre de sopar xinès, un de sopar japonès, un dia de sopar hongkonià, karaoke i altres coses.
1: Oh, que guapo!
0: Teatre d'ombres. És tota la setmana a Vic. Mireu bé la programació, perquè dura fins diumenge, i a banda d'altres pel·lis, també es preestrenen les noves pel·lis de Doraemon i de Shin-chan abans que arribin al 3CAT, doblades en català. I mola perquè, si teniu canalla, la programació infantil és molt diversa, hi ha molta animació, però no només de Japó, també d'altres països, com comenta el director del festival, que és en Quim Cruselles.
3: Com seria la Xina, amb produccions tan espectaculars com El Navigador 2 o Fills del Cel, que també es veuran doblades al català properament als cinemes, i després pel·lícules de llocs tan, doncs, tan poc productius en aquest camp, com és, per exemple, a Indonèsia, on veurem una pel·lícula anomenada Jumbo, que també s'estrenarà doblada al català properament.
4: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui, a la Worst on Ever, posarem un d'aquells grups que per sempre vincularem als Jocs Olímpics del 92. Amigos para siempre, meet you always, my friend. Exacte, avui Los Manolos, un grup originari de la ciutat de Barcelona que va crear-se l'any 1989, quan diversos aficionats a la rumba catalana van començar a interpretar temes de Peret, el Gato Peret, o adaptar-ne d'altres no rumbers, amb una actitud més aviat propera al rock i amb un estil ben concret, compost per vestits amb la solapa de la camisa tipus avió, pantalons amb pota d'elefant, ulleres de sol de mirall i patilles postisses. Els Manolos van cantar en castellà, però també en català. Quan el català... versionant temes com El meu avi, aquest que sentim, o Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging places, wandering in the night. Però també van anar creant temes propis, com Hazme un francès Inés, que el títol no pot ser més Worse on Gay World, o aquest altre, Dame un beso. Poc van anar passant els anys i els Manolos van acabar diluint-se una mica després d'aquesta era postolímpica, fins que els van rescatar els tiets amb aquella rumbeta que portava justament per títol la dels Manolos. I alegria que és festa cada dia, el bar Manolo i el cervesa per tothom. Avui, però, a la Worse on Ever hi col·locarem el primer gran hit dels Manolos, la primera cançó amb la que ho van petar. Era una versió, no pas d'un grup qualsevol, sinó segurament del grup més gran de tots els temps, els Beatles. Close your eyes. Els Manolos van agafar aquest tema, All My Loving, li van donar el seu toc rumbé i el van col·locar dins el seu primer disc, Passion Condal, gravat de l'any 91, que va arribar a estar situat en el segon lloc en vendes a Espanya i es va convertir en el tercer disc espanyol més venut durant tot l'any.

0: Carlos Manolos, que crec que avui esteu tots celebrant la suposada War Song Ever. Ens acostem a les 9 del matí i ja ho dèiem fa un moment, que ens dedicarem aquest mes de juliol a fer no un refregit, sinó una antologia de les millors cançons IA que hem fet al llarg de la temporada. Les cançons que hem escrit amb la nostra capacitat lírica i musicades amb intel·ligència artificial, algunes ens les heu demanades vosaltres. Doncs avui reescoltarem la cançó que vam dedicar a la Sagrada Família aquell dia que, Sergi, el motiu era que posaven una totxana nova o que hi havia... Era l'aniversari del naixement de la mort de l'arquitecte.
1: Jo diria que va ser això, que fa 100 anys que va morir Gaudí.
0: Exacte, era una efemèride. Bé, doncs així sona la cançó de la Sagrada Família. Gaudí!

0: Bon dia, Vendrell, comarca, són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi un dia més, una jornada més a través del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem aquest nou dia de programació des de Ràdio El Vendrell. Avui és dimarts 14 de juliol del 2026 i sempre cada dia l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos fins la matinada amb tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, per començar, sempre hi afegim que tot aquest contingut el podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elventrell.cat, en Ràdio en Línia, Ràdio La Carta. I perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, en aquest cas també el podeu seguir per Televisió El Vendrell, el que sempre anomenem Ràdio en Imatges. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, una programació que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'un nou espai radiofònic habitual, com és això, La Calaixera. Ara que ja passem 2 minuts a les 9, avui que som dimarts 14 de juliol, programa número 409. 409, què dic? 4.009 programes. És una bogeria, gràcies per fer-ho, sobretot, i gràcies, això, per perseguir-nos i per escoltar-nos, sense més. A més, per tots aquests canals sempre habituals, a través de la ràdio, al 107.1 de l'FM, també per internet a www.rtv-elventrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, això. Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Va, tota aquesta jornada d'avui dimarts. Començarem, i sempre ho fem així, per la primera part més informativa. Ara, de seguida, amb el temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en principi a cada hora en punt, sempre l'actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local. I amb això seguirem a la segona part de Calaixera a més qüestions. A més, una segona part que tornem a dedicar a aquest fet tan important com és l'eclipsi de sol del 12 d'agost, que es pot veure de manera total aquí al Vendrell i al sud de Catalunya, en certa manera. I per parlar d'això en directe, volem parlar-vos del que és una ciència, bé, històrica i tradicional, encara que potser no l'heu sentit mai a parlar. És la mnemònica. La mnemònica és la ciència que estudia la posició del sol, sobretot de cara als rellotges de sol. Evidentment, estem parlant del sol en aquest eclipsi, de la seva posició, etc. Així que parlarem i conversarem en directe de forma telefònica, això sí, amb el president de la Societat Catalana de Mnemònica. És en Ricard Llorenç. I això, amb ell acabarem de conèixer què és això de la mnemònica, però també la influència que pot tenir tot plegat en el nostre dia a dia, del que ha suposat històricament aquí a Catalunya, I també amb aquesta mirada cap a l'eclipsi del dia 12. No us ho perdeu, que es preveu molt, molt, molt interessant. I a banda, en tot aquest apartat, a la segona part, també volem recordar un Connecta 14 de fa ja unes quantes setmanes. Aquest és un espai, com sabeu, dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez al capdavant, on justament va parlar amb el divulgador científic Joan Anton Català, del qual parla d'aquest eclipsi, a més, a través d'un llibre que s'ha publicat, vaja, ara fa molt, molt poc temps. Doncs recordarem aquesta conversa, que també és molt, molt, molt interessant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, seguirem a la tercera part amb l'intenció de perdre por a la tecnologia amb en Joan Molines, de Goril al Vendrell. I si ens queda una estoneta, esperem que almenys alguns minutets finals per la participació i les trucades. Participació i trucades per canals habituals, que sempre passa pel telèfon en aquella part, el 977 15 70 69, però ara ja que estem en directe i des d'ara ja podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic, en aquest cas en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible altra vegada, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta.
0: Bon dia, Marc.
2: Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM.
0: Bé, tot bé,
2: i
0: sí,
2: també
0: sí,
2: a la nostra sí, web, rtvelvendrell.cat.
0: Vinga, te passo. Anem cap al temps, com ara he pogut escoltar, anem a conèixer justament aquesta connexió i aquesta previsió meteorològica habitual i diària. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Alguna novetat? Em sembla que no. Segueix la calor, a priori.
3: Cap ni una. Seguim parlant d'aquesta calor. Avui, en canvi, bueno, va, vinga, t'agafaria aquesta petita novetat, que és l'augment d'aquesta humitat. Avui hem tingut molta més humitat ambiental. S'ha notat a primeres hores que hi havia aquestes boirines. Mala visibilitat. Bona notícia també per tota la zona dels incendis, perquè quan hi ha tanta humitat, això ajuda doncs, a calmar una miqueta la situació. Però vaja, que avui serà un dia radiant. Des d'aquest punt de vista, seguirem parlant d'un temps tranquil i estable, marcat pel sol, amb alguns núvols a la mateixa línia de la costa, fruit d'aquesta humitat elevada que s'ha de mantenir durant la jornada d'avui. Per tant, avui notable sensació de xafogor durant tot el dia i arreu del país. Temperatures sense canvis a l'espera de la pujada una miqueta més desfermada de cara a demà, però de moment seguim parlant d'aquesta situació d'estabilitat, de tranquil·litat i de temperatures força elevades.
0: Bé, i justament actualitzem temperatures en directe, Marc.
3: Ara mateix tenim 27 graus tant a Cunit com a Coma-ruga, 28 al Vendrell, 26 a la Bisbal i 25 a l'Observatori del Montmell.
0: Perfecte. Seguirem ben pendents. Marc, gràcies per la informació. Que vagi bé.
3: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Jo vull un món... Dimarts d'estiu, dimarts de juliol... Ho posarem fàcil. Avui començarem amb aquesta cançó d'Alberta Esteve, que bé canta per un món millor.

0: Un món millor, la cançó d'Albert Esteve, per començar i per posar ritme, com ja hem dit, en aquest dimarts de juliol. En directe i en proximitat, com sempre, a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: Els bombers mantenen la vigilància sobre l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, però en frontera a la comarca del Baix Penedès, després d'haver-se estabilitzat el perímetre. El foc ha cremat prop de 150 hectàrees de massa forestal i ha afectat també els termes de Querol i de Pontons. Durant l'emergència es van evacuar preventivament diverses urbanitzacions de Querol, però els veïns ja han pogut tornar a casa a hores d'ara. Els bombers continuen treballant per evitar possibles revifalles, com ja havia passat, especialment en una zona de barrancs de difícil accés. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals investiguen les causes d'aquest incendi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat que hi ha indicis que el foc podria haver estat provocat, tot i que la investigació continua oberta. I a banda d'això, altres notícies destacades. Tal i com ja explicàvem ara fa uns dies, les famílies dels alumnes de l'escola Bressol Mestral afirmen que el centre viu una situació insostenible per a unes temperatures que superen els 30 graus. Després de considerar inadequada la decisió de traslladar els infants a refugis climàtics, com el Tavaris o el Museu Déu, les famílies s'han concentrat aquest dilluns davant del consistori. L'Antonio Carmona és pare d'un dels alumnes de l'escola Mestral.
1: Hi ha diners per organitzar un festival de drons. Hi ha diners...
0: No és aquest el tall previst. Intentarem recuperar justament els talls d'aquesta protesta que, com dèiem, es portava a terme aquest dilluns. I sembla que sí que tenim ja disponible aquests talls de veu on podrem escoltar ara sí el pare d'un alumne de l'escola Mestral.
1: I estem aquí a la porta de la vila de l'Ajuntament del Vendrell per reivindicar que volem aire condicionat perquè els nens estan fent classe a 32 graus, la meva nena arriba amb molta suor i molts granets per culpa de la calor... I, bueno, estem aquí a la porta de l'Ajuntament, farem una instància i veurem què diu l'alcalde, a veure si ens posa aire o no ens posa aire. Ara mateix allà ja està a 30 graus. Si tu deixes el teu nen suant, ostres, això no és. I totes les altres escoles bressol sí que tenen aire condicionat.
0: Les famílies han acabat entrant a l'Ajuntament on han mantingut una reunió amb el regidor de Comunicació, Cristian Soriano, i la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero. Des del govern local s'han compromès a instal·lar un primer sistema de climatització aquesta mateixa setmana. De fet, així ho anunciava la pròpia regidora, Sílvia Vaquero, que ara anomenàvem, tot i que en aquest tall també podrem escoltar una altra d'una mare dels alumnes de l'escola, la Yolanda Sala.
2: Ja aquesta setmana instal·larem un aparell d'aire condicionat a l'escola i ens hem compromès que al mes de setembre l'escola Bressol Mestral complirà doncs amb tot el pla d'acció de climatització de les 5 escoles Bressol municipal del Vendrell i per tant doncs serà climatitzada i començarem el curs escolar 2026-2027 amb la instal·lació de l'aire condicionat d'aquesta escola Bressol.
3: Nosaltres ja ens hem compromès a que si el dimecres no el tenim, dijous tornarem a venir perquè, bueno, perquè això és insostenible, els nens no poden anar d'un costat a un altre, saps? Perquè són nens molt petits que van a llocs que no estan adaptats per ells i que algun dia tindrem un accident i aquest accident serà greu.
0: L'escola Bressol Mestral és l'única que encara no disposa d'aparells de climatització, el que està provocant que les últimes setmanes s'assoleixin temperatures de 33 o 34 graus a l'interior. I al mateix temps, els grups municipals de Som Poble Esquerra i Fem Vendrell també han volgut dir la seva respecte a la situació d'altes temperatures d'aquesta escola Bressol. Les dues formacions lamenten que s'hagin prioritzat altres actuacions abans que la climatització d'aquest centre i han recordat que es tracta d'un grup, els dels infants, que és molt vulnerable. Ara sí que escoltarem el portaveu de Som Poble Esquerra, Albert Rovira, i la portaveu de Fem Vendrell, Mar Vázquez.
1: Hi ha diners per organitzar un festival de drons, hi ha diners per veure el futbol posant una pantalla, hi ha diners per assumir despeses pel pas del tour i per corregir, hi ha diners per corregir altres projectes com el del Riuet o la Riera, no? Doncs bé, el que creiem nosaltres és que també hi hauria d'haver diners, no?, posant prioritat a les escoles, a la climatització de les escoles Bressol.
4: Treballadores, nens, nenes, persones vulnerables amb temperatures de 32-33 graus a les aules. A la residència d'avis de la Muntanyeta estem igual. Tornem a estar amb espais amb 30-32 graus. és insostenible, no es pot treballar així. I a més ara estem parlant de col·lectius vulnerables, col·lectius especialment protegits per la llei.
0: Canviem de tema, els portants d'Honor 2026 que ja estan nomenats formalment. Una elecció del Consell d'Entitats amb el suport de la Regidoria de Cultura Popular i els administradors de Santa Anna i que ha arribat ja a la seva 17a edició. L'acte, com és habitual, també ha servit per presentar l'estampa d'enguany de Santa Anna encarregada a l'artista Carol Palau. Un disseny inspirat en els seus records infantils i que es lliurarà al tradicional Bessamans durant l'ofici de Santa Anna del 26 de juliol. Durant el primer tram de la cerimònia s'ha donat a conèixer la nova cançó, obra d'en Josep Maria Guitart, està composada per acompanyar l'entrada de Santa Anna a l'església un cop els balls del seguici han sortit tots de la plaça Vella i la imatge que és retornada a l'altar. Tot seguit, enguany, amb la important novetat prevista al protocol de la Festa Major, s'han distingit quatre vendrellencs i vendrellenques més, un pòstum que ha destacat en la seva trajectòria i compromís amb el patrimoni cultural i folklòric de la vila. El primer nomenament ha estat per l'Emili Marcilles, presentat pel seu fill Xavier, amb una llarga trajectòria vinculada a l'handbol, ha estat president també de la penya barcelonista i un dels fundadors del Cabrot i del grup Passebrista, a banda de tècnic de llum dels Pastorets i membre dels Armats. Així mateix, va ser president de la Comissió del Barri de França, mèrits més que suficients per al seu reconeixement, malgrat la seva modèstia.
5: Soc, aquest any, m'han nomenat d'honor dels portants per una qüestió que suposo que les entitats d'aquí al Vendrell m'han nomenat per això. No sé per què, però bueno, jo estic molt orgullós i molt satisfet de poder estar avui aquí amb tots vosaltres.
0: El segon portant presentat a càrrec de la seva filla Lioba, fill, ha estat en Joan Josep Rovira, molt vinculat al món de la música i de les sardanes, arribant a ser capdanser de la colla infantil dels dansaires. Entre d'altres activitats, també ha estat membre del cos de dansa de l'Esbar Pau Casals, del Casal Familiar, i l'any 1979 va ser un dels que va recuperar el Ball de Bastons, a més de formar part de la comissió del barri de la plaça Vella i secretari de la comissió Jan Fuster. El 2023 fou, a més, administrador de Santa Anna.
6: El fet que avui em nombrin portant d'honor, doncs per mi és una satisfacció, és un orgull, perquè dins el meu bagatge des de la infantesa fins al dia d'avui, el Vendrell hi fet de tot. Menys Diable i més del Vendrell, pràcticament, hi fet de tot. Llavors, em fa il·lusió, em fa molta gràcia poder ser portant d'honor de Santa Anna.
0: Presentat per la seva filla, l'Ariadna, el tercer nomenat ha estat l'Hermini Caballero, tot un referent dels Pastorets, els Inestables i el Ball de Malcasats. A més, ha estat cantaire del Cor Orfeó Parroquial, membre del Drac al Caramot i, entre més, tresorer de l'associació musical Pau Casals.
7: Espero que tot vagi bé, que tinguem una bona festa major, que és el que desitgem tots, que els nens del Vendrell, el seu centenari, puguin arribar a fites grans, i si no, és igual, que facin castells, que hi hagi harmonia, que hi hagi pinya, fem pinya tots plegats, i bé, doncs, visca el Vendrell.
0: El quart portant és en Salvador Guas, que l'organista, introduït per la seva filla Cristina, va ser un dels fundadors de l'associació Amics de l'Orga del Vendrell i un dels primers membres de l'associació musical Pau Casals. A l'any 2010, a més, fou un dels promotors de la restauració de l'orga.
8: I aquest homenatge no fan a la meva persona, sinó a totes aquelles persones que durant 250 anys han treballat de forma anònima, de forma desinteressada, administracions, persones, entitats, per aconseguir que aquest instrument arribi avui. Per tant, em sento sumament content de poder representar tota aquesta gent en aquest acte d'avui. I sobretot també poder compartir amb els companys tot aquest bagatge cultural i social que hem representat en el poble.
0: Enguany, i per primer cop, i tal com preveu el protocol de la Festa Major, també s'ha otorgat el reconeixement a títol pòstum d'Amadeu Canyelles, molt vinculat al Motorclub i als nens del Vendrell, de qui va ser casteller i president. Durant el seu mandat va col·laborar en l'elaboració del llibre de Pau Casals i dels castells i va ser membre de la comissió impulsora del nou local de la colla. Els seus fills, la Magda, Anna i l'Andreu, han estat els encarregats de recordar la figura del seu pare.
9: Les seves passions, sense dubte, eren les motos i els nens de Vendrell. no només dedicava el seu temps lliure, sinó que era la seva filosofia de vida. Sempre deia que els castells era com havia de ser la societat. Tothom hi té cabuda, és igual d'on vinguis. Tots tenen un paper clau i sense importar d'on vens, el que tens i el que fas.
0: I des de l'Ajuntament també s'ha volgut destacar la importància de preservar i reconèixer la cultura popular com a identitat col·lectiva. Així en feia referència la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres.
10: Portants d'Honor són un exemple de com el nostre poble sap mantenir viu el llegat, alhora que mira el futur amb il·lusió i esperança. Avui celebrem uns noms, però celebrem també una manera de fer, d'estimar i de viure el Vendrell, perquè ser portant d'honor és portar amb orgull no només una figura religiosa, sinó també els valors de convivència, respecte i arrelament que ens uneixen.
0: Els portants tindran el privilegi d'ocupar llocs preferent als actes més significatius de la Festa Major i lluiran durant aquests dies els símbols que acrediten la seva distinció. Un mocador brodat amb l'any del nomenament i un pin commemoratiu de plata fet a mà que representa l'Àngel de Tobias. I el Festival Internacional de Música Pau Casals, que ha arrencat ja aquest cap de setmana amb una triple proposta. Divendres, el concert inaugural tenia com a protagonista en Daniel Muller Scott, i dissabte era el torn d'Edgar Moreau. I el diumenge s'ha fet un concert amb els alumnes de l'Escola de Música Pau Casals, tot amb el violoncel com a instrument destacat. Qui ens apropa la crònica d'aquest primer cap de setmana és el nostre company de serveis informatius, Marc Itart.
11: Daniel Muller Scott ha estat l'encarregat d'obrir el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, en el que ha suposat el seu retorn després de l'actuació que va fer el 2022 al certamen. El violoncel·lista ha encetat el concert inaugural interpretant la suite per a violoncel número 1 en sol major de Bach, abans que s'assumessin Annika Treutler al piano i Noah Wilshut al violí per fer dues obres de trio de Beethoven i Mendelssohn. El programa d'aquesta 45a edició està dedicat al violoncel, motiu pel qual un bon nombre dels concerts tenen aquest instrument com a clar protagonista.
12: Tenim un programa fantàstic en el que venen músics, cel·listes de primer nivell. El darrer gran alumne de Pau Casals, avui el concert inaugural, al final hi haurà la interpretació d'Héctor Pagano el dia 21.
11: També violoncel·lista és el jove Edgar Moreau, que dissabte ha actuat acompanyat del pianista David Kaduch. El programa l'han configurat dues sonates per a violoncel i piano de Chopin i Rachmaninoff i dues peces més de Dvorak i el mateix Rachmaninoff.

0: Diumenge, el protagonisme s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on els alumnes de l'Escola de Música Pau Casals han fet un concert gratuït per a tots els assistents. Es tracta d'una iniciativa que es va iniciar fa pocs anys i que aquest 2026 coincideix amb el 40è aniversari de l'escola.
1: És una fita molt important pels nostres alumnes i de fet, doncs, incloure un concert i compartir programació amb músics de primer nivell, doncs, és un repte pels nostres alumnes, no? I, doncs, com és l'any Pau Casals, començarem el concert amb violoncels i acabarem el concert amb violoncels i acabarem amb una peça de Pau Casals, que és Sant Martí del Canigó, tocada per al conjunt de violoncels, perquè a més el Vendrell és capital de la sardana i per tant doncs, fent una mica d'homenatge amb aquesta capitalitat. I al mig doncs, podrem escoltar un alumne de piano, un grup d'instruments de vent i percussió i un conjunt de guitarres. Així podrem fer una mica doncs, un tast de totes les aules instrumentals de l'Escola de Música.
0: El Festival Internacional de Música Pau Casals continua aquest dilluns amb l'actuació de l'organista Bernard Haas a l'Església del Vendrell, en un concert que començarà a 8:45 del vespre. Haas oferirà un repertori centrat en peces de Bach, Mozart o Correa de Araujo. Després del concert, els assistents podran adquirir el cava commemoratiu dels 250 anys de l'orgue a l'entrada de l'església.
2: I seguim parlant de música a banda d'aquest Festival Internacional de Música Pau Casals, la banda de música del Vendrell, que ja és una realitat. El municipi comptarà a partir d'ara d'una nova organització musical amb la intenció de tocar els carrers i acompanyar les festes de la vila. Una banda que ha nascut arran de la voluntat d'en David Sancho, professor i músic valencià, ara resident al Vendrell, per portar l'estil de les bandes valencianes al municipi.
3: Vaig ficar en contacte amb alguns músics dels quals ja tocava per aquí, en algun bolillo, i em van dir que fa molts anys aquí hi havia una banda i després de la pandèmia pues, la cosa va desaparèixer i coses que van passar. I, clar, porto 20 aquí al Vendrell 3 anys i em diuen, poble de músics, però jo dic, on estan els músics, no? I juntant amb altres persones, no?, que tenen la meva idea, no, de fer música, van dir, pues, anem a fer una banda del format valenciana i anem a posar-la en pràctica.
2: El seu objectiu és oferir l'oportunitat de que músics de tots els nivells puguin tocar i portar la música arreu dels carrers del municipi.
3: El públic pugui escoltar música de banda i que pugui veure que la banda és una eina on es poden treballar diferents tipus de música, no només pas doble, sinó podem tocar música festera, música de professors, jo què sé, des d'òperes, sarsueles, bandes sonores, o sigui, és molt versàtil. La idea és que este tipus de banda, la banda del Vendrell, puga ja formar part a partir del curs vinent de la festa major i de tots els tipus de festa, no?, que n'hi ha en el poble, que al final la banda està per això, per a la gent també.
2: La banda ja ha agrupat a prop de 20 músics amb diferents instruments, seguint un procés per formar part de l'agrupació amb assaig cada cap de setmana generalment.
3: Vaig fer un grup de WhatsApp, no?, que és el primer que es fa, i van començar a parlar de com volíem, no?, que fora la banda, i a partir d'ahir ja van començar a treballar el repertori, la gent cada volta han vingut més persones, no?, a l'assaig. Tinguem sort perquè és una formació on tinguem tots els tipus d'instruments que poden funcionar, no?, per a la banda, i també pues, fem una crida a tots els músics de ben metall, ben fusta o percussió que vulguin adherir-se a nosaltres, que es posen en contacte amb nosaltres, tant en el correu com en el número de telèfon.
2: L'Ajuntament també ha rebut en positivitat la proposta, cedint diferents espais municipals pel correcte funcionament de la banda. Per això ara podem escoltar la regidora de Cultura i Patrimoni, Sílvia Vaquero.
4: Doncs tot el que sigui enriquir, diversificar i augmentar l'oferta cultural del Vendrell, benvingut sigui. Des de l'Ajuntament estem obertes a qualsevol iniciativa, sobretot i amb molt més doncs, ganes, impuls, si ve per part de la ciutadania, no?, d'aquelles persones que s'apropen a l'Ajuntament i diuen i ens manifesten la seva voluntat de voler participar en la vida cultural del Vendrell.
2: El primer concert que se farà ja així de manera pública serà justament aquest dimarts, avui que som 14 de juliol a 8:45 del vespre. Un passacarrer que sortirà des del Pont de França a les 8 i a 15:15 de la tarda, travessant el carrer de les Quatre Fonts, la plaça Vella, la Rambla, la carretera Doctor Robert, fins a arribar a la plaça Nova, lloc on es farà seguidament el concert.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
8: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les 9:31 minuts. Marxem, saltem cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grey.
9: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. La plaça Germans Trilles de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte la tercera edició del circuit Pro 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet. Una edició que es va estrenar en guany a Tarragona el dissabte 27 de juny i que aquest cap de setmana ha aterrat al Vendrell per segon any consecutiu. La jornada ha estat marcada pel sol i la forta calor, en contrast amb el 2025, on els forts aiguats de Coma-ruga van obligar un esforç titànic de l'organització per poder tirar-ho endavant. En aquesta ocasió, però, el torneig ha pogut lluir tota la seva esplendor amb equips procedents d'arreu de l'Estat i amb les semifinals i les finals, a més en directe per Esport 3. Finalment, en categoria femenina, s'ha provat campió el València Bàsquet per 21-18 a l'Agua i Jardín de Logroño, mentre que la masculina, el 3G Valladolid, s'imposà per 11-15 al conjunt anfitrió, l'AE Vendrell, que, com la resta de finalistes, s'ha classificat per a la gran final d'aquest dissabte 18 de juliol a Badalona, juntament amb equips internacionals. Escoltem el director tècnic de l'AE Vendrell, Eric Blay.
10: Un circuit de jugadors i jugadores professionals, on també venien equips de tot arreu d'Espanya, d'Almeria, Valladolid, de Madrid, de Màlaga, alguns de per aquí de Catalunya. I bé, on a més, el Vendrell va treure equip per primera vegada i realment molt contents perquè a més van quedar segons, es van classificar per una prova final la setmana vinent a Badalona. I la veritat que l'esdeveniment va anar molt bé. Aquest any ens va acompanyar la climatologia, no va ploure, i això va ser perfecte. La veritat que el dia va anar rodat, molt bon nivell a les dues pistes, molt bon caliu aquí a Coma-ruga, bueno, tota la plaça plena de gent, i la veritat que molt bé, i un dia més pel record.
9: Diumenge es completava un cap de setmana intens de bàsquet a Coma-ruga amb la cinquena edició del 3x3 Vila del Vendrell Lluç de Pena, organitzat per l'AE Vendrell. 350 participants s'han repartit entre la plaça Germans Trilles i la recentment remodelada pista del Tavares per gaudir d'una nova jornada amb bon temps i bon ambient. Escoltem de nou Eric Blay.
10: És un cap de setmana molt intens, sobretot per l'organització, però veure les cares de la gent, el gaudir, el com acaba sortint, al final és el que ens dona aquesta energia, i enguany sí que dins de tot hem respirat una mica més, sobretot pel temps, que l'any passat doncs, va ser algú molt advers, i que la veritat també doncs, és d'agrair que tota la gent que tenim darrere li donés la volta, i aquest any doncs, al final ens està sortint tot molt bé, i sobretot gràcies també a la pràctica dels altres anys. La gent contenta, molt bon ambient, bon temps, i al final, bueno, bàsquet 3x3 que a l'estiu és genial i és el que toca.
9: Finalment, els guanyadors han estat el Resi Team en categoria primer i mixt, TGN Academy 14 en mini masculí, Domis Storm en mini femení, Meiti l'Hospitalet en infantil masculí, la 6-7 en infantil femení, TGN Academy 10 en cadet masculí, Venimos a por la camiseta en cadet femení, SPN en júnior masculí, Taronja en júnior femení, Padres del Dani en sènior masculí mater, Yard Attack en sènior femení mater, Samberus 2.0 en sènior masculí pro i 3 de l'americana en sènior femení pro. I acabem parlant de futbol. L'Ajuntament del Vendrell instal·larà 2 pantalles gegants aquest dimarts per seguir la semifinal del Mundial Masculí de Futbol entre França i Espanya, que arrencarà a les 9 de la nit. D'aquesta manera, el consistori vendrellenc repetirà l'experiència viscuda en els últims anys en altres grans cites de la selecció espanyola, tant masculina com femenina. En aquesta ocasió, les pantalles estaran ubicades a la plaça Nova i a l'edifici Tavares de Comarruga, amb servei de barra inclòs, que estarà amenitzat a partir de les 8 del vespre.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
12: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I a partir d'aquí saltem cap a les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 14 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. La comissaria dels Mossos de Patestini, realitat el 2028. La concessió serà per 50 anys i l'Ajuntament ho avançarà 1,5 milions d'euros. També en portada es parla del polígon Francolí del Sotrac a l'asfalt. L'Ajuntament dona resposta a una demanda històrica de les empreses. I dediquen la fotografia a portada. I l'extrema dreta francesa accepta les explicacions de Rajoy. Crisi diplomàtica hores abans de la semifinal. Des de Reus, Sant Joan redueix a la meitat les llistes d'espera. I a Aiguamúrcia, els veïns tornen a casa després de controlar l'incendi. En economia, el sector TIC celebra el projecte d'intel·ligència artificial a Flix. Canviem de portada, també una altra de les capçaleres habituals i diàries, com és el diari Ara. El govern vol reduir a un mes l'espera per a llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública per força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. I un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 4 anys a Catalunya certifiquen aquesta vivència dels focs doncs, provocats. Sí, és la fotografia més que hi dediquen a portada. El tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. I detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. I el racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol. I acabarem ja aquest repàs a les portades des de La Vanguardia. Espanya busca la final contra una temible França. Espanya disputa aquesta nit a les 9 la seva segona semifinal en un Mundial de Futbol que jugarà contra França, una de les favorites per obtenir el títol. I la Moncloa acusa el Partit Popular de torpedinar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Els populars diuen que l'expresident va ser sarcàstic sense mala intenció. I Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana de l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament a persones de més de 65 anys. I Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge. L'agència CIP preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. I els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. I en consum, investiguen la venda d'ulleres insegures per veure l'eclipsi. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
12: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Coma-ruga acull aquest estiu el Motor Show Extreme, que és un espectacle d'acrobàcies, exhibicions de motor que s'ha instal·lat als terrenys del kàrting de Coma-ruga i que oferirà a funcions, atenció, fins al 26 de juliol, el dia de Santa Anna, per festa major. Aquest és un espectacle que reuneix diversos especialistes del món del motor que protagonitzen això, exhibicions de conducció extrema amb cotxes i motocicletes espectaculars. Maniobres sobre dues rodes, salts amb rampes, derrapatges, actuacions dels coneguts Bigfoots o Monster Trucks, vehicles de grans dimensions que protagonitzen alguns dels números més espectaculars d'aquest show. Per suposat, i com ara dèiem, en volem conèixer els detalls i de fet ens acompanya una mica la representant de la producció d'aquest espectacle, que és la Dana Marton. Dana, molt bon dia.
13: Muy buen día, Pera.
2: ¿Cómo estás?
13: Bien, ¿sí? Muy bien. Mucho calor, muchos incendios, pero seguimos.
2: Endavant, eh?
13: Seguimos.
2: No sé com es porta la calor amb la benzina i amb l'espectacularitat del vostre espectacle, Dana?
13: Nosotros...
2: Està molt lligada, de fet, no? La calor amb vosaltres, no?
13: Muchísimo, muchísimo. Cuando aceleran, mira, cuando aceleran, pues la adrenalina, estamos acostumbrados.
2: Clar, que vagi per davant, clar, ara parlarem de tot plegat. Jo entenc que vosaltres, que treballeu i que produïu aquest espectacle, sou uns malalts dels cotxes, dels vehicles, dels motors, de la benzina i de tot això.
13: Digamos mejor, amamos el mundo del motor, amamos el mundo del motor, amamos la adrenalina, estamos acostumbrados y ya desde pequeño, ¿no?
2: Ajá.
13: Papás, abuelos y todos siempre han estado metidos en el mundo del motor.
2: Claro, y eso es traspuar.
13: Claro. Pero es fet, una herencia.
2: Ya ho crec. Y de fet també, en termes generals, tot i que potser estem més acostumats a aquest tipus d'espectacles, no?, en aquesta cultura nord-americana, no?, dels Bigfoots, d'aquests Monster Trucks, però sí que cada vegada sembla que es va arrelant aquí, cada vegada és més conegut aquí, i és un espectacle que agrada. És a dir, en termes generals, la benzina agrada.
13: Te explico. Nos gusta lo diferente, ¿no?
2: Clar.
13: No siempre los mismos espectáculos.
2: Ja.
13: Llevamos muchísimos años en esto y, claro, es un espectáculo increíble.
2: Ajá.
13: Y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Vendrell, porque no es fácil llevar un espectáculo como ese en Cataluña.
2: Ya.
13: Porque no lo entiende, no entiende muy bien lo que es. No sabe si es una exhibición, si es un espectáculo, y de aquí decimos que es un espectáculo completo.
2: Claro.
13: Tenemos nuestras gradas, la gente paga su entrada, entra y tiene una hora y 45 minutos de pura adrenalina.
2: Uh-huh.
13: Antes pensaban que solamente eran para los jóvenes y no, es para todos.
2: Vale.
13: Para niño, para adolescente, para mamá, papás, abuelo, para todo. Lo que aman el mundo del motor y lo que no lo aman también, uh-huh, hay que verlo.
2: Y tal, para toda la familia.
13: Para toda la familia.
2: Para toda la familia. Tornem a dir que és un espectacle que serà en aquests terrenys del Kàrting de Coma-ruga, un espai que tots coneixem sobradament. Hi haurà funcions fins al 26 de juliol.
13: Sí, pero explicamos bien que solamente tenemos actuaciones los viernes, los sábados y los domingos.
2: D'acord, al cap de setmana.
13: Sí, uh-huh, a las 9 de la noche.
2: Val.
13: Tenemos las taquillas abiertas desde las 8 de la noche.
2: Val.
13: 8 y media abrimos el recinto y a las 9 de la noche empieza el espectáculo.
2: Perfecte. Divendres, dissabte i diumenges, sí, fins al 26 de juliol.
13: Te digo la verdad, estamos valorando la opción de quedarnos todo el mes de agosto.
2: Val.
13: Todo el mes de agosto porque en Vendrell, en Coma-ruga, en toda la comarca, el turismo empieza a llegar justo
2: ahora. Ahora es temporada alta,
13: y podemos decir que estamos en un sitio privilegiado, ¿no?
2: Vale.
13: La Nacional 340, la salida de l'autopista,
2: sí,
13: kàrting Coma-ruga és un sitio privilegiado.
2: No, i tant, que si això, entrades disponibles els mateixos dies a taquilla.
13: Sí, y tenemos la opción en internet, nuestra página web, que es
2: www.motorshowextreme.com. Fantàstic.
13: Y ahí tienen el 20% de descuento con el código descuento Motor Verano 2026.
2: Genial.
13: Que justo lo hemos hecho para empezar el verano.
2: Fantàstic. I també hem de dir que gràcies a vosaltres, i us agraïm aquesta gentilesa, a aquests 5 primers oients, o si en són més, en farem un sorteig, però els primers 5 whatsapps que rebem aquest telèfon habitual de programa, el 686-101-101, s'emportaran aquestes, una de les 5 entrades dobles, és a dir, que són 10 entrades en total.
13: Sí, porque siempre mejor venir a verlo
2: en compañía.
13: En compañía, sí.
2: Exacte, 5 entrades dobles, aquests 5 primers oients que ens envien un WhatsApp al 686-101-101. sent-ho, sent-ho, i si tenim molta demanda, doncs farem un sorteig, cap tipus de problema. I des d'ara mateix, i des d'ara mateix. Parlem de l'espectacle, Dana, com l'expliquem, aquest espectacle? Què podem trobar? Trepidant, espectacular, i adrenalina pura i dura, però explica'ns com va.
13: También es un espectáculo muy diferente, muy diferente porque tenemos muchas disciplinas mezcladas, ¿no? Aparte de los Monster Truck, que son los Bigfoot, los monster que aplastan los coches.
2: Sí.
13: Tenemos freestyle, tenemos motos, tenemos... amamos los BMW. En nuestro espectáculo están los BMW porque para nosotros los BMW son... lo que de verdad puedes poner a dos ruedas, lo impresionante que es un BMW, salta rampas, no son BMW normal. Y decimos también desde aquí que lo que ven en el espectáculo está totalmente prohibido hacerlo en la carretera normal. Respetamos las reglas viales, eso se hace en un espectáculo con pilotos profesionales, eso también hay que decirlo. Todos nuestros pilotos son pilotos profesionales que han hecho contrafigura en película de televisión. Ellos son, su disciplina es, tenemos pilotos profesionales de freestyle, pilotos profesionales de BMW y pilotos profesionales de Bigfoot. Un monster truck no lo puede conducir cualquiera. Claro, y también decir que aplastamos coche, pero son coches preparados para respetar el medio ambiente. Los coches los preparamos. Coches los preparamos antes, no tienen ningún líquido, ningún aceite, ningún combustible, no tienen cristal. Nosotros aplastamos chapa y siempre protegiendo el terreno con telas especiales para que no haya ninguna contaminación con el medio ambiente.
2: Tot està previst,
13: Todo.
2: En matèria de seguretat ambiental i sobretot personal.
13: Y si me permite, queremos agradecer el desguace Vendrell, que desde que estamos aquí nos está ayudando, porque siempre tenemos un desguace colaborador. Y el desguace Vendrell es increíble, porque desde que hemos llegado que nos ayuda a encontrar los coches, nos lo preparan. Dani, que es el propietario del desguace Vendrell, increíble, agradecerle desde aquí, que lo escuchen todo, que el desguace Vendrell es colaborador de nuestro espectáculo.
2: Molt bé, ostres, brutal. Clar, quants cotxes podeu arribar a utilitzar?
13: Deixa'm dir. Te digo la verdad.
2: Quants cotxes podeu destrossar,
13: Bueno, en las 4 o 5 semanas que estamos aquí, 40 cotxes.
2: 40 cotxes en totes les setmanes?
13: Claro,
2: wow.
13: 40 cotxes, porque también tenemos trucos distintos, ¿no? Que un accidente simulado necesita un coche que arranque.
2: Ah, que, clar, que funcione,
13: claro. Claro, que funcione para darle el empujón al otro que tiene que...
2: Sí,
13: pero te digo la verdad, Dani nos ha ayudado muchísimo y mira.
2: Qué bien.
13: Y ojalá en cada ciudad encontremos un desguace que nos colabore con nosotros, porque no es fácil encontrar los coches.
2: Claro, es eso, ¿no?
13: Coches
2: que tinguin, ¿no?, aquestes particularitats específiques, que és el que demaneu, i que hi hagi bona col·laboració.
13: Pues sí, pues sí.
2: Està clar, està clar. És això, és una hora 45 minuts de pur espectacle. A més, enllaceu un número amb un altre.
13: Sí.
2: És a dir, que és un ritme constant.
13: Llevamos un equipo increíble, porque aparte de los pilotos, llevamos un equipo que está preparado para preparar el terreno.
2: Claro,
13: con los bocat, los toros mecánicos y todo eso, para preparar cada número, cada actuación tiene su preparación.
2: Para
13: que el público no se quede parado, siempre hay algo que lo entretenga.
2: Clar, sempre. Que tota aquesta part logística de preparació del número dels espectacles i la part més artística que va a càrrec una mica dels pilots, s'ha de dir. Tu deies pilots professionals?
13: Professional. Sascha Bosle es un piloto profesional alemán, porque el equipo todo, la familia Bosle, que trae este espectáculo a Vendrell, son de Alemania.
2: Son de Alemania, la producción es alemana.
13: Y han venido directamente desde Alemania a Cataluña.
2: Wow.
13: Imagínate,
2: ostres.
13: Claro, eso también ha sido una preparación increíble.
2: No, clar.
13: Porque Alemania no está detrás de la esquina.
2: No.
13: Eso ha venido en carretera.
2: Clar, tot el material, tota la infraestructura.
13: Todo.
2: I a més, clar, feu tour, no?, per l'estat espanyol i aneu rodant per diferents municipis.
13: Claro. Hemos decidido 2026-2027 quedarnos en Cataluña. Hemos empezado en Terrassa el 22 de abril y Terrassa de verdad ha sido una ciudad que ha amado ese espectáculo. Teníamos todas las entradas vendidas todos los días. Y hemos estado un mes y dos semanas. Seis semanas es mucho tiempo, pero hemos tenido llenazos total.
2: Qué bien.
13: Castellbisbal no tenía un sitio idóneo para nosotros y nos dejaron montar en el aparcamiento del restaurante Cal Pupinet, que es un aparcamiento privado, y claro, nunca lo habían hecho, no entendían muy bien lo que teníamos que hacer, y claro, siempre presentamos unos vídeos, para que el ayuntamiento, los técnicos, entiendan muy bien lo que es ese espectáculo. Es un espectáculo, como se dice, especial. Es un espectáculo que lleva una seguridad impresionante. Tenemos un equipo detrás de nosotros como ingeniería, técnico, ECA, gente que colabora con nosotros, que revisa nuestros espectáculos. Es un espectáculo totalmente seguro, porque antes de abrir puerta tenemos un control espectacular entre ingenieros, técnicos del ayuntamiento, ECA, que la ECA es uno de los controles más exhaustivos de espectáculos de España, se puede decir.
14: Sí. Clar, és això. Són números realitzats per professionals, però sobretot...
13: Hay que decirlo, son números peligrosos.
14: Sí.
13: No son pilotos, no una persona cualquiera puede hacer lo que hacen nuestros pilotos.
14: Sí, clar. Sempre hi ha una perillositat, no? Clar, claro. Aquest tipus d'espectacle sempre comporta cert perill pels que el realitzen, s'entén, pels professionals i pels conductors en aquest cas. Però dins aquests termes de perillositat, clar, el que feu és minimitzar aquest perill, no? És a dir, números molt assajats, màximes mesures de seguretat...
13: Te digo una cosa, trabajamos solo viernes, sábado y domingo, pero desde el lunes a jueves están ensayando.
14: Clar.

0: Divendres, dissabte i diumenge, possiblement fins al mes d'agost.
1: Possiblement, todavía no lo tenemos claro. Lo miraremos como irán estos fines de semana, pero el ayuntamiento está encantado porque ya lo hemos preguntado. El Tony, el dueño del karting, encantado con nosotros y lo estamos valorando.
0: Fantástico.
1: Si lo al final nos quedaremos, pues volveré a la radio.
0: Vinga, ens ho comentes, correcte, i tant que sí, tant que sí, ho anunciarem. Dana, moltíssimes gràcies.
1: I a ti, Pere.
0: De veritat, per venir a
1: explicar-ho. Os esperamos a todos.
0: Fantàstic, així ho farem, que no s'ho perdin.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Gairebé enllestida la primera part de Calaixera. Aquesta primera hora on hem tractat qüestions diferents, sobretot emmarcats en la informació i en l'actualitat, i que ens queda ja poc més d'un minut per arribar a les 10, això i posar punt i seguit. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res tornarem ja a la segona part de programa amb més qüestions. Avui una segona part dedicada novament a parlar de l'eclipsi de sol del dia 12 d'agost i ho farem, atenció, a través de la mnemònica, que és, jo diria, l'art, però és la ciència de l'estudi del sol de cara, sobretot, als rellotges de sol. I, de fet, existeix des de fa ja molts anys la Societat Catalana de Mnemònica. I, de fet, ens acompanyarà en directe i telefònicament el seu president, en Ricard Llorenç, per conèixer això, el sol, mirar cap al cel, conèixer la importància de mirar el sol, de la seva posició, potser més enllà que no pas l'eclipsi. Sí, no us ho perdeu. Tot això en directe a través del 107.1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als serveis socials perquè el presumpte autor és també un nen, noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pasqual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
6: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Taradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
7: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar a 80, deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
6: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
5: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la J-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de, les 10, el butlletí de les 10, i que a partir d'aquí ja ens porta la segona part de Calaixera. Vol dir que tornem ja a la proximitat del 107.1 de l'FM, sobretot és sempre per ràdio, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtb-ventrell.cat, i podeu posar imatges, si voleu, a través de televisió. Avui és dimarts 14 de juliol, programa número 4.009. Gràcies per fer-ho possible, com sempre. I més qüestions, més coses. Ja hem explicat que avui tenim una segona part dedicada justament a tot aquest fenomen, bé, més que històric, diuen, que és l'eclipsi de sol del 12 d'agost. En parlarem, però ho farem a través de la mirada de la mnemònica. Volem conèixer exactament què és la ciència i, jo diria, l'art de la mnemònica, que estudia la posició del sol, tot això en referència als rellotges de sol, i, de fet, en parlarem des de la Societat Catalana de la Mnemònica. No us ho perdeu, que és una altra manera de conèixer el sol ara que tant n'estem parlant. A banda, també recordarem el Connecta 14, aquest espai elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez al capdavant, perquè justament van tenir també una conversa excepcional sobre l'eclipsi amb el divulgador Joan Anton Català. Recordarem que va ser molt, molt, molt interessant. També repassarem l'agenda. Després de les 11, després del butlletí, anirem cap a aquesta secció tecnològica d'en Joan Molina, sense por a la tecnologia, entre altres qüestions, i també amb la participació i les trucades. Molta cosa a fer. Doncs va, anem per pams i a partir d'aquí ja seguim i continuem a la segona part, Sony.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.
1: Ho estem fent molt, però ho hem de seguir fent, parlant de l'eclipsi del dia 12. I és que això... Queda menys d'un mes per a un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden viure des de fa dècades, diuen. L'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Al sud de Catalunya i al Vendrell es podrà observar en tota la seva espectacularitat un fet excepcional que no es repetia des de fa més d'un segle. Però aquest esdeveniment també és una oportunitat per redescobrir com molt abans dels rellotges moderns i dels telèfons mòbils, era el sol qui marcava el pas del temps, marcava el ritme. I avui en volem parlar amb en Ricard Llorenç, que ell és el president de la Societat Catalana de Mnemònica, per entendre millor aquest fenomen i reivindicar el patrimoni dels rellotges de sol, testimonis silenciosos de la nostra història i de la relació entre el cel, el sol i la vida quotidiana. Ricard, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, bé, sí? Molt bé.
1: Moltíssimes.
2: Esperant l'eclipse.
1: Correcte, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Clar, és que és curiós, perquè ara sembla que tothom... que ja és això, ja és bo, això, aquesta divulgació. Sembla que tothom miri cap al cel, presti atenció al sol, però, clar, des de la vostra vessant ja fa anys i panys que mireu cap al sol, Ricard.
2: I tant. Però, bueno, això, tot això és bo.
1: Sí, de fet, el que diuen la majoria d'especialistes, perquè a vegades també s'especula, no? És que si fa mal temps, perquè tal, i en definitiva el que expliquen els experts és igual si aquest dia, finalment, pel que sigui, no es pot veure tal qual l'eclipsi de sol, però almenys haurà servit per parlar, per divulgar, per parlar d'astronomia, per parlar del sol, no? I això és el que ens hem de quedar amb tot aquest fenomen, no, Ricard?
2: I tant. És així, sí.
1: Fem una cosa.
2: Esperem que no estigui núvol.
1: No, exacte. Esperem que el 12 d'agost al vespre estigui un cel ben obert i que es pugui veure amb tota la seva magnitud aquest eclipsi de sol total.
2: Perfecte.
1: Ricard, fem una cosa, et sembla. Clar, nosaltres hem descobert, sincerament, i a més ho hem fet a través d'una companya de feina, etc., el que era la mnemònica, però crec que és importantíssim partir d'aquí, Ricard, explica'ns. Ajuda'ns a conèixer què és la mnemònica.
2: La mnemònica s'expressa amb aquest nom mnemònica dos coses, bueno, diferents, però que tenen el mateix fonament. Una és l'estudi dels rellotges de sol, i la mnemònica és la ciència que estudia i calcula i ensenya a calcular els rellotges de sol. S'ha de pensar que en qualsevol superfície en què li toqui el sol es pot construir un rellotge de sol. Que la gent quan parla de rellotges de sol es pensa en rellotges de sol verticals amb un paret, diguéssim, però és que el rellotge de sol es pot dibuixar en qualsevol superfície, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinada, sigui corba, sigui de qualsevol manera.
1: Vaja.
2: Qualsevol lloc on toqui el sol es pot donar l'hora.
1: Uh-huh.
2: Llavors, la gnomònica estudia com calcular els rellotges de sol depenent de la seva orientació, de la seva forma, etc., per poder assenyalar les línies de les hores i els calendaris.
1: Uh-huh.
2: Això és la mnemònica. Hi ha rellotges de sol que fa més de 3.600 anys que existeixen. Sí, els egipcis, grecs i romans els feien servir.
1: Sí.
2: O
1: sigui que... Imagina.
2: I llavors l'altre tema de la mnemònica és una projecció geogràfica.
1: Uh-huh.
2: I tu saps que els mapes són sempre projecció de l'esfera terrestre.
1: Sí.
2: Clar, perquè l'esfera terrestre és un cilindre, un cercle,
1: uh-huh.
2: I aleshores es projecta sobre un pla i això surt en els mapes. Llavors, una forma de projectar és projectar els punts de la Terra des del centre de la Terra amb un pla tangent a la Terra.
1: Val.
2: Llavors, això què fa? Fa que els cercles màxims de la Terra siguin representats d'aquesta manera amb una recta.
1: Mm.
2: Llavors, què passa? Com se sap, en principi és així, la distància més curta entre dos punts de la Terra és sempre la seva circumferència màxima.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, com amb aquesta forma de representació la circumferència màxima és una recta, aleshores, pels aquells que es fan desplaçaments per l'aire i pel mar, o sigui, tant l'aeronàutica com el transport marí, utilitza aquest sistema de cartografia perquè d'anar d'un punt a l'altre la distància més curta és una recta.
1: Val.
2: Dins del mapa. I llavors, doncs, els hi va perfecte, clar, tant al mar com a l'aire.
1: Clar.
2: No hi ha obstacles entremig. Llavors, wow. Sempre s'aprofita per anar per la distància més curta i llavors és una recta. I cosa que a nosaltres amb la Terra, sempre que hi ha coses entremig, pues no és possible moltes vegades poder anar d'un punt a l'altre.
1: Sí.
2: Llavors, això són els dos conceptes de mnemònica.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, la qüestió és mirar el cel, per això, Ricard, ja sigui per la posició del sol o per orientar-nos, és justament mirar el cel, que és importantíssim. Bé, mirar-lo i reconèixer-lo, evidentment, si no malament. Clar, estem parlant d'una ciència antiquíssima. No sé la Societat Catalana de Mnemònica quan fa que es va crear, Ricard. Per fer una comparativa, eh?
2: Sí, doncs mira, la Societat Catalana de Mnemònica va néixer, es pot dir, dins d'una aula.
1: Uh-huh.
2: L'any 1986 es va fer un curs en el Museu de la Ciència de Barcelona de disseny i càlcul de rellotges de sol.
1: Uh-huh.
2: Aleshores s'hi van apuntar 20 persones,
1: uh-huh.
2: I quan es va acabar el curs, doncs, bueno, es va fer una espècie de grup per estar connectats i parlar de rellotges de sol i fer visites, etc.
1: Uh-huh.
2: Llavors, l'any 88... es va fer una segona versió del curs, també al Museu de la Ciència, i aquí es van apuntar uns 24 persones, i al final, entre els del primer curs i el segon curs, van decidir de formar una associació per fomentar i ajudar el tema del rellotge de sol.
1: Va.
2: Llavors es va fundar amb 15 socis, al començament, i ara en aquests moments som un 100 i 100 i poc.
1: Bé. També intueixo que té una vinculació també directa, una mica el romanticisme em fa l'efecte, no? Justament el que ara dèiem, una mica aquest amor o aquesta estima que teniu cap al sol i cap a aquesta mesura, no? Entenc, eh? Clar, entenc...
2: Clar, perquè els objectius seus de la societat és pues, fomentar l'estudi i la investigació de la mnemònica, a promoure la seva construcció i conservació dels rellotges de sol,
1: uh-huh.
2: fer publicacions sobre temes de mnemònica, organitzar activitats relacionades amb això, i promoure intercanvi amb societats afins que n'hi ha arreu del món. Vull dir, estem relacionats amb França, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Itàlia, amb Països Baixos. Vull dir, llavors estem relacionats amb societats que el seu objectiu és la fomentació, el foment del negoci de sol, i estem comunicats i tal. I finalment defensar el nom i el prestigi del quadranter, que ara ja no existeix, però el quadranter era un ofici que era fer rellotges de sol, era un quadranter. Defensar aquest nom i el prestigi d'aquest ofici.
1: Els quadranters, que com deies, clar, s'ha perdut avui en dia tecnològicament, ja es fa de manera molt diferent, suposo, ja, oi, Ricard?
2: Sí, exacte. Ja no, la funció del rellotge de sol ja no és donar l'hora, sinó que, bueno, que bàsicament s'ha convertit en decoratiu.
1: Clar, ja, s'entén. Però, escolta, anem una mica a aquesta part pràctica dels rellotges de sol, de com es feia abans i com feien els quadranters, o com feien 3.500 anys, que és aquí on jo trobo l'excepcionalitat d'això. Clar, és a dir, els qui poc o molt coneixem el sol, entenem que el sol varia durant l'any, no? Segons quina hora, en quin moment, en quin dia de l'any, en quina època, no? En quina estació, tot això va canviant. Aleshores, clar, l'estudi d'això jo ho trobo complicadíssim. No sé com ho feu, com es feia, com... és on ve on rau, no? La perfecció d'aquest ofici, d'aquest estudi.
2: Sí, és que, evidentment, el tema del càlcul dels rellotges de sol i que els rellotges de sol puguin donar l'hora està íntimament relacionat amb l'astronomia, diguéssim, que hi ha entre els moviments relatius que hi ha entre el sol i la Terra, el sistema solar, diguéssim, no? Llavors hem de tenir en compte que, per un cantó, s'ha de tenir en compte la declinació del sol en cada moment, que en l'equador aquesta declinació, és a dir, puja i baixa respecte a l'equador uns 23,45 graus cap amunt i cap avall, que això és el que dona sí a les estacions, diguéssim, i després a l'azimut, que astronòmicament és a l'angle de la projecció del sol en aquell moment, o d'un estel, però en aquest cas, com estem parlant del sol, respecte al nord-sud nostre, diguéssim, de la Terra, i l'elevació sobre l'horitzó, que això et dona les hores, l'hora de cada dia. Llavors, amb les dues coses, perquè el rellotge de sol, que hi ha gent que això no ho sap, no només dona hora, sinó que també és calendari. Perquè el sol, hem dit aquests 23, a l'estiu està més alt,
1: sí,
2: amb la qual cosa l'ombra de la busca del rellotge és més llarga,
1: sí,
2: i a l'hivern és més avall, amb la qual l'ombra també, la longitud de l'ombra que es produeix dintre del rellotge de sol també dona el calendari.
1: Val.
2: Sí, dona les dues coses.
1: Sí, dues coses, correcte.
2: Sí.
1: Ostres, és que és realment molt interessant i que també parla molt d'una mica la història humana, permeto-m'ho dir, no, Ricard?
2: Fa
1: més de 3.500 anys, com ja es podia controlar el temps, les hores, el calendari, suposo que en benefici, no, de la collita, de poder plantar, no?
2: Per un cantó, el tema de les collites, com has dit tu mateix, i el tema de les plantacions i tal, i també, religiosament, per les hores dels resos que feien els capellans en els monestirs. Hi ha uns rellotges que es diuen canònics,
1: sí,
2: que són de sol, rellotges de sol que es diuen canònics, que no marquen l'hora, el temps nostre, diguéssim, sinó que marca les hores de les del resac que feien al monestir.
3: Val,
2: llavors,
3: sí.
2: Quan marcava les hores, sabien que era el Maitines, i anar poder resar durant el dia.
1: Clar, ostres. Clar. I deixeu-vos comprar una mica cap a casa, Ricard, també. Em fa l'efecte, és una opinió, i ara ho reflexionaré, perquè un cop en un lloc ho he llegit, això. No? És a dir, aquí a Catalunya hi ha molts rellotges de sol, perquè hi ha molta masia catalana i no hi ha masia catalana que no tingui a la façana un rellotge de sol, i això fa, és així, no?, que aquí al territori hi hagi especialment molts rellotges de sol.
2: Nosaltres una de les coses que fem a la societat és mantenir un inventari dels rellotges de sol dels països catalans.
1: Uh-huh.
2: I en tenim inventariats més de 8.700.
1: Uau.
2: No està mal, eh?
1: Home, són uns quants, eh?
2: Sí, són uns quants. Sí, n'hi ha molts. I com has dit tu molt bé, a Catalunya hi havia el costum d'anar a les masies, doncs a la façana tenir un rellotge de sol. Uh-huh. I n'hi ha moltes. El que passa que, per desgràcia, primer, moltes masies han desaparegut,
1: ja,
2: amb el qual també han desaparegut els seus rellotges, i altres, doncs, no s'han cuidat i el rellotge està malmès,
1: ja,
2: o ha desaparegut, però, bueno, és el que passa.
1: Sí. I em fa l'efecte, això també és l'opinió personal, si se'm permet, que em fa l'efecte quan es fa una restauració d'alguna masia i es vol restaurar el rellotge, es restaura tal qual, que sí, no es té en compte justament l'estudi que ha fet que aquell rellotge funcioni,
2: ja.
1: No? Crec que també dona una mica per aquí, no? Potser per desconeixença de que existeix,
2: sí,
1: justament, ja vosaltres com a societat, sinó la mnemònica.
2: Sí, per sort, algunes persones s'han enterat de la nostra existència i llavors es posen en contacte amb nosaltres. I ens diuen, escolta, tenim una masia o tenim una casa, que tenim un rellotge que està molt malmès, que hi havia un rellotge de sol, i el volem restaurar i tal, i ens demanen ajuda, i nosaltres desinteressadament els hi recalculem, tenim contactes amb restauradors i tal, i llavors ens els dediquem. I ara mateix, mira, la setmana que ve haig d'anar a Vallfogona del Ripollès, que amb una casa del centre de la plaça de la Vila, doncs hi ha un rellotge molt malmès i el volen restaurar, i mira, i anem al restaurador nosaltres per decidir com ho fem i ajudar-los a restaurar, i això és com ho fem.
1: Sí. Clar, suposo que...
2: Un estil de Pedralbes, per exemple, a Barcelona també hi havia dos, al claustre,
1: uh-huh,
2: i també es van cridar, i amb els restauradors, aquests sí que tenen uns restauradors propis,
1: uh-huh,
2: i també es van restaurar, vull dir... Si s'enteren de la nostra existència, doncs nosaltres ajudem a recuperar el patrimoni.
1: Doncs que la gent ho tingui ben present, si té aquesta gran sort de comptar doncs amb un rellotge de sol a casa seva o qualsevol ajuntament, el que sigui, que tingui un rellotge de sol i el vulgui una mica posar a hora, no sé si aquesta seria la definició, però que el vulgui restaurar, doncs que compti amb la Societat Catalana de Mnemònica. Clar, suposo que quan es restaura un rellotge o quan es construeix, el que és la maneta, és com es diu així, el pal, diguem, que marca l'ombra.
2: El pal que marca l'ombra es diu tècnicament gnomon, d'aquí ve.
1: Ostres. D'acord.
2: Tècnicament es diu gnomon, que gnomon és una paraula grega que vol dir busca.
1: Val. Val.
2: Aleshores, en català també s'acostuma a dir la busca.
1: Val.
2: I si no, doncs gnomon o estilet.
1: Val. Molt bé. Veus per què t'havien de trucar, Ricard? Veus les coses que estem aprenent tot just aquest matí d'avui en aquesta terminologia? Doncs això, el gnomon, la busca, clar, el que determina el vostre estudi, suposo que fa que aquest gnomon sigui més llarg, més curt, més inclinat, quina inclinació... Tot va per aquí, suposo, oi?
2: Sí, el gnomon sempre, perquè... Les línies horàries d'un rellotge de sol o les marques horàries del rellotge de sol siguin sempre una recta,
1: uh-huh,
2: que és com acostuma a passar amb els rellotges de sol, el gnomon sempre ha d'apuntar al nord geogràfic.
1: Val.
2: O sigui, el gnomon, els gnomons o la busca dels rellotges de sol sempre apunten a l'estrella polar.
1: Uh-huh.
2: I llavors, d'aquesta manera, sempre, cada dia, a una hora mateixa, sempre és la mateixa línia la que marca la d'aquella.
1: Val.
2: Llavors, si qualsevol nom, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinat, sigui no sé què, la busca ha d'apuntar al pol nord.
1: Val, i després...
2: I llavors, depenent de la llargada, llavors... Clar, quan més curt és la busca és més curta, el rellotge també pot ser més curt perquè les ombres són més curtes.
1: Clar, val.
2: Ostres. I si és més llarg, la llargada del gnomon només et determina les dimensions del rellotge, diguéssim.
1: D'acord.
2: Quan més gros és el gnomon, necessites un rellotge més gran.
1: Més gran, clar. Perquè després trobem, clar, els números de les diferents hores, no, una mica, suposo, representats a on estigui exposat aquest rellotge.
2: Exacte. Sí,
1: ostres,
2: sí,
1: que interessant. Que interessant. Portem altra vegada cap a l'eclipsi, Ricard, si et sembla.
2: Sí,
1: jo he sentit que aquest eclipsi del dia 12 d'agost, a les 8 i 20 i escaig, o 20 llargues, on serà aquest eclipsi, o començarà ja l'eclipsi total, he sentit que el Sol estarà a 4 graus. A 4 graus, entenc, de la Terra.
2: D'alçada.
1: D'alçada
2: de l'horitzó.
1: Val.
2: Llavors, clar, vull dir, té un petit problema, que, clar, quan més el Sol més a punt de pondre's estigui, que és el que passarà aquest mes d'agost, aquest 12 d'agost, doncs, clar, tens més facilitat a que hi hagi algun tema geogràfic que t'impedeixi veure,
1: clar,
2: que hi hagi
1: sí.
2: una muntanya, que hi hagi... En canvi, si això es produís en lloc de les 7 de la tarda, es produís a les 12 del migdia, el sol està dalt de tot, llavors aquí sí que no t'aparia ningú i el podries veure perfecte, diguéssim, no?
1: Val.
2: Llavors aquest és el problema que s'ha de tenir en compte allà on es vagi i es vulgui mirar aquest eclipse total d'aquest proper mes d'agost, que sigui un lloc en què no hi hagi cap tema geogràfic que t'impideixi...
1: Clar.
2: Veure el sol.
1: Sí.
2: Perquè si no veus el sol, no veuràs l'eclipsi.
1: Clar. Clar, és això. És qüestió de perspectiva, no? El sol estarà molt baix i, com tu bé deies...
2: Estarà molt baix, clar.
1: Orogràficament pot haver-hi diferents elements geogràfics o també humans, no?, com edificis, etc, que poden una mica...
2: Edificis que t'ho tapin, sí.
1: Sí. Així, doncs...
2: Això s'han muntat viatges amb barca, al Delta i a Mallorca i tal, que, clar, que al mar, en principi, doncs... Doncs, quan sempre que, i tant que a l'oest tinguis mar, diguéssim, que sigui, a l'horitzó sigui pla, llavors es veurà perfecte, clar.
1: Clar.
2: El que passa que en el tros del mar estem molt a l'est, i la qual cosa l'eclipsi total durarà segons només.
1: Clar, sí, serà un moment, sí.
2: Quan més a l'oest vas, pues, arribarà fins a gairebé 2 minuts.
1: Clar, ostres, clar. Sí. Així, doncs, queda clar, que hi ha una relació directa entre la mnemònica i l'eclipsi, no? Està molt lligada una cosa amb l'altra.
2: Home, evidentment està lligat perquè, o sigui, hi ha un tema primordial, que és el rellotge de sol, perquè funcioni, no necessita ni piles ni electricitat ni res de tot això, però sí que necessita sol.
1: Val.
2: Llavors, clar, a l'eclipse de sol el que es produeix és que amaga el sol. I el no haver-hi sol, a les rellotges de sol, deixa't de donar l'hora. Evidentment, perquè no hi ha sol.
1: Clar, és l'únic element que fa que un rellotge de sol es pugui parar.
2: Exacte.
1: Sí.
2: I en els rellotges de sol tenen moltes vegades tenen una frase que nosaltres diríem el lema que bueno, o sigui, tempus fugit i hi ha molts lemes. Llavors n'hi ha un que diu sine sole, sileo. És en llatí, que vol dir sense sol, callo.
1: És veritat.
2: I realment és així,
1: Sí. Perquè, clar, en dies, no sé, que pugui estar el cel tapat o el que sigui, més o menys d'ombra sempre n'hi ha.
2: Sí, home, una mica sí, passa que està molt tapat, no hi ha ombra, però bueno, sí, però vaja, a vegades per calcular els rellotges de sol necessites fer primer una sèrie de medicions i tal, i dius, bueno, doncs avui aniré a mesurar-ho, i si aquell dia no hi ha sol, ja no pots mesurar res, perquè...
1: Clar.
2: al no haver-hi ombra no pots, no pots.
1: Sí, sí, sí, sí, clar, clar, s'entén. Ricard, intueixo que tu, a banda d'això, de la mnemònica, jo intueixo que també ets un amant de l'astronomia en general, oi?
2: Home,
1: que
2: sí, tant,
1: eh?
2: Tant, que sí? I tant, sí, sí. Tinc lloc a Terol.
1: Molt bé.
2: El dia 12, a la llacuna de Gallocanta, que està a 1,000 i escaig metres, vull dir, per intentar veure, per veure el rellotge a l'eclipse, sí, sí.
1: Clar.
2: I ho tinc reservat des de l'agost de l'any passat.
1: Ostres, imagina't. Imagina't. Així que tens molt present i ben present aquest eclipse.
2: No, i tant.
1: Molt
2: i tant,
1: esperat.
2: I tant. Sí, sí, sí.
1: No sé si també aquest fet ha augmentat les preguntes o les qüestions, com estem fent nosaltres des d'aquí a la ràdio cap a la societat, de preguntar-vos, heu incrementat la feina a causa d'aquest eclipsi o què?
2: La realitat és que, la veritat és que no, eh? Vull dir, perquè, aviam, el que sí que sortirà molt afavorit d'aquest tema és l'astronomia, perquè uh-huh. Això sí que l'eclipse de sol està relacionat amb astronomia i preguntes sobre astronomia pues, se'n fan moltes i això es mourà.
1: Clar.
2: Ara, sobre rellotges de sol, la gent no relaciona rellotges de sol amb eclipses de sol. Eh?
1: Ja.
2: No ho acostuma a relacionar. Vosaltres sí que ho heu fet, molt bé, per la idea, però no acostuma a passar.
1: Sí,
2: llavors,
1: sí, sí.
2: Jo crec que sí que serà bo per l'astronomia, en general, però per la mnemònica no crec que afecti gaire.
1: Vaja, bé, hem de dir, Ricard, i per ser justos, que nosaltres hem fet trampes, per això, perquè aquesta
2: sí.
1: Recomanació de la mnemònica, o qui ens ha parlat de vosaltres, i vull dir el nom, perquè gràcies a ell hem fet aquest contacte, que és el Tito Balcells, que de fet havia estat doncs, alumne vostre, i del qual també, com a rellotger d'ofici, doncs coneixia aquesta ciència, i a través de la Tere, que és companya nostra de la casa, la Tere Socias, doncs una mica vam buscar el contacte per poder parlar amb vosaltres. Així que això, vam jugar una mica d'avantatge en aquest aspecte.
2: Perfecte, molt bé.
1: Doncs bé, tot i així molt agraïts perquè ha portat aquesta bona conversa aquest matí d'avui, ben agradable, crec, coneixent una mica més això de la mnemònica, els rellotges de sols i del que ha de ser l'eclipsi del 12 d'agost.
2: Perfecte. Home, jo vull aprofitar també, ja que estic en un medi públic així com vosaltres, doncs és fomentar i animar la gent que es fixi en els rellotges de sol, que sàpiga que existim, diguéssim, i precisament ara al mes de setembre i tal, a la nostra web ja sortirà, començarem a fer un curs de rellotges de sol online, és totalment gratuït, diguéssim, que ja té 14 o 15 lliçons, vull dir, és un molt profund,
1: sí.
2: I que està força bé, i ja dic, i és una ocasió per poder aprendre i saber com es construeixen els rellotges de sol.
1: Fantàstic. Doncs la gent que consulti, que investigui, si busca, hi trobarà de seguida Societat Catalana de Mnemònica.
2: Catalana de Mnemònica, sí, es diu, la web és mnemònica.cat.
1: Val.
2: Vull dir que és ben fàcil.
1: Ben fàcil. A més, una pàgina web que està actualitzada, trobarà molta
2: exacte,
1: informació,
2: sí, tant,
1: i ben aviat hi haurà la informació sobre aquests cursos que ara comentes de cara al setembre.
2: Parlant dels temes dels rellotges,
1: sí.
2: Ja que sou de Vendrell,
1: sí.
2: Sapigueu que a Vendrell hi ha bastants rellotges de sol,
1: uh-huh.
2: I n'hi ha alguns, hi ha quatre d'ells que jo diria destacats,
1: sí.
2: Que són un a l'escola Pau Casals,
1: sí.
2: Que hi ha un horitzontal monumental, vull
1: correct,
2: dir,
1: sí.
2: És un monument, eh? Un altre a la Masia Borràs, a Sant Vicenç de Calders, que hi ha un equatorial digital, que això vol dir que les hores no es marquen en una línia, sinó que són dígits, amb dígits, i són sobre una bota
1: sí.
2: de vi,
1: sí, sí, sí,
2: i
1: sí,
2: que
1: sí.
2: està dedicada al Josep Güell,
1: wow.
2: de Quixens.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: A l'església de Sant Vicenç n'hi ha un que té tots els astres, o els principals astres del sistema solar. I el lema diu univers, dos punts, el temps i l'espai.
1: Wow.
2: I un altre al carrer Pallforiana 56, en l'edifici Estel, que n'hi ha un d'inclinat, que també és trobar rellotges de sol inclinats, que no siguin verticals, diguéssim,
1: sí.
2: També no és igual. Llavors, a Vendrell teníeu aquests quatre rellotges que són singulars.
1: Fantàstic.
2: Vull dir, perquè ho sabíeu.
1: Ostres, que bé. Doncs mira, gràcies per l'apunt també. Mira què et dic, Ricard, moltíssimes gràcies per acabar d'ampliar i de puntualitzar encara més aquesta informació i, a més, allò, portar-la cap a, també cap aquí, cap a casa. Molt agraït, de veritat, molt, molt agraït i moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Seguirem en contacte, Ricard, si sembla, si mai tenim l'oportunitat
2: de
1: repartir o ampliar aquesta informació, ho farem, eh?
2: Nosaltres sempre estem a disposició de qui vulgui de poder transmetre aquesta ciència pel món.
1: Fantàstic. No? Molt bé, doncs ens ho apuntem. Una fortíssima abraçada i que gaudeixis molt de l'eclipsi el dia 12.
2: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Adéu-siau, adéu, adéu.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: 2:05 hem parlat i força, d'aquesta altra visió de l'eclipsi del 12 d'agost a través de l'harmònica. Creiem que ha estat una conversa molt, molt instructiva, molt agradable, molt divulgativa, i és la intenció que hi havíem posat en tot això. Però seguim parlant d'aquest eclipsi, perquè de fet volem recordar un dels espais d'aquesta casa que compartim entre en ràdio i televisió. És el Connecta 14, un espai d'actualitat del territori, de la comarca, però que a vegades va més enllà, com és aquest cas. És un espai dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez al capdavant, del qual va poder xerrar i conversar amb en Joan Anton Català, que és divulgador científic en tot aquest aspecte, i de fet acaba de publicar un llibre que parla d'aquest eclipsi. Una conversa molt interessant i que això justament volem recordar en aquesta segona part d'avui dimarts, on justament estem parlant altra vegada de l'eclipsi.
5: És un autèntic plaer, un luxe, comptar el programa Connecta 14 d'aquesta setmana amb el divulgador científic Joan Anton Català. Molt bona tarda.
6: Hola,
5: gràcies,
6: Sílvia,
5: per
6: bona
5: venir.
6: Tarda. De res, a vosaltres per convidar-me.
5: El Joan Anton, que és autor de nombrosos llibres de divulgació científica per a totes les edats. Però el que ens ocupa avui especialment és aquest, l'eclipsi del segle. Joan Anton, és l'eclipsi del segle, principalment, perquè és un eclipsi solar total, que no tornarem a veure en aquesta zona, encara que parlo en primera persona, però és obvi que jo personalment no el tornaré a veure, fins d'aquí 154 anys.
6: Sí, és el nostre eclipsi. D'entrada és l'eclipsi del segle perquè hem vist que aquests fenòmens, que n'hi ha molts durant la història, n'hem tingut molts, i evidentment cada any aproximadament n'hi ha uns dos, aproximadament a tot el món. Però som a ple segle XXI i quan n'hi ha un com aquest, que és total, i transcorre en llocs molt poblats, són fenòmens de masses, directament, perquè vivim en una societat molt informada, tenim xarxes socials, hi ha gent que viatja per veure eclipsis, o en general per veure natura, i això converteix aquests eclipsis en fenòmens, com et deia, molt especials, de masses, i aquest és el nostre, l'eclipsi del segle. Segle XXI, no ens hem de moure de casa, no ens hem de moure del Vendrell, per veure un eclipsi total de sol, i com bé deies, hauríem d'esperar l'any 2180 per veure un altre a casa nostra, de manera que paga la pena aprofitar aquest.
5: Aquell llibre que heu publicat, L'eclipsi del segle, és una guia molt completa sobre com viure aquest eclipsi del 12 d'agost a casa nostra.
6: Sí.
5: Entenc que s'ha fet amb voluntat que la gent tingui el màxim d'informació, i informació que no trobarà no tan fàcilment a cop de clic per internet. Vull dir, una informació rigorosa, fiable, i tot recollit en un mateix volum.
6: Clar, potser aquest és aquesta cosa que acabes de dir, no tot recollit, perquè tu pots anar agafant peces d'informació d'aquí, d'allà, i ara vull mirar horaris, i ara vull mirar zones, i ara vull entendre què és un eclipsi de sol, i ara vull mirar, per exemple, en què m'haig de fixar durant aquells moments per gaudir-ho al màxim. Aquest és un intent de guia de resumir-ho tot. Jo sempre faig l'exemple que jo, que no en sé d'art, ja m'agradaria, però que no en sé, si vaig a una exposició i no tinc ningú al costat que m'ensenyi i m'expliqui, jo em perdré pràcticament tot el que hi ha allà. Clar, durant l'eclipsi de sol és molt difícil que puguis tenir al costat una persona que t'estigui explicant, no? De manera que això és una guia pràctica per preparar-se per aquest eclipsi. És a dir, en què hem de fixar-nos per gaudir-lo al màxim, com l'hem de preparar, perquè s'haurà de planificar, perquè rebrem milions de visitants, i a més el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vol dir que aniran molt buscats els indrets des dels quals hi hagi visió, i la mobilitat quedarà afectada, i moltes altres coses. Serà un dia, jo dic, és un dia, serà un dia excepcional. No hem d'esperar que res aquell dia funcioni de la manera normal. No hem d'esperar-ho. I aquesta és la guia, una guia per preparar-se, per gaudir-lo, també per planificar, també de seguretat, recordem que hi ha un tema de seguretat, com observar això de manera segura, i de fotografiar-lo perquè el vulgui fotografiar.
5: Sobre l'excepcionalitat d'aquest fenomen no en tenim cap dubte, entre altres coses perquè aquest llibre ja va per la tercera edició, és un fenomen de vendes, i estem parlant d'un llibre que el 12 d'agost ja haurà passat, però tot i així ha suscitat moltíssim interès.
6: Sí, que és molt bona notícia, lògicament, per l'autor, per l'editorial, estem molt, molt, molt contents. Però, si em permets, Silvia, més enllà que el llibre, que sí, però més enllà que això, és que és l'esdeveniment el que està generant cada cop més impacte, perquè és altament impactant, és molt emocionant, molt emotiu, i a poc la gent se'n va adonant del que ens ve a sobre, no? Jo, en broma, sempre dic, ens ha tocat la grossa. I ens ha tocat la grossa. I jo crec que això és com una bola de neu que s'anirà fent més grossa a mesura que anem fent més divulgació. Divulgació, per altra banda, molt necessària, perquè hi ha temes, com dèiem abans, de seguretat, que és molt necessari explicar-ho i tornar-ho a explicar i tornar-ho a explicar, però també per la part bonica. També per, escolteu, que això és un espectacle únic de la natura. Si no voleu viatjar, que podeu veure altres eclipsis viatjant, però si no voleu viatjar, és que aquest us passa per sobre del cap. Si és que aquest no el podem deixar escapar.
5: Comencem, si et sembla, per explicar què passarà el fenomen des d'un punt de vista astrofísic, per què es produeix un eclipsi solar, breument,
6: Molt bé,
5: ja sé
6: sí,
5: per això està el llibre, molt recomanable, però ara fent un petit apunt perquè la gent entengui d'una manera planera en què consisteix aquest fenomen.
6: Molt bé, això és una alineació còsmica, mai millor dit, entre tres cossos. De fet, són quatre, un més important, que és el Sol, la Lluna i la Terra. Aquests són els tres cossos que s'alineen, de manera que el disc de la Lluna passa per davant del Sol a ple dia i ens l'oculta. Comença com un eclipsi parcial, que és aquesta mossegada al Sol tan típica, no?, que ja tots hem vist algun cop o que hem vist en fotografies, que recordem que és el disc de la Lluna, és la Lluna que s'està interposant entre la nostra visió i la del Sol. I a poc la Lluna va cobrint el Sol, fins que finalment el deix del tot cobert, que és el que passa al Vendrell a 8:45 del vespre del 12 d'agost, si no hi ha núvols, doncs això és el que passarà. Et deia, són quatre elements que intervenen, tenia dit tres, que s'alineen d'aquesta manera, el Sol, la Lluna i la Terra. L'altre que s'alinea són les persones, que ens trobem sota l'ombra de la lluna. És fascinant, és molt poètic, però és així. En el moment de la totalitat, quan es faci fosc, quan la lluna hagi cobert del tot el disc del sol, la lluna estarà projectant la seva ombra. Això és la totalitat, és el que ens tapa el sol. Per tant, ens trobarem durant uns instants sota l'ombra de la lluna. És molt bonic, això.
5: En aquell moment, el dia serà nit.
6: Sí.
5: La gent té dubtes i pregunta, però quedarà tot completament fosc? Serà com si estiguéssim al carrer de matinada, 8:45 del vespre?
6: És, a veure, d'entrada la foscor arriba sobtadament, que és una de les coses més impactants que té un eclipsi del sol. No és com un vespre nostre on la llum, la il·luminació va minvant a poc a poc. Aquí és de dia i ara sobte és de nit. Això és un moment, és un moment. És una nit especial. Jo només he viscut un eclipsi de sol, tampoc sóc aquí, no aniré a dir que n'he vist molts, però la gent que n'ha vist molts també ho comenta, i el que jo vaig viure, és una foscor especial. Surten els estels al cel, per tant, sí, és una foscor. Però quan tu mires al teu voltant, mires l'horitzó lluny, 360 graus, és que el pots mirar i no tens obstacles, veus una mica de llum. Aquesta llum que veus a l'horitzó són els llocs on encara no és total. Són els llocs a centenars de quilòmetres de distància on allà no és total, encara és parcial, o ja ha passat el total, no? I, per tant, és una nit especial, és una llum molt especial. I en el cel, el sol ha quedat ocultat per la lluna, però tot i això, tu pots intuir on es troba perfectíssimament el sol, perquè està el disc fos de la lluna està envoltat d'una llum difosa molt bonica, que és la corona solar. Al darrere és el sol, i aquesta llum que envolta, tu la pots veure perfectament. Per tant, sí, és una foscor, sí, surten estels, però és una foscor especial.
5: En el moment que ja es veu aquesta corona solar, podríem dir que és el moment més espectacular del fenomen?
6: Absolutament. És en el moment en què, si amb molta precaució això ho hem de fer, ens podem treure les ulleres de protecció. És l'únic moment en què ens podem treure les ulleres, que molta gent diu, però com ho sabré jo el moment en què me les puc treure? Hem de pecar per prudents, és a dir, millor treure-se-les uns segons després que no abans, però ho sabrem perquè s'haurà fet de nit. I ho sabrem perquè no veurem res. Portarem les ulleres posades, perquè estarem veient la parcial, i de sobte deixarem de veure-ho tot, i en aquell moment, amb precaucions, les traiem, i si realment comprovem que el sol no es veu, ens les podem continuar traient. És el moment més espectacular. Sí, baixa la temperatura, ho notem perfectíssimament, la fauna també reacciona, els ocells normalment deixen de cantar i de volar, les gallines s'amaguen, els gossos i els gats es despisten i les persones ens emocionem. Tremendament, llàgrimes als ulls, ens abracem, en fi. Jo també li dic a la gent que és molt bonic si podeu deixar un mòbil o algun dispositiu enregistrant la veu del que passa, no? I després l'escoltarem i direm, això ho vaig dir durant l'eclipsi, vaig expressar aquestes coses, i també escoltarem el que diu la gent i ens deixem anar bastant, eh?
5: Doncs prenem nota, com a Televisió al Vendrell, ho provarem, això, enregistrar aquestes sensacions i el que va comentar la gent. Parlàvem de la seguretat, que és molt important, sí, per seguir aquest fenomen, i ens has portat aquestes ulleres, que són aquestes ulleres homologades, és molt important que siguin ulleres homologades, que si ara jo me les poso, ho veig tot completament
6: negre.
5: No veig absolutament res. I dèiem, hi ha un moment en què les hem de portar posades, i hi ha un moment en què ens les podem treure, no? Com comentaves, quan comença aquest eclipsi, que és una hora abans, aproximadament, ulleres posades. No? Sí. Com ho hem de fer?
6: Mira, si me les deixes... Mira, molt abans, com que normalment anirem a l'indret per veure l'eclipsi, arribarem abans que comenci el parcial, recordem que el sol mai no es pot mirar. Ni en un eclipsi ni sense eclipsi. Vull dir que no hi hagi gent que pensi que això només és durant l'eclipsi. No, és que el sol no el podem mirar mai. Si algú vol veure el sol abans, per exemple, aquests dies, si algú ja té ulleres, pot fer l'exercici, és bonic, bonic, bonic el sol. Portarem les ulleres posades així. Jo ara mateix no veig res. Estaria mirant el sol i el sol el veuria perfectíssimament aquí dins, val? Quan comenci la part parcial, ulleres posades. A més, com que això durarà aproximadament una hora, la part parcial, aquí el Vendrell començarà a les 19:35 i anirà fins la part al moment de la totalitat, que és les 20:29, pràcticament una hora, no estaré tota l'hora així. Tampoc seria bo per la meva vista, tot i que les ulleres filtrin molt. El que faré és miraré una estona, gaudiré, i ara comento amb els amics, comento amb la família, faig el vermut, en fi, descanso la vista i durant una hora no estaré. Me les torno a posar per mirar amunt el sol com continua ocultant-se pel disc de la lluna. Arriba el moment en què ens posem neguitosos, que és quan la lluna pràcticament és a punt d'ocultar del tot el sol. Jo encara porto les ulleres, ho estic mirant i tots s'exclamen, ai, ai, ara, pum, arriba la totalitat. Com ho sé? He deixat de veure res, no veig res per aquí. No veig res, és negra nit aquí dins. I amb molta precaució faig així. I comprovo que realment el sol no es veu. Si m'hagués equivocat de seguida me les torno a posar, però si realment no es veu, ara és quan puc gaudir sense ulleres dels 35 segons.
5: En el cas del Vendrell, parlem d'aquest poc més de mig minut.
6: Correcte.
5: Com més al sud sí que hi ha, no?
6: Exacte, minut i mig, una mica
5: cap
6: més de
5: Tarragona,
6: minut i mig.
5: Cap a Tarragona, cap al Terres de l'Ebre, serà fins a un més d'un minut.
6: Correcte, aquí
5: però
6: tindrem
5: aquí,
6: 35, segons
5: 35 segons
6: de poder gaudir d'aquest espectacle a simple vista, així. Si tinc algun dubte que dic, ai, no sé com me les haig de tornar a posar, me les poso per si de cas. Recordem que les lesions a la retina són irreversibles, moltes d'elles, però en tot cas, arriba un moment que es fa de dia de sobte, aquí de seguida immediatament me les torno a posar i això és el que empraré per veure la segona part de l'eclipsi parcial.
5: Joan Anton, una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula és avui en dia, que anem a tot arreu amb els mòbils, amb els dispositius de tot tipus i càmeres que comentàvem, no ara, que serà bonic enregistrar doncs, com estem vivint aquest gran moment. Quines recomanacions hem de tenir en compte si volem enregistrar-lo amb els nostres dispositius o amb equips fotogràfics o de vídeo?
6: Molt bé. Recordem que això és un espectacle que la natura ha fet perquè el puguem gaudir visualment. Vull dir que no ens passi el que ara passa amb els concerts.
5: Viure-ho a través de la pantalla,
6: sí, que
5: no?
6: Ho mirem a través d'una pantalla d'un mòbil. Que a veure, qui ho vulgui fer està molt bé, però jo crec que això és per gaudir-ho directament i notar la pell, baixar la temperatura, emocionar-se. Tot i això, es poden fer fotografies, i tinc un capítol dedicat a qui vulgui fer fotografies. La primera recomanació és que la càmera, igual que els nostres ulls, necessita filtre solar. Per tant, hem d'adquirir un filtre solar. Quin és el filtre solar més fàcil que podem adquirir per un smartphone, per un iPhone, per un telèfon de butxaca, aquest? Això és un filtre solar. Si en comprem unes extra, a més de les nostres, això és el filtre que li posarem davant de la càmera mentre dura tota la parcialitat, la part parcial.
5: Ah, exacte, perquè el filtre, igual que parlaríem de l'ull humà, en el moment de la totalitat, hauríem de retirar aquest filtre.
6: Absolutament. Hi ha alguna anècdota, jo la vaig viure el 2017, al meu costat, quan vaig anar amb la família, al nostre costat, hi havia una persona que n'havia vist bastants d'eclipsis i anava amb les seves supercàmeres, els seus filtres, i es va descuidar de treure el filtre en el moment de la totalitat. I estava desesperat, estava de l'error, és un error típic. En el moment de la totalitat, igual que nosaltres ens traiem això, li traiem a les càmeres els filtres. Però atenció, com que durarà 35 segons, tampoc podem estar jugant amb el mòbil o amb una càmera amb trípode, no? Una reflex d'aquestes, amb paràmetres d'il·luminació, perquè és que ens ho perdrem tot. De manera que les recomanacions que donen al llibre i tècniques, perquè puguem practicar abans, setmanes abans, de com configurar mòbil o càmera sense mirar-les. De manera que tu estàs gaudint i estàs manegant la càmera, però sense perdre d'aquesta poció. I torno a dir, si algú té alguna dificultat, oblideu-vos de la fotografia. Això no ho tornareu a tenir aquí a casa fins al 2180. Oblideu-vos de la fotografia.
5: Parlàvem abans de factors que hem de tenir en compte. I un d'ells, important, capdalt, és la localització.
6: Sí.
5: Els experts ja comentàveu que entre finals d'abril i principis de maig el sol estaria en una posició pràcticament igual a la que tindrem el 12 d'agost i que, per tant, podíem anar trobant les ubicacions perquè no hi hagués cap impediment geogràfic amb algun edifici que ens tapés la visibilitat i que tinguéssim un punt de referència per veure aquest eclipsi. Però, clar, això també pot fer que hi hagi unes aglomeracions, en fi, i després també el tema de la mobilitat.
6: Sí.
5: Amb la P7, que hi ha de forma natural...
6: Exactament,
5: i més,
6: no li cal un eclipsi.
5: Clar, i a mitjans d'agost, a la Costa Daurada, imaginem,
6: sí,
5: no?,
6: sí, sí.
5: Què pot passar.
6: Exacte.
5: Doncs aquestes dues qüestions m'agradaria comentar. D'una banda, fins a quin punt és important que la gent sàpiga que no pot anar decidint en quin lloc col·locar-se a última hora.
6: Correcte.
5: Que això ha d'estar ja previst.
6: Sí.
5: I després, aquesta antelació en els desplaçaments.
6: Sí, és molt important localització, com dèiem abans, planificar. Planificar vol dir on l'aniré a veure. Però no n'hi ha prou dir, des del Vendrell ho veurem. Sí, però des de quin lloc exactament del Vendrell. I aquí hi ha diverses recomanacions. La primera recomanació que estem donant en mitjans de comunicació molt, o estem divulgant molt, és tothom que ho pugui veure des de casa que no es mogui, que ho vegi des de casa. Això vol dir des del balcó, si estem en un edifici que té visió a ponent, un horitzonet a ponent, des del terrat comunitari de l'edifici,

0: turístiques de Tarragona són de les primeres del món, també. 12 d'agost, punta del turisme. Al damunt, un eclipsi de sol. Planifiquem, mirem a on veure'l. Necessitem un horitzó net a ponent, sense edificis, sense arbres, sense turons. Teníem uns dies per fer les proves, que eren 28, 29 d'abril, 30 d'abril. Ara, encara es pot fer la prova, però ja és molt aproximat, pot haver-hi algun error, però si la gent en aquest moment fa la prova i veu un sol net a la posta de sol, sense mirar-lo directament, recordem que no el podem mirar. Per tant, tanqueu els ulls, encareu la cara, si noteu el sol a la cara, és que teniu el sol destapat, i si no us doneu l'esquena i mireu l'ombra. Si projecteu ombra, és que teniu el sol destapat. Doncs si mirem la posta de sol i veiem que no hi ha cap mena d'obstacle ni a la dreta ni a l'esquerra del sol, és igual, hi haurà poca diferència amb el 12 d'agost.
1: I si no, sempre ens quedarà l'11 d'agost.
0: Correcte, l'11 o el 10 o el 9, que serà molt, molt aproximat, exactament.
1: I el tema de la mobilitat?
0: El tema de la mobilitat preocupa. De fet, les nostres autoritats, Generalitat, però també ajuntaments, Diputació, estan treballant de fa molt de temps amb la gestió d'aquest esdeveniment. És previsible que hi hagi molts problemes de mobilitat, de trànsit a les nostres carreteres, per l'aglomeració de gent que hi haurà, visitants que vindran de fora, nosaltres mateixos, a lo millor que ens en voldrem moure per anar a miradors o a parcs o on sigui, més gent de la zona metropolitana de Barcelona o nord de Catalunya, que a lo millor voldran veure'l com a total i voldran baixar cap a comarques de Tarragona, no? Aquí el que et deia, primer, intentem evitar mobilitat. Segona, si volem desplaçar-nos del lloc on som, fem-ho amb molta antelació.
1: I encara per si fos poc, estarem en uns dies en què hi ha un altre protagonista al nostre cel, que és la pluja de Sant Llorenç.
0: Sí, és un espectacle continu.
1: Que serà un espectacle continu. Tenim aquí un dos per un. Això suposo que també encara fa que el fenomen sigui encara més ric.
0: Clar, això és 12 d'agost, per tant, com deies, és el màxim de la pluja de Sant Llorenç, de la Sagrada Masoveria, dels Perseids, que és aquesta pluja d'estrelles tan bonica que tenim cada any, i a més, enguany la tenim en una nit fosca, perquè no hi haurà lluna, perquè la lluna l'haurem tingut de dia que ens haurà donat l'eclipsi, no? Que és lluna nova, que ens haurà donat l'eclipsi. Per tant, si no hi ha núvols, si tenim una meteo favorable i a més ens acompanya el lloc on ens trobem, que no hi hagi enllumenat o que ens haguem pogut allunyar d'aquest enllumenat, tindrem, en principi, les millors condicions que hi pot haver per gaudir d'una pluja d'estel. A més, ens estaran mirant de tot el món, vindran periodistes de tot el món. És el moment que ens posem guapes i guapos, que ensenyem les bondats del nostre territori, que en tenim moltes, cultura, gastronomia, història, medi natural, És un moment molt bonic per gaudir-lo. Sí, el sol va baixet. Hi ha probabilitat de núvols? Sí.
1: Exacte. Aquesta era la següent pregunta, que la gent ho comenta així una mica amb la boca petita, perquè sembla que si no ho diem molt alt, no passarà. I és tenir en compte la meteorologia, de quina manera pot afectar.
0: Vols que ho digui en veu baixeta o puc dir...
1: Bueno, ho diem normal, però confiem que no, que
0: confiem
1: tindrem
0: que no.
1: Un cel completament...
0: A veure, hi ha perill, sí. A les nostres dones i homes del temps ja ho saben i ens adverteixen que el 12 d'agost, i sobretot quan estem parlant d'aquesta altura tan baixa sobre l'horitzó, hi ha certa possibilitat de que hi hagi boirines, de que hi hagi núvols, tempestes d'aquestes de tarda, de vespre. Pot passar. Contra això no hi podem fer res. Tot i que estigui núvol, gaudirem igualment dels efectes de la foscor sobtada, de la baixada de temperatura. Clar, tots volem veure aquells 35 segons. Tots el volem veure. Però contra això poca cosa hi podem fer.
1: Clar.
0: I això em permet donar un missatge, que afortunadament hi ha molts municipis que l'estan escoltant, que és, com a municipi, quan hagi passat tot això, ens preguntarem i què ha quedat al Vendrell, o què ha quedat a Tarragona, o què ha quedat a, no sé, a València, d'aquest eclipsi. I no podem només confiar en aquests 35 segons. Ha d'haver-hi quedat molta cosa durant setmanes abans. Per tant, aprofitem per fer festa d'eclipsi. Això vol dir, fem conferències, fem divulgació, fem activitats amb famílies, fem participació ciutadana als llocs que s'ho puguin permetre i que tinguin recursos per fer-ho i que ho puguin fer. Fem una festa d'eclipsi. Si després d'aquests 35 segons s'ha tapat, mira, mala sort, però haurem après, ens haurem passat bé durant setmanes, haurem crescut com a persones. No ens la juguem només els 35 segons.
1: És una magnífica oportunitat, no només aquest any 2026, ja des de l'any passat, perquè la ciutadania redescobreixi o descobreixi el món de l'astronomia. No?
0: Clar, és que és el coquet aquest, no?, de mirar un cel, que tots som astrònoms, perquè, en definitiva, que tothom hem estat sota un cel estrellat en algun moment, no?, i al·lucinats per aquelles pampallugues, i preguntant-nos si hi ha algú allà fora, que també, potser, en aquell moment s'està emocionant allà dalt, no?, mirant des del seu planeta el mateix cel que nosaltres estem mirant. L'astronomia és un instrument altament emocionant. A més, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil, quan tu veus tot el que la natura ha preparat per donar-nos a la vida, dius,

0: no som res, no? I tot això som. I aquí estem tu i jo parlant, i tenim idees, i tenim famílies, i tenim amics, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i és fantàstic, això s'anomena vida. I, clar, quan mires l'univers, és que et sents connectat, és la fàbrica que t'ha fabricat, i és molt maco. I llavors l'eclipsi ens està donant aquesta gran oportunitat que tenim de reconnectar. Tots anem molt de pressa per la vida, jo també, i és aquest moment de parar una mica i dir quina fortuna que tenim.
1: Doncs que tinguem ben clara i ben present aquesta lliçó. Joan Anton, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat. Tornar a recomanar aquest llibre, L'eclipsi del segle, de l'editorial Cossetània, amb il·lustracions de Murat Abselan, ho dic bé?
0: Sí, correcte.
1: I molts altres llibres que té de divulgació científica de l'univers per a totes les edats al Joan Anton. Evidentment, el que toca ara és aquest, però no és l'únic per descobrir i tornar a connectar-nos amb l'univers. Moltíssimes gràcies,
0: gràcies
1: i continuarem ben pendents d'aquest fenomen els propers mesos, sens dubte.
0: Que hi hagi sort.
1: Que hi hagi sort. I nosaltres avui també volem aprofitar per parlar d'aquest fenomen de l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de diferents disciplines, i ho fem en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. És el reportatge.
2: Hi ha preparar-se abans, perquè molta gent ja comença a mirar el sol abans, sempre amb ulleres, mira el sol sempre amb ulleres, i no estar més d'un minut mirant-lo directament, o sigui, sempre menys d'un minutet mirant-lo. Després, durant la fase d'eclipsi, si volem veure al voltant del sol les estrelles, es pot treure les ulleres, però mai mirar sense ulleres directament a l'eclipsi, mai. Sempre han de ser ulleres homologades, hi ha un codi ISO, que és el 12312-2, i que això es poden trobar a les òptiques habitualment, o sigui que no hi ha, mentre es porti el codi ISO no hi ha cap problema. El gran problema és la pèrdua de visió que no és immediata, que apareix entre les 2 i 4 o 6 hores després de l'exposició al sol, i que és en forma d'una taca petita central en els dos ulls, perquè clar, això afecta els dos ulls i una davallada de visió als dos ulls. Per regla general, la davallada de visió és poca i es recupera en el temps, però també es recupera a vegades entre 2 i 6 mesos després, i sempre hi ha el risc petit, però hi ha, de que te pugui afectar el centre de la visió i ja perdis el 7% o el 100% de la visió, no, però que te quedis amb molt poca visió als dos ulls, i això triga en recuperar-se.
3: Les reserves s'han disparat en aquelles zones on es preveu que hi hagi una millor visibilitat o que siguin més apropiades, i això, doncs, evidentment, més gent vol dir més despesa en termes de serveis que poden demandar els visitants, restauració, comerç, allotjament, tota mena de serveis turístics especialitzats. També depèn molt de quina sigui la capacitat del sector turístic de proporcionar activitats complementàries en aquest eclipsi. El problema és que serà un bon turístic, però concentrat en un moment en què és bàsicament temporada alta, en què, per tant, doncs, hi ha en el nostre territori els nivells d'ocupació dels allotjaments són molt elevats, i per tant la capacitat d'afegir més gent és limitada. I això fa que, doncs, en termes, diguem-ne, d'impacte econòmic, no sigui la millor data, perquè estem, diguem-ne, en un període d'una certa saturació, no a tot arreu, això és evident, però en qualsevol cas això serà com una, suposarà un petit fre en el possible aquest impacte econòmic. Hi haurà, doncs, gent que tota mena de perfils, però també hi haurà un perfil de gent més vinculat a l'astroturisme, i per tant estem parlant de persones amb un nivell de formació més elevat, segurament amb una capacitat de despesa també més elevada, i amb la qual cosa, doncs, això també suposarà una empenta addicional en aquest impacte econòmic.
4: Pues lo que genera esta tensió d'eclipse total no és aquella hora prèvia que estem esperant, que és quan hi ha més perill, perquè has d'anar a les ulleres, sobretot, que mires, no, etc. El moment essencial és l'altre, el minut aquell. Aquí és el que crida atenció. I per què crida atenció? Doncs bàsicament perquè es fa de nit. En un eclipse total, aquest efecte és immediat, és d'un segon per un altre, de cop i volta, el cel que ara és blau, de cop i volta, com si algú agafés un interruptor màgic, pum, apaga el cel, i se torna fosc i veig estels. Aquesta emoció té una activitat principalment aquí en el lòbul frontal. És el lòbul frontal que està intentant reordenar la informació, decidir què està passant. I per això també se donen comportaments una mica, entre cometes, irracionals o fora de... que en una situació més controlada no faries. Per què? Perquè el teu cervell, que t'ha de prendre les decisions racionals, està ocupat processant aquesta informació. Les persones pensem que ho tenim tot sota control i ens n'adonem que la natura no està sota el nostre control, és més aviat al revés. Per poder controlar aquesta natura, jo sol no puc fer, hem de ser com el grup humà. I llavors aquesta emoció s'està postulant que no és casual que la tinguem les persones, sinó que la mateixa evolució l'ha afavorit.
5: La Calaixera, un programa unicap de tot. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
6: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
9: Doncs va, seguim. De fet, sense poder actualitzar en aquesta franja les notícies de les 11, però passem ja 4 minuts d'aquesta hora. Vol dir que ja estem a la tercera i última hora. Avui, que és dimarts 14 de juliol, programa número 4.009. I com ja és habitual, una tercera part que els dimarts està encapçalada per la secció... tecnològica, secció que parla de tecnologia, però amb la intenció i l'objectiu de perdre la por a la tecnologia, amb en Joan Molines. Avui no ens pot acompanyar en directe, però aprofitarem per recordar alguna de les moltes seccions que ens ha explicat, com per exemple una molt, molt, molt interessant, que ens parlava de la importància de com utilitzar la tecnologia quan estem de vacances. Anirem cap aquí, després potser ens quedarà encara una estoneta per alguna trucada o alguna cançó a la recta final del programa.
5: Calaixera, un programa unicap de tot.
7: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
11: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
9: I encara en tot aquest apartat de promoció, deixeu-me que aprofiti, abans d'anar cap a la part tecnològica de la calaixera, recomanar-vos i explicar-vos aquell lloc on tota la família sempre s'hi posa d'acord per anar-hi. És PortAventura World. A més, el PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada amb el nou Pioneer Pass, que potser no, és el més exclusiu i el més premium de tots. Així que ho podeu descobrir tot plegat a PortAventuraWorld.com. Joan Molines, molt bon dia.
12: Bon dia.
9: Com estàs?
12: Molt bé, i tu?
9: Sí? Bé.
12: Bé. Avui més fresquet.
9: Avui tenim un pingüino que sona tota l'estona de fons, però bueno, ja està bé.
12: Bueno,
9: està
12: i
9: bé,
12: això com un ventilador ple de calor.
9: S'agraeix, no, i tant, que sí, sempre agraïts. Sempre agraïts per aquestes coses. Escolta'm, Joan, Goyle al Vendrell, Goyle Hub, com...
12: És Goyle.
9: És Goyle, eh? Nom comercial.
12: Goyle. Es diuen de moltes formes.
9: Per això que he vist moltes maneres, dic, no sé, li vull preguntar al Joan.
12: No, és Goyle.
9: Fantàstic. D'on ve el nom? T'ho he preguntat mai?
12: No. I no me'n recordo si t'ho he explicat. Goyle ve de... Goyle neix a l'estiu del 2000... Bueno, a l'abril del 2017, amb una cosa que es deia Eubalerta. Pels que més em coneixeu potser sabreu el que és l'aplicació del botó al pànic de Vendrell.
9: Sí.
12: Llavors, neix... Doncs vam fer aquesta aplicació a Vendrell i... amb una hackathon a Mataró. Una hackathon, pels que ens escoltin, és com unes jornades, com un concurs, no ho sabria definir molt bé, però és com això, com un concurs de programació, on et fiquen un repte i diferents equips l'han de resoldre, aquest repte. Llavors, el repte que nosaltres vam fer va ser Seguretat Ciutadana, i vam dir, vale, a Vendrell tenim una cosa que es diu Eubalerta, del Vendrell Alerta, com això ho podem extrapolar a qualsevol municipi, perquè imaginem que ve un altre municipi, com en aquell cas podia ser Mataró, que necessita aquesta tecnologia. Llavors, amb aquesta hackathon el que vam fer va ser fer que Eubalerta fos compatible o fos o s'ajustés a qualsevol tipus de municipi. Val, o sigui, comptes de que es posicionés a Vendrell, doncs que es posicionés on està l'usuari...
9: Mataró Alerta...
12: Amb el nom que sigui.
9: Sí.
12: Amb el nom que sigui.
9: Sant Joan d'Espí Alerta, sí.
12: Sí, o Calafí Alerta, o el sí, nom que sí, cada sí. un li vulgui ficar, perquè en tenim molts de municipis com a clients que cada un ha estat ficant el seu nom. Llavors, amb aquesta hackathon, al final no deixa de ser un concurs, on tu a l'últim dia, el diumenge, tu presentes el que has fet durant, sembla que va ser durant 48 hores. Vam arribar un divendres i vam acabar un diumenge. Perquè us entengueu, és com un polideportiu on els diferents equips estan organitzats amb diferents taules i llavors tens 48 hores per resoldre el problema o crear una solució per un problema donat. Llavors, són jornades molt intempestives d'hores, o sigui, potser si dormíem una o dues hores cada molt rato, doncs gràcies. Llavors, a l'hora de presentar vam dir, hòstia, quin nom li podem ficar amb això, quin nom guai li podem ficar, perquè al final algú alerta no agradava i de més, i vam dir, bueno, anem a deixar fluir la imaginació. O sigui, això era em sembla que eren dues hores abans d'haver de fer la presentació, és anem a deixar fluir la imaginació, a veure què se'ns acudeix.
9: Això sense dormir, cansats...
12: Sense dormir, no? I cansats, havent construït producte i tot... I entre totes les idees que es va tenir vam dir, vale, al final anem a pensar sobre seguretat. Anem a l'edat medieval. Què hi ha a l'edat medieval? Pues hi ha un castell amb totes les cases, llavors a dalt del castell el que pots és veure tot el que està passant per dir, vale, pues et vigilo, per dir-ho així, et vigilo. Vale, agafem un castell com a referència. Quins elements hi ha al castell? Doncs hi ha soldats, hi ha torres, hi ha un munt de coses, però hi ha una cosa que es diuen gàrgoles. La gàrgola és el que hi ha a dalt de les torres. Llavors, no li anàvem a dir gàrgola, perquè quin nom més volem per una empresa? Llavors, una cosa que fem els informàtics sempre és traduir-ho a l'anglès. Llavors, gàrgola en anglès es diu gargoyle.
9: Val...
12: i s'escriu gargoyle. Però com sabem que a Espanya l'anglès no casa gaire, vam dir, vale, si fiquem Gargoyle, primer és un nom molt dolent per una empresa i després que la gent ens dirà Gargoyle. Llavors, el segon que fem els informàtics és començar a treure lletres, començar a treure parts davant, parts de darrere i tot això. Llavors, li van treure la primera part, que és Gar. Wow. Llavors quedava Goyle, que es pronuncia Goyle, però no, la gent anava a dir Goyle. I llavors van treure la E del final, i Goyle ve d'aquesta entitat que està a dalt de les torres vigilant en el seu moment que les persones no els hi passi res, ara que els negocis tinguin tot el que necessiten.
13: Va estar bé, molt bé.
12: I Goyle n'és d'allà, no vol dir que la G vulgui dir una cosa, la una altra, la I una altra, no, ve de la gàrgola, en anglès, traient-li lletres.
13: Molt bé, mira.
12: I doncs... I això és graciós perquè a Ghana hi ha una empresa que es diu Goyle, que és Ghana Oil. I és una refineria de combustibles i tal. I llavors, si entres al nostre LinkedIn de Goyle, tenim molts ganesos que diuen que treballen a Goyle, no treballen amb naltros, sinó treballen a Ghana Oil.
13: A Ghana Oil.
12: I és molt graciós, és molt graciós.
13: Està bé, està bé. Goyle tal com sona, de fet. Naltros l'escriviu així, Goyle, com...
12: Goyle, sí, perquè a Espanya, si fiques això, paraules en anglès i tal, la gent et diu com...
13: Està clar, està clar. Doncs no ho havies explicat mai, eh? No, segur que no.
12: És una història que he explicat molt.
13: No, perquè me'n recordaria, almenys aquí, a mi almenys, jo me'n recordaria i crec que no m'ho has explicat mai. I a la ràdio tampoc.
12: No, pot ser que no ho hagi explicat, Molt bé. Llavors Goyle n'és d'això, és una cosa tan tonta com aquesta, sí, doncs, sí. O sigui, fantàstic. No existia, el domini estava disponible, llavors
13: tot va anar cap aquí.
12: Tot va anar cap aquí.
13: Doncs vinga, tornem a començar. Joan Molines, de Goyle del Vendrell, que ens acompanya una setmana més, sempre amb aquests bons consells, i de fet l'objectiu de perdre por la tecnologia. A més, avui amb un programa, i avui sí que l'hem de fer allò ben rigorós, Joan...
12: Avui sí.
13: Bé, sempre ho fem de forma rigorosa.
12: Però no tenim la Sílvia que despista.
13: No, però ens refereixo. Hem de donar consells perquè és una mica aquest lligam o les facilitats. No? En principi, Joan, les facilitats que ens pot donar la tecnologia per l'estiu i per les vacances.
12: Sí, ara que ja comença el calor... Bueno, aquí no sé com esteu, però ahir picava un calor de l'hòstia, vaig anar a comprar el dinar horrible. Llavors vaig dir, pues una cosa que podem fer és com la tecnologia ens pot ajudar ara que comencem l'estiu en breu, setmana que ve ja Sant Joan, doncs què hem de tenir en compte tecnològicament per aquest estiu, per estar coberts amb bateries, amb si viatgem, com poder fer rutes i plànings de forma totalment automatitzada amb intel·ligència artificial, què no fer quan anem als jocs, també coses de seguretat que la gent tingui en consideració, i al final explicar una mica com la tecnologia ens pot ajudar aquest estiu i què no hauríem de fer per estar més segurs i més coberts.
13: Que bé. Doncs sí, crec que és un tema molt important, i això ara que tothom ja comença a tenir ganes de vacances, tot l'any tenim ganes de vacances, però ara que ja surt l'hora a l'estiu...
12: Jo no tinc ganes de vacances.
13: No!
12: O sigui, tinc ganes de descansar, perquè vaig tancar... Sí, però una cosa és descansar i l'altra cosa és fer vacances.
13: Val. Jo estic com tu, doncs, Jo quan em refereixo a vacances, potser no el fet de viatjar... Tu vas cap aquí, suposo, no? El fet de viatjar o...
12: No, jo em refereixo a que m'agrada tant la meva feina i ho dic amb tanta passió que per mi... Hòstia, necessito descansar físicament perquè al final el cos peta, però jo crec que des de que vaig fundar l'empresa mai m'he sentit allò de... A veure quan venen les vacances per marxar. No, tinc ganes que arribin les vacances perquè els clients no ens truquin tant, o sigui, descansar una mica, baixar una mica el ritme, perquè és un ritme molt intens.
13: D'acord.
12: Però no, m'agrada tant el que faig que no necessito el fet de aquestes vacances. Òbviament m'agrada viatjar, m'agrada anar a la platja, m'agrada la piscina, m'agrada fer una bona copa de vi per les nits a la terrassa, o sigui, això m'agrada. Però vull dir, no és allò que moltes vegades escolto de queden dues setmanes de vacances i desconnecto tot i me'n vaig durant un mes. No.
13: No és el cas. Home, ja que em sembla que és un proverbi xinès, em sembla, és igual, és un proverbi de TikTok, que diu...
12: Si
13: fes allò que t'agrada i no treballaràs mai.
12: Sí, si treballes el que t'agrada no treballaràs mai.
13: Correcte, una mica va per aquí, Home, a mi, sincerament, a mi m'agrada molt la meva feina, jo m'ho passo molt bé aquí a la feina, sí que és cert, sí que és veritat, que de debò que els matins per mi no suposa cap drama llevar-me per venir a treballar, tot i que en llevo molt aviat, però sí que les vacances sí que les espero una mica tona.
12: Si la ràdio fos teva, segurament ho veuries diferent.
13: Segurament. També hi ha aquest concepte de...
12: Bueno, és aquest concepte de...
13: D'idea d'empresari, s'ha de dir.
12: Bueno, més que d'empresari,
13: d'idea...
12: El pare de la criatura, que al final... hòstia, estem en un moment molt bo, tenim projectes molt xulos, llavors hem lluitat molt, hem patit molt per arribar on estem arribant, bueno, per començar a arribar on estem arribant,
14: sí.
12: Com per ara dir, bueno, desapareixo un mes, no és que, no és que ni vull, ni puc ni vull, o sigui, poder no puc, bé. I voler tampoc, llavors...
14: Bé, doncs,
12: no, però, o sigui, jo crec que aquí parlo moltes vegades per molts dels empresaris, que és al final, nosaltres concebim les vacances diferents, n'hi haurà que no, però amb tots els empresaris que realment estem focalitzats amb la missió que tenim amb l'empresa, moltes vegades estem molt de temps sense fer vacances, més allà algun dia agafar-nos un dia... 4-5 dies sí, o el que sigui, però igualment quan estem de vacances sempre tenim el cap ficat amb la feina, és un dels problemes que tenim.
9: Clar, mira, una altra frase feta que una mica s'agafa això, els empresaris, els autònoms que diuen, bé, els autònoms treballen quan volen, inclús el diumenge.
12: Sí.
9: No, una mica és això.
12: No, i mitja jornada són 12 hores. No,
9: exacte, no, no. No? Mitja jornada de 12 hores. Sí,
12: no, sí, quan, sí, bueno, podríem aquí entrar en moltes d'aquestes gràcies.
9: No marxem. Va, Joan, focalitzem-nos cap a aquest tema d'avui, cap a la tecnologia i l'estiu, i de fet, comencem parlant un apartat que és obvi, i comencem per aquí tot just, que és la intel·ligència artificial, de cara a les vacances.
12: Tu ho has fet servir alguna vegada per planificar-te?
9: Sí. Sí, i a més, tu ara ho explicaràs, però jo he fet servir aquests arguments que tu ara explicaràs, de com buscar vacances, jo introduint aquestes dades, no?, de família, sí, tal, amb nens, tal edat, amb pressupost, poc pressupost, i a veure on podem anar. Sí. Jo això ho he fet.
12: Sí, no, jo també, sí, perquè al final no saps si el que veus a xarxes, per exemple, jo una altra cosa que faig és, a vegades quan veig coses a xarxes i dic, no sé, veig, per exemple, ara el desembre de l'any passat vam anar a la Toscana, doncs vam veure una influencer que feia un vídeo sobre un restaurant de carn en meitat de la Toscana, que era com una experiència. Clar, no saps fins a quin punt això és així, o és un vídeo pagat i promocionat per l'establiment.
14: Sí, aquest és el problema.
12: És molt difícil a vegades separar el gra de la palla.
9: Sí, ho has dit bé.
12: El gra de la palla. Sí, sí, no saps el que és pagat, encara que ells moltes vegades fiquen públic, però no saps si allò està sobreactuat, no saps si allò està fet de més a més, com un dia puntual. Llavors, jo al final, quan vaig anar a Itàlia, vaig dir, mira, vaig d'aquest dia amb aquest dia, just viatjàvem al Nadal, fes-me una ruta per pobles nadalencs, per experiències italianes, de la Toscana, i em va fer una ruta. Jo al final vaig acabar matitzant amb coses que no m'havia proposat, però perquè segurament tenia tantes coses que va triar el que més podia encaixar,
14: val,
12: i vaig acabar ajustant una mica la ruta pel que jo volia fer, però sí, la veritat és que t'estalvia molt de temps i troba a internet coses, llegeix opinions de la gent, valoracions i tal, que si ho has de fer tu inverteixes molt de temps i que a vegades pots ni trobar-ho. Llavors jo sí que l'he fet servir i estic content.
14: Val.
12: Al final qualsevol que faci servir jo crec que és bona, sigui el chat GPT, jo aquesta no la coneixia, la de l'Aila AI, que això, busques vols, hotels, activitats en temps real, o sigui, al final entenc que fa una consulta als proveïdors de vols i tot això, agrega el contingut i al final et fa una recomanació.
9: I aquí es pot fer la reserva directament o no? Perquè el ChatGPT no es pot fer, no, crec? O sí?
12: Ja s'està començant a obrir tot això, que és, i això és un tema molt interessant perquè és el que nosaltres ara estem fent també a Goil, que és, hi ha un problema, dic problema entre cometes, no és un problema que vagi en contra del món ni molt menys, però vull dir, hi ha un forat, en comptes de problema diguem-li forat, entre el que és la intel·ligència artificial i el món real.
14: Val.
12: O sigui, pels que ens estiguin escoltant, jo ara estic amb les dues mans, una en cada banda, on a la meva mà esquerra tinc la intel·ligència artificial i a la meva mà dreta tinc el món real. S'entén món real com persones, negocis, el món del dia a dia i a l'internet com a tal. Llavors hi ha un forat molt gran i és, la intel·ligència artificial et permet buscar internet, et permet entendre internet, però no et permet interactuar amb internet. O sigui, et permet buscar, ok, et fa un resum, et fa una ruta, el que sigui, però no et permet interactuar. O sigui, no estem en el punt, cada vegada ho estem més a prop, però no estem en el punt on de forma autònoma la intel·ligència artificial, que això es diuen agents, ja vaig introduint temes que parlarem les següents, els següents dies, o sigui, els agents puguin prendre decisions de forma autònoma. Però no perquè la intel·ligència artificial no estigui preparada, sinó perquè l'internet no està preparat. O sigui, ara mateix per fer una reserva has d'introduir un nom, has d'introduir una targeta de crèdit, has d'introduir un correu, un número de telèfon, has d'introduir certes dades que s'ha creat tot pels humans, d'una forma molt bonica i molt fàcil, però tot s'ha creat pels humans. L'internet no està fet pels agents, està fet pels humans, com nosaltres consumim a l'internet. Llavors hi ha un problema, hi ha un forat bastant gran, que és, tenim eines molt potents d'intel·ligència artificial que saben fer molt bé unes coses, buscar internet, resumir, escriure tot el que portem parlant en tots aquests programes, però l'internet com a tal no està preparat per ser interactuat per agents com a tal. I això és amb l'últim que estem fent nosaltres també, que és com podem connectar aquestes dues parts. Llavors, responent la teva pregunta, pot fer reserves? No, de moment no.
9: De moment
12: potser
9: no,
12: trobes el... O sigui, quan dic que no, és anant amb un ChatGPT raso.
9: Val.
12: Sense una cosa que es diu en MCP, sense, o sigui, sense suplements. Així, sense suplements no es pot fer. Amb suplements sí. O sigui, jo li puc connectar diferents tipus d'eines que puguin interactuar amb aquest internet, sempre i quan l'empresa que vol que sigui interactuada, imaginem un tenedor, un booking, qualsevol d'aquests, si em dona aquesta eina jo puc interactuar amb Booking, per exemple, si no me la dona no puc.
9: Val. Sí.
12: Llavors, cada vegada estem més a prop, perquè ja som unes quantes empreses que estem en aquest forat, en aquest gris, entremig, entre la mà esquerra, que és l'internet, perdó, la mà esquerra, que són les intel·ligències artificials, i la dreta, que és l'internet. Però encara estem lluny.
9: D'acord.
12: Però sí, en un futur es podrà, I espero que en aquest futur nosaltres siguem partícips, perquè nosaltres ja portem molt de temps desenvolupant això. Com podem connectar la intel·ligència artificial amb el món real? I
9: sí,
12: el món
9: sí.
12: real, tots nosaltres i tots els negocis del,
9: sí,
12: del
9: sí.
12: món.
9: El que sí que es pot fer ara és que et linka doncs, la pàgina web del càmping, de l'hotel que ell et recomana.
12: I tu obre directament.
9: Exacte. El que no sé si, per exemple, si tu li dius, mira, busca'm la millor oferta possible... ara m'ho estic inventant, tiro cap a casa, va, doncs això, cap a casa vull dir territori, perquè em ve al cap la Garrotxa, no sé per què.
12: No, perquè és molt maca. L'Hotel Ràdio, digue'm quines són les millors etapes o les millors èpoques per anar a l'Hotel Ràdio. Fiquem algú que sigui
9: car. Val, d'acord. Jo em referia més, en aquest sentit de dir, és a dir, jo vull viatjar a Olot, a la Garrotxa, aquest cap de setmana, i vull que em busquis la millor oferta, la millor, amb aquests rangues, un hotel de dues estrelles, sense esmorzar, busca'm la millor oferta. I que te la busqui i te la linki, saps? Això, aquí és on anava jo, eh?
12: Clar, jo quan deia al final el que deia del Rai era anar a un hotel, o sigui, però si dius tota l'experiència segurament t'ho farà bé, no sé si serà la millor. Per què? Perquè trobarà informació a internet, entendrà aquesta informació i en base a el que tu li has demanat determinarà què és el millor.
9: Val.
12: Clar, si no troba la informació a internet, pel que sigui, ja no podrà ser la millor. Imaginem que la millor oferta està en una pàgina que no està indexada a dalt de tot de Google. Ja no la trobarà. Per què? Perquè no arribarà mai amb aquella oferta. Llavors, quan busca internet, sempre depèn de lo que troba a internet. A no ser que aquesta empresa, d'alguna forma, pugui interactuar, que encara no es pot, però pugui interactuar amb l'intel·ligència artificial per dir-li, escolta, pregunta'm a mi això i jo et dono la meva millor oferta. Llavors, l'intel·ligència artificial preguntarà a 10 pàgines diferents, a 10 proveïdors diferents, i dirà, vale, doncs, amb això i amb això, el millor és aquest itinerari.
9: D'acord. Val.
12: Encara crec que estem lluny perquè al final no deixa de buscar internet i tenir comprensió, per dir-ho així, del que ja troba a internet per acabar muntant.
9: Sí. Bé, això, el que sí que té aquest potencial, que és molt ampli, com dèiem al començament, que és la, no, programar o preparar els itineraris de vacances. Clar. Que és el que fem la majoria, no? Intentar aprofitar al màxim possible, que anar a veure...
12: I jo busco els llocs i després busco on dormir, el restaurant. O sigui, això. Jo faig... Dic, fes-me una ruta per aquests pobles, val, o per la Toscana, o per Olot, o per Penedès, o per el que sigui, i... A partir d'allà, jo ja busco, doncs, quins Airbnb hi ha en aquest poble, o quin hotel hi ha en aquest poble, o quines experiències hi ha en aquest poble, perquè no sé ni si ho trobarà. Llavors, com de moment sé com funciona, pues, sé que això és una limitació. Llavors, si em deixo recomanar per l'hotel que m'està dient ella, no sé si m'està donant un hotel què és, perquè ha trobat a Google i no en té més i em proposa aquest, o és perquè realment és el millor. Però
13: has de fer una cerca més profunda.
12: A l'itinerari sí que la majoria...
13: A més, molt detallat, tan detallat com tu vulguis, eh? De dir, doncs a les 10 del matí pots visitar aquest monument, agafes el cotxe, tens mitja hora, a les 10 i mitja pots entrar a visitar aquest museu, això és possible, això sí que t'ho fa.
12: Això és possible.
13: I és molt útil.
12: Sí, i a sobre et va linkant els llocs i...
13: Sí, fantàstic. Doncs la intel·ligència artificial per planificar les vacances i per fer els itineraris, que és una eina.
12: Sí, també la pots fer servir per traduir. O sigui, li envies una foto i li ho tradueix malament. Imagina't, estàs a Itàlia, no tens ni idea d'italià, veus un escrit, o agafes el Google Traductor o enfoques amb la càmera, o li fas una foto, li passes al xat GPT i automàticament te la tradueix.
13: Val.
12: No sé si buscarà la paraula exacta com
13: tal. No, però més o menys...
12: Però entendràs el context.
13: Sí, això és molt útil, eh?
12: Entendràs el context.
13: Aquí és la... Perdó. Fins ara s'utilitzava que no deixa ser ja, no? Que és la Google Lens.
12: Sí, bueno, era... Sí, o sigui, era ja enfocada diferent, que és entenia la imatge, de la imatge obtenia el text i del text se la passava pel seu algoritme de traducció. O sigui, no era tan ja... És dels principis, que és una cosa que es diu OCR, que és... Hòstia, no me'n recordo. És no sé què, recognition. És quan el text... És quan tu amb una foto pots obtenir el text. O sigui, és el mateix de les matrícules. Les matrícules funcionen igual, és OCR.
13: D'acord. Fem una cosa, ara que parlem d'això. Anem cap a aquesta eina que pot ser doncs, tenir un traductor a la butxaca i que permet comunicar-te, que en principi també és un dels hàndicaps quan viatges a l'estranger, si no coneixes l'idioma, o no suficientment, et pot ajudar molt.
12: Sí, sobretot, a veure... Jo crec que si anem a Itàlia, per exemple, doncs més o menys entens de tot. Si te'n vas al Japó, o te'n vas a la Xina, o te'n vas, siguem, a Alemanya, o en països més del nord, que no s'assembla res la forma d'escriure nostra amb la seva, més enllà de que podem conèixer quatre paraules que compartim o que diem aquí, inspirades en ells, doncs sí, o sigui, el fer servir el traductor. Ara hi ha una cosa molt interessant, que és ja hi comença a haver gadgets, o sigui, dispositius físics, tipus els AirPods, que tu te'ls fiques i tradueix en temps real el que l'altra persona t'està dient. O sigui, abans teníem el problema que era si tu parles alemany i jo parlo català i tu no entens el català i jo no entenc l'alemany, o sigui, a no ser que trobem un idioma comú o que amb signes doncs anem dient esto, lo otro i tal, no ens podrem comunicar. Ara ja s'està traient dispositius, gadgets, que són com uns tipus AirPods, que te'ls fiques a l'orella i automàticament et tradueix el que l'altra persona està dient. Llavors, si els dos tenim aquests gadgets o gadgets similars, jo t'estic parlant en català, que és l'únic idioma que parlo, per exemple, tu m'estàs parlant en alemany, que és l'únic idioma que parles, i els dos ens estem entenent perquè tu parles en alemany, m'arriba el meu dispositiu, m'ho autotradueix, i llavors jo quan parlo t'arriba el teu dispositiu
13: i ho tradueix. Tot i així, el Google Translate, que potser és el més conegut, ja existeix. No sé si funciona massa bé, jo a vegades que l'he provat a mi no m'ha funcionat massa bé.
12: El que existeix?
13: El Google Translate, de poder mantenir una conversa, és a dir, tu tens el telèfon a la mà, entre dues persones, i llavors tu teòricament dius, hola, bon dia, on podia anar a dinar avui?
12: No ho he
13: I fa
12: provat,
13: la traducció
12: no...
13: en veu. Jo a vegades ho he provat i no és massa funcional, perquè és això, perquè no és pràctic, no és dinàmic. I a vegades, no?
12: Sí, i al final tarda una mica en traduir, llavors hi ha aquests espais, o sigui, espais blancs, però bueno, millor això que res.
13: No, i tant.
12: O sigui,
13: és una base per més o menys
12: ja és una base.
13: Clar, és a dir, potser per mantenir una conversa és complicat, però si per aquestes no, amb aquestes
12: bueno, que si has d'anar amb un japonès i dir-li
13: vull preguntar quatre coses bàsiques,
12: vull un ramen, pues que puguis dir vull un ramen de tal,
13: o on està l'estació, on està tal, o què puc fer per fer això. Evidentment que sí que pots fer-ho, no per veu, però per escrit sí.
12: Sí, tu ho escrius i
13: l'ensenyes. I a llegir, ell que una mica escrigui en el seu idioma i te'l traduirà amb el teu. Hem parlat del Google Translate, que és el més conegut. Clar, és que tot el que parteix de Google ja és potser bueno, és el més tenen, conegut i més popular.
12: És que ells tenen el canal. Sí. Ells ja tenen una suite molt gran d'eines. Hi ha el DeepL, que és una altra que també és bastant famosa.
13: Que és una aplicació.
12: És una web aplicació, o sigui, té una suite també d'eines extensa, i al final van ser els primers que tu podies traduir com a intel·ligència artificial i tal, i o sigui, jo no l'he provat molt, però es veu que les traduccions amb textos llargs són bastant millors que el Google Traductor, perquè a vegades el Google Traductor et fot unes traduccions que són una castanya
13: sí.
12: molt grans, perquè li falta context, pel que sigui. Llavors el DeepL fins, o sigui, no l'he fet servir molt, però conec gent que quasi que l'ha fet servir i em deien això, que per deduccions llargues era, era bastant millor.
13: És complicat.
12: Pels que vulguin saber com s'escriu és DEEPL.
13: Val. Això són això, aplicacions, pàgina web, que també aquí el que recomanes en aquest apartat és que això, que tinguem la previsió de descarregar-nos aquest tipus de, no, d'elements, d'aplicacions ja al mòbil, sí, i que ja les tinguem predescarregades i, diguem, ja amb la, sí, amb la inscripció feta, etc., que no, en aquell moment, davant del restaurant, davant de la porta, sí, que sigui, que, ostres, que ara em demana que he de fer el perfil, l'usuari, tal, no?, que ho tinguis fet des de casa i això ja ho tinguis ja fet.
12: Jo sempre recomano sortir pixat i cagat a casa.
13: També a nivell tecnològic, eh?
12: També a nivell tecnològic, o sigui, que ja vagis amb, la, amb les aplicacions que toquen, amb una ruta feta, que, òbviament, tot pot canviar, però quan estàs en un país que no és el teu, hi ha una cosa que a mi no m'agrada semblar, és guiri.
13: Ja, ui.
12: O sigui, quan vas allà i sembles un guiri, però no perquè no m'agradi semblar guiri, sinó perquè com aquí tenim els problemes que tenim moltes vegades a les ciutats amb el que els hi passa als guiris, si als guiris els hi passa aquí, perquè jo si me'n vaig a un altre país no em pot passar a mi,
13: clar,
12: i quan vas allà i vas perdudíssim, doncs, hòstia, ets carn de canó perquè et puguin, perquè puguis passar una mala experiència, que no té per què passar, i a mi, per sort, no m'ha passat mai.
13: No té per què.
12: Però és buscar. Llavors, quan menys guiri puguis semblar, doncs millor. Llavors, jo sempre recomano anar amb una ruta pràcticament feta, que, òbviament, pot variar, però que ja sapiguem què fem, on ho fem, per què ho fem, i amb això, doncs, no anar preguntant de sorry, do you know, o sigui, aquestes coses que és carn de canó per, sí, pels més avispats, per no dir, mira, aquests són guiris, i al final és un... Bueno, si troben, mira, si troben...
13: No.
12: 20 euros, però roben 20 euros, però no, quan troben el DNI o quan...
13: Ja, no, o a vegades és, no, que ens passa la majoria quan viatgem, és com dir-ho, és trobar aquelles experiències que siguin el més allunyades possibles a la massificació i el que fa tothom, m'explico, no? I tu si vols viatjar, o si vols, per exemple, a un país asiàtic, a tu t'agradaria conèixer aquell país en essència, fugint dels canals i de les rutes habituals turístiques que estan, sí, sí, una mica contaminades, una mica pervertides, si es pot dir així. Aleshores, no, una mica, si no tens pinta de guiri, potser podràs accedir a aquestes altres vies, no?
12: Jo això una cosa que faig, i potser perquè amb l'empresa he perdut molt la vergonya i tal, però una cosa que faig és, sempre que vaig a un restaurant o a un hotel, sempre pregunto què em recomanen.
13: Ja.
12: O sigui, hem vingut aquí 2 dies, què em recomanes que faci? O sigui, sobretot amb gent local, gent que, sí, coneix el seu territori, gent que coneix la seva essència, gent que coneix les experiències, és en comptes de buscar-ho a Google o a Instagram o a TikTok, que em sortirà el que els influencers de viatges volen fer, i al final, com em surt a mi, li sortiran a 100.000 persones més, i si coincidim tots, doncs anirem al mateix lloc.
13: Clar.
12: És parlar amb gent local, sense vergonya, a cara perro, i dir-li, estic 2 dies aquí, què em recomanes que sigui poc, clar, turístic, però que a tu t'agradi molt.
13: Sí,
12: i això,
13: sí,
12: és una,
13: sí,
12: cosa que sempre acostumo a fer. Al final és una pregunta molt genuïna, de, tu què faries si fossis jo aquí? I això a mi m'ha ajudat molt, sí, a conèixer aquests llocs diferents, restaurants no coneguts,
13: clar,
12: experiències molt...
13: Sí, sí, sí. Amb això, amb gastronomia, en restaurants, sobre això, jo tinc un amic que és molt viatjador, molt mochilero tota la vida, i ell fa aquesta pregunta, és a dir, on vas tu a sopar avui? Saps? Bueno, on vas tu a menjar? On vas tu a dinar? On vas tu a sopar? No em diguis, no, on vas tu? Que jo vull anar on vagis tu. Una mica és això.
12: Sí.
13: És una mica
12: I
13: això.
12: El mateix, quan arribo a un restaurant, no sé, per exemple, fico l'exemple d'Itàlia, arribàvem a restaurants que no teníem ni idea de lo que ficava la carta, i per més que ho traduïssis no tenies ni idea, perquè són noms i plats típics d'allà, i és dir-li al cambrer, què em recomanes que sigui, clar, típic d'aquí?
13: Ajuda'm a conèixer la gastronomia.
12: Sí, m'agrada la carn. Què em recomanes? Ah, doncs et recomano aquest tipus de carn, per això, per això i per això, i ells millor que ningú saben.
13: No, està clar.
12: Saben
13: el
12: que venen, llavors. Jo això és una cosa que recomano molt, de deixar-se assessorar pels locals. Igual que a mi si em vingués algú aquí em digués, escolta, quin vi bé, quin restaurant em recomanaries? Hòstia, jo li recomanaria els que crec que són més... Pues potser mediterranis, o més del Penedès, o, clar, més de Vendrell, o el que sigui, en base també per suposar
13: el gust personal, sí.
12: El que a mi m'agrada.
13: I això que dèiem, de portar, com deies tu, pixat i cagat des de casa, també a nivell tecnològic, això a vegades va implícit que quan viatgem fora d'Europa, fora del roaming, del que és l'accés a internet, les dades, el que pot suposar, de fet també allò, com es diu, la itinerància, etc, que pots arribar a tenir una bona clatellada, sí. Si no saps molt bé com funciona. I des de fa un temps hem sentit a parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és l'e-SIM.
12: Sí, és una SIM virtual.
13: Val.
12: És una SIM que tu, és com si tu anessis a un Movistar i agafessis una SIM, te l'instal·lessis al mòbil, Val. Però sense anar a la Movistar.
13: Val. És a dir, que tu fins ara, si viatjaves a un país estranger que no estava dins del roaming de la Comunitat Europea, tu havies de comprar una SIM amb un altre telèfon, havies de treure la teva SIM, posar aquesta SIM de fora, sí. I clar, i que aquest telèfon l'hauries de donar als teus familiars o que sigui, però no, perquè per poder interactuar i per poder parlar amb ells o per poder tenir internet allà on estiguis.
12: Bueno, amb el WhatsApp et manté el número original.
13: Val.
12: Sí que és veritat que si vas a Japó, fes servir una trucada per WhatsApp o per qualsevol aplicació de videotrucada i no truquis per telefonia, perquè llavors...
13: Val, et clavaran igual, no?
12: Sí.
13: Val, d'acord.
12: Sí, o sigui, ara amb l'internet, com pots parlar via WhatsApp
13: sí,
12: per
13: sí,
12: internet,
13: sí, sí, sí, sí, sí.
12: T'agafes una wifi que no sigui oberta i...
13: Que després en parlarem, de recomanacions en aquest aspecte.
12: Sí, sí.
13: Però exactament, l'eSIM, què és, doncs?
12: És un número molt llarg que el que fa és es connecta amb un proveïdor telefònic i et dona accés a internet, amb el país que toca.
13: Tu no has de fer cap canvi de SIM física per entendre'ns, no?
12: No, perquè no és SIM física, és SIM virtual... I els últims models de mòbil ja permeten tenir dos eSIMs, una física i una...
13: Ah,
12: o sigui, dos SIMs, perdó, una física i una virtual.
13: Vol dir, doncs, que no tots els telèfons estan preparats per la eSIM?
12: Vol dir que no tots estan preparats per la eSIM i vol dir que també hi ha telèfons que només et permet tenir una SIM, no dos.
13: D'acord.
12: O sigui, els últims iPhones, Samsung d'última generació, ja et permeten tenir més d'una SIM. Hi ha alguns Samsung que inclús te'n deixen tenir dos de físiques, però el que s'acostuma a tenir són dos SIMs, o sigui, dos telèfons, la de la normal i la eSIM.
13: D'acord.
12: Llavors tu el que fas és la compres per internet amb qualsevol aplicació que et permeti comprar SIMs.
13: És que com... hi ha diverses, al mercat hi ha diverses d'aquestes.
12: Sí, hi ha Romic, que són clients nostres, hi ha Olafly, que també és una empresa bastant potent, o sigui, n'hi ha diversos que t'ho permeten. Llavors això al final és tu en l'últim procés, o sigui, tu compres i l'últim procés és un número que per darrere a l'iPhone es connecta amb un proveïdor, li dona aquest número i automàticament li dona...
13: I això s'activa tot pel mòbil?
12: Tot pel mòbil.
13: I quan arribes al lloc de destinació, activar-ho entenc que també és molt fàcil, no?
12: Sí, bueno, ja l'actives abans.
13: Ja el tens activat i automàticament quan ja arribes al país d'origen i tu has contractat aquella eSIM, ja automàticament ja es connecta als servidors d'allà i ja te'n despreocupes.
12: Sí. I tens internet allà.
13: Molt bé.
12: Al final el que passa per darrere és que per darrere... hi deu haver un proveïdor molt gran que deu dir, vale, doncs jo vaig a Japó, doncs els meus proveïdors japonesos són aquest, a l'ABC, em donen aquestes ofertes i al final el que fan és connectar. Jo penso que per darrere deu anar... O sigui, no sé exactament com funciona un eSIM per darrere al detall, però és com un broker, entre cometes. No és un broker perquè no et dona el millor, sinó és un escaparat, tu dius, vull anar a Andorra. Doncs a Andorra tens aquests proveïdors, compres, costa això, i llavors aquí et cobren o per megas, o per dies, o il·limitat, o
13: clar,
12: el que sigui.
13: Això és com qualsevol tarifa telefònica, tu pots contactar el que vulguis, les dades que vulguis, les trucades, això sí que hi ha, però clar, això t'estalvia ensurts que a vegades hem tingut, i aquí tenim el cas d'Andorra, no? Que a vegades no hi penses, a vegades no desactives la itinerància i tot plegat, i arribes a Andorra i només per travessar la frontera i per qualsevol cosa, com que el telèfon ell, no? En sol ja va una mica movent dades, després trobes que t'han fotut una bona clatellada i després no l'he utilitzat. No, tu no, però el teu telèfon sí, ell segur autoutilitzat,
12: Correcte.
13: I per això s'ha d'anar en compte amb aquestes coses. Bé, és un bon consell, aquesta eSIM, que a mica és més habitual. Escolta, seguim amb més tips, amb més consells, que és el kit tecnològic. És a dir, allò, a banda del mòbil, que ens hem d'emportar físicament quan marxem de vacances, o que tu creguis imprescindible per marxar de vacances avui en dia.
12: Si vas a un país que no tingui l'endoll normal, l'endoll europeu estàndard que tenim aquí, prendre un kit d'endolls.
13: Sí,
12: el Regne Unit té endolls diferents,
13: sí.
12: Amèrica té endolls diferents, em sembla que Japó també té... O sigui, hi ha països que tenen No sé per què, no em preguntis quin és el motiu, jo suposo que perquè al final cada un vol ser de son pare i de sa mare, però sí que prendre un kit universal, per Amazon, per...
9: Sí, que tenen com, és com un, no, com un lladre,
12: sí, és un lladre diferents...
9: que té...
12: Sí, llavors, jo això prendria almenys un per cada persona, perquè així cada un pot connectar lo,
9: sí, sí,
12: lo seu.
9: Que jo no sabia, que tu dius al guió, que hi ha 15 tipus d'endoll al món.
12: Jo tampoc ho sabia.
9: 15 endolls diferents.
12: Sí, jo en conec 4, els altres 15 no se'n deuen ser.
9: Sí, els plans, els que són 3, els que són 2, sí, els rodons, els quadrats, sí, hi ha diversos. Sí. Ostres.
12: Però segurament hi deu haver països por ahí que deuen tenir el seu i que potser sí, encara no han adaptat a l'estàndard europeu, a l'americà o al...
9: Sí. Això és fàcil trobar-ho, és a dir, trobar la informació de quin tipus d'endoll hi ha en aquell cert país on viatges,
12: Google,
9: i comprar-ho també ho trobes en
12: qualsevol
9: plataforma.
12: Sí, una cosa que moltes vegades faig també és quan me'n vaig a països que tinc dubtes, busco a internet necessaris per anar a Japó, per exemple. I ja hi ha gent que diu, mira, pues pren... l'endoll, pren una jaqueta, pren tal, i inclús ells et diuen si vas a tal lloc, aquí et trobaràs amb aquestes problemàtiques. Val. Sí que aquí crec que és molt interessant o preguntar a l'intel·ligència artificial i que t'ho digui, o llegir el que l'altra gent ha ficat.
9: Val, que puguis trobar. Sí, sí, sí, sí. Què més? Què més ens han d'emportar?
12: Una bateria externa. Sí,
9: val.
12: Clar, tot depèn del mòbil. Si tens un mòbil nou que t'aguanta hores i hores, o tens un mòbil que té una bateria molt duradera, doncs potser no et cal, però sí que sempre recomano tenir una bateria externa, ni que sigui per en un moment donat endollar, recuperar un 30, 40, 50%
9: sí,
12: i que no et puguis quedar tirat en un país que no coneixes, amb uns números d'emergència que no te'ls coneixes i amb un idioma que pots no parlar.
9: Clar,
12: llavors
9: clar,
12: estàs bastant vengut.
9: Sí, sí, les powerbank avui en dia són molt compactes, no?
12: No deixen de ser bateries. No deixen de ser bateries.
9: El mínim quin ha de ser? Perquè jo a vegades em perdo, amb els... No sé com es medeixen, amb amperis
12: sí,
9: o...
12: Sí, a veure, el mínim...
9: Que tu creguis, eh?
12: A veure, és que es depèn.
9: Tu aquí dius 10.000.
12: Sí, 10.000 acostuma a ser lo estàndard. Val. Acostuma a ser lo estàndard. Que al final això et dona per, fica-li, per una carregada o mitja carregada d'un mòbil. Al final el que necessites és que et doni aquest extra de bateria que pots necessitar en un moment d'emergència. Clar,
9: val,
12: si tu et quedes sense bateria, et fiques a mirar Netflix després amb la powerbank...
9: Ja, no.
12: Doncs no et servirà de res si et tornes a quedar
9: clar,
12: sense bateria. Però sí que ho recomano, inclús powerbanks amb carregadors solars.
9: És veritat que existeixen, sí. Clar, és molt útil,
12: sí,
9: clar.
12: Tarda,
9: sí,
12: però...
9: Però bueno, si això és d'excursió en algun lloc...
12: Si estàs d'excursió o el que sigui...
9: Un element natural que sigui, doncs que puguis...
12: I amb això una cosa, si agafeu l'avió per anar amb powerbanks, intenteu sempre deixar-les a cabina, no a, o sigui, a baix, si no sé com es diu.
9: A bodega.
12: A bodega, això, cabina.
9: A la maleta grassa,
12: Sí, més que res perquè...
9: Si facturem...
12: Més que res perquè no té per què passar res, però hi ha països que no els agrada perquè pot patar amb la pressió i
9: sí,
12: bueno, hi ha un munt de...
9: Val. No estan regulades per això, no, de moment? Així com els patinets elèctrics i aquestes coses, sí,
12: no.
9: Les powerbanks, de moment, no estan regulades.
12: Jo les he portat a dalt, també.
9: Val.
12: Però potser era un viatge d'aquí a... No sé, a Madrid.
9: Val.
12: Però... perquè no tenia maleta de bodega. Però tot el que són viatges llargs, on són maletes grans,
9: val,
12: intentar ficar la powerbank a baix i així t'estalvies qualsevol tipus de...
9: Bé, bé. De fet, aquest kit és molt bàsic, Evidentment, el mòbil, aquest endoll, el Google Translate que abans hem parlat, una aplicació que ens ajudi a comunicar-nos.
12: I els mapes, una cosa que aquí no he ficat, bueno, que la intel·ligència artificial no ha ficat, i que considero interessant, és tenir els mapes offline.
9: Val.
12: És que et descarregues el mapa, tu li dius, mira, em vull descarregar la ciutat de Tòquio, per exemple, per dir-te alguna cosa, o la ciutat de Olot, o el que sigui. O sigui, qualsevol lloc, perquè si et quedes sense bateria, puguis buscar. Llavors, et permet interactuar amb Google Maps sense necessitat d'internet.
9: Val.
12: Això, el problema és que t'ocupa memòria.
9: Clar, perquè tot és descàrrega, no? Tot és descàrrega.
12: Va,
9: sí. Bé, doncs bons consells. I anem cap a això, cap a tecnologia segura. Quan marxem de vacances, és evident que sempre estem exposats, a qualsevol situació que ens puguin enganyar a través d'internet a casa nostra. Clar, quan viatgem a l'estranger, potser som una mica més vulnerables en aquest aspecte.
12: Sí.
9: Quins consells podem donar?
12: Jo, per mi, el més important és evitar el màxim possible connectar-se a wifis públiques.
9: Val.
12: S'entén wifi pública com la wifi de l'hotel que està oberta.
13: Val.
12: Que
13: tothom
12: es...
13: De l'hotel tampoc, doncs, no?
12: Que està oberta.
13: Ah, que és oberta.
12: Que és oberta.
13: Ah, d'acord, és a dir, que a recepció et donguin...
12: Clar,
13: ja, et puguin donar les contrasenyes.
12: I tu tens la teva contrasenya i tot. Si es pot evitar millor, però ja tens un pas més de seguretat. Tot el que sigui obert, McDonald's, xarxa pública i tot, jo evitaria una... I si et connectes, mirar lo bàsic. Que vol dir Google Maps, vol dir quatre coses. No obrir res...
13: Val.
12: No fer cap
13: tipus de pagament, això, ni pagament, ni posar dades bancàries, ni res per l'estil.
12: No,
13: perquè amb això, és a dir, amb aquestes wifis fake, falses o pirates, ho poden veure.
12: Per què ser fals, o sigui, no té per què ser fals.
13: Val, una wifi oberta...
12: Suposem que l'Ajuntament de Vendrell ens fica wifi a tots, que això ho va fer durant uns anys. O sigui, durant uns anys tu anaves a la Plaça Nova, anaves a la Vella i tenies wifi gratis. Doncs, al final, com és gratis, tots estem dintre de la mateixa xarxa.
13: Val.
12: Si jo amb el meu ordinador em fico a esnifar paquets, o sigui, esnifar paquets vol dir jo amb el meu ordinador miro tot el tràfic que va per xarxa.
13: Val.
12: El miro tot.
13: Sí, sí, sí.
12: Perquè estem a la mateixa xarxa, com és obert, doncs estem tots connectats.
13: Val. Sí, sí, sí, sí.
12: I jo miro tots els paquetets de dades, o sigui, tot el tràfic que viatja per aquesta wifi. Si tu entres a pàgines web no segures, si escrius i tal, si no està lo suficient ben encriptat per part de la pàgina web i tot això, jo podria arribar a saber tot el que tu estàs escrivint i enviant a internet.
13: Val.
12: Imagina't, entres amb un no sé, imagina't, entres a l'Airbnb.
13: Sí.
12: Envies la informació. Pel que sigui, jo en aquell moment estic esnifant tràfic. I veig, hi ha hagut una persona que ha enviat una contrasenya que és... paper 123. Jo ja tinc el teu usuari i la teva contrasenya. I només cal estar amb això.
13: D'una altra forma,
12: explotar vulnerabilitats. Si jo estic preguntant a tots els ordinadors que tinc a la meva xarxa, escolta, tu tens aquesta vulnerabilitat? Tu tens aquesta vulnerabilitat? I hi ha un que em diu que sí. I és una pregunta d'explotar la vulnerabilitat. Imagina't que el Windows té un problema i que el Mac té un problema o el que sigui, i que si jo executo ABC em permet tenir accés al teu ordinador. Si tu tens un ordinador que té problemes de seguretat, jo puc explotar-los, aquests
13: val,
12: problemes.
13: Val.
12: Llavors, jo suggereixo sempre intentar evitar el màxim possible connectar-se amb wifis
13: públiques.
12: I si tens wifi pública, McDonald's, Burger King, restaurants... tot això que pugui ser compartit...
13: Places públiques,
12: aeroports... I tal, tot això que es pugui evitar, jo suggeriria evitar.
13: Val, perfecte. També el que recomanes és fer una còpia de seguretat abans de marxar de vacances.
12: Sí.
13: Perquè això, si perdem el mòbil, si se'ns cau a dins la piscina o el que sigui, que no perdem tot el que tenim en aquell mòbil.
12: Correcte, si fem una còpia de seguretat i perdem el mòbil o se'ns cau a la piscina o qualsevol cosa, poder-la recuperar. La còpia de seguretat està al núvol, em compro un altre mòbil, o sigui, el que sigui, recupero la còpia de seguretat sense haver de... Bueno, sense haver-ho perdut tot. Llavors, i sobretot si poden ser països més, entre cometes, més conflictius, que és més probable que et puguin robar alguna cosa, o que te'n vas a la platja i que se't caigui a la piscina, és igual, o al mar. Doncs, si sempre fer una còpia de seguretat és recomanable.
13: Val. Sempre. El dia a dia, és evident que sempre és bo tenir una còpia de seguretat al dia, però evidentment quan marxem fora tenim més risc de que el dispositiu doncs pugui tenir alguna caiguda, el que sigui, doncs encara més. També expliques que és important per seguretat, i en aquest cas hi ha seguretat a casa, és que també és una recomanació que és universal i que fa molt que es fa, a banda de recollir recollir el correu de la bústia, que intentar evitar que es vegi que aquella casa no està habitada durant un temps, és no publicar fotografies en directe explicant que estàs de vacances.
12: Correcte, perquè és...
13: Clar, aquest tio està al Japó.
12: És canta que no, perquè t'hem tingut a robar a casa.
13: Clar, jo sé on viu, no?
12: Sí, i sí, pots tenir l'arma, pots tenir càmeres, pots tenir tot, però en el temps en què amb algú tarda en arribar a la casa, o sigui, ja t'han robat.
13: No, les càmeres serveixen per fer la denúncia després i per demostrar que t'han entrat a robar.
12: Sí, perquè
13: no
12: si
13: serveixen massa més de res,
12: No sabràs.
13: Per això.
12: Llavors,
13: per això.
12: Sí, i això és una cosa que jo crec que tots, o la majoria, cometem l'error moltes vegades de... Ah, mira, pujo que estic al Japó, que estic a Itàlia, o que estic a la Garrotxa, o que estic on sigui, depèn el que li estàs donant informació a gent que dirà, ah, mira, doncs estan 2 setmanes al Japó. Vaig a veure si la casa està buida i entro el primer dia, o sigui, passo el primer dia, no hi ha ningú, passo el segon dia, no hi ha ningú, hi ha cartes a la bústia, es veu persianes baixades i tot, tens totes les papeletes de que si algú mira pugui entrar a casa.
13: Per això, que és sempre un veí, algun familiar que d'en quan en quan vingui a casa, obri les llums
12: per...
13: o programar-les també, inclús sí, recomanar programar-les.
12: Sí, programar-les a les 7 de la tarda, que s'engeguin, o a les 8 o a les 9 o a l'hora que sigui.
13: Sí. Molt bé.
12: I apagar-les quan surti el sol.
13: Quan surti el sol, correcte. També és una molt bona recomanació. També sobre aquesta seguretat directa, diria jo, que també és sentit comú, però a vegades, i sempre ho diem, és el menys comú dels sentits, és no deixar les pertinences sense vigilància quan estem a la platja, quan estem a la piscina, quan ens anem a banyar, que ho fem molt aquí. En altres països no és tan comú, i aquí tenim, almenys fins ara, no, aquesta falsa seguretat.
12: És que realment hauria de ser el normal.
13: Ja.
12: O sigui, hauríem de tenir la confiança de poder deixar un mòbil sobre una tovallola i que ningú te'l robés.
13: Clar.
12: Lo conec que ja hem agafat com lo normal que et puguin robar el mòbil. Però és molt trist pensar així.
13: Ja.
12: És que no, no sóc capaç de deixar la meva bossa, que ningú m'hauria de robar res. O sigui, ara ja és qui es queda, qui no va la... qui no fa el bany ara per vigilar les coses i que no...
13: Sí.
12: O sigui, és trist. Sí. A mi és una cosa que...
13: No, sí, que perquè no... fins no fa gaire ho podíem fer, però també s'ha de dir, potser aquí el Vendrell encara es pot fer, a Cubelles encara es podria fer, però evidentment te'n vas a la Barceloneta, per exemple, i és impensable.
12: Sí.
13: I és impensable.
12: I no hauria de ser així.
13: I no hauria de ser així, correcte.
12: No hauria de ser així. Hauríem de tenir la confiança de que podem deixar les coses al nostre lloc i ningú en roba les

0: cada vegada més, amb el tema de l'intel·ligència artificial, cada vegada és més fàcil fer missatges reals i que s'assemblin més al contingut real com podria ser una empresa. Llavors, sempre començar desconfiant. Ja. I a partir d'aquí, si hi ha un mínim de desconfiança, no fer-ho mai, i si no, doncs assegurar-te que el correu és correcte, ve del domini correcte, i si no, sí, trucar al suport.
1: I si és una trucada telefònica, també una trucada telefònica, i crec que també els enllaços que telefònicament mai et demanaran cap tipus de codi, ni et demanaran que els donguis el codi de seguretat, el password, que mai a la vida, és a dir, ni el banc ni cap empresa seriosa us demanarà cap tipus de codi d'accés per telèfon, mai a la vida. I en enllaços, segons com, en principi tampoc, no crec.
0: Bueno, al final, si obres un enllaç i no té, per exemple, booking.com o té booking amb 3 os, o sigui, hi ha gent molt avispada que intenta que sigui lo més fidel possible a la realitat. L'únic que sempre s'ha de verificar que quan apretis un enllaç, pues t'obri la pàgina original.
1: Sí.
0: No un booking amb 3 o 4 os o reserves-booking.com, o sigui, això... Ni Booking és el primer interessat en tenir subdominis d'aquests raros, i després això ja ens hauria de
1: fer sospitar.
0: De fer sospitar.
1: Ja ho ha de trucar, perquè encara la majoria d'aquestes plataformes tenen un telèfon d'atenció al client, i davant del dubte, doncs sempre trucar un d'aquests telèfons que trobarem fàcilment.
0: Davant del dubte que la gent no faci. Jo sempre això
1: ho veig. Això també és veritat.
0: Sí, davant del dubte que la gent no faci.
1: Sí, no, a més, un dels factors que utilitzen en qualsevol d'aquests recursos és la pressa, és la pressió. Sí. No ho ha de fer ràpid, perquè si no li anul·laré la reserva, faci-ho ràpid, si no li tancarem el compte. Sempre juguen amb la pressió, no ve d'una hora, no ve de migdia.
0: Doncs que em tanquin el compte.
1: Correcte, no ve d'aquí, així que no passa res per trucar, per verificar allò que ens estan demanant, simplement. Doncs bé, bones recomanacions, ho hem aconseguit, Joan.
0: Sí, crec que és el primer dia que hem fet tots els punts.
1: Hem fet allò, secció de consells, aquestes bones recomanacions de com la tecnologia també ens pot ajudar a l'hora de les vacances o anar de viatge en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Alguna reflexió final, alguna cosa per tancar?
0: Bueno, que la gent...
1: Viatgi.
0: Que la gent viatgi. Que la gent faci vacances, les que jo no faré, que la gent les faci. I això, que vagin amb cuidado, que tots els problemes que hi ha amb la tecnologia estan molt a l'ordre del dia.
1: Sí.
0: I hòstia, és una putada de tenir la il·lusió gastar uns diners perquè després et vingui un mal moment que t'ho pugui aixafar. Llavors, són coses que moltes vegades podem evitar, doncs evitem-les i fem servir la tecnologia per el que s'ha de fer servir i no pas per aixafar-nos unes vacances que estan més que merescudes.
1: Fantàstic. Gràcies, Joan. Fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
2: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Arribem fins al final, arribem fins gairebé les 12, dos minuts i escaig perquè siguin justament això, les 12 al migdia, temps per acomiadar-nos amb tranquil·litat, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en tota aquesta jornada d'avui dimarts i que, de fet, demà dimecres hi tornarem puntuals amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera, sempre amb la intenció d'intentar i treballar per aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, però amb totes les ganes del món mundial i tota la professionalitat i tot el rigor que faci falta. Gràcies per ser-hi, no hi falteu. Fins demà. Adéu-siau.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades a Escorcolls, a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Massanet. Salva. També s'ha intervingut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 26 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara als municipals de 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal al 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la demissió del d'aleshores alcalde socialista. I la compraventa d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a gairebé les 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estudis. El descens l'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I parlant encara d'habitatges, l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya reclama accelerar l'adaptació d'edificis i ciutats davant d'unes onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. L'ITEC recorda que els nou edificis hauran d'incorporar mesures com proteccions solars exteriors, més ventilació, solucions bioclimàtiques i aïllaments per reduir el consum energètic i també millorar el confort tèrmic. I Catalunya ha registrat prop de 4.500 persones afectades directa o indirectament per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Departament de Salut. La majoria són per cops de calor i també destaquen les deshidratacions, una de cada 3 amb ingrés hospitalari. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura els primers 12 dies de juliol ja arriben a les 211. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També hi ha tancament de les àrees recreatives als municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extrema prudència després d'una setmana de temperatures altes. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
3: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
2: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portavó del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Repàs de l'actualitat informativa servit amb Juan Marca de les Vies de So, present en l'actualitat esportiva Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio aquesta jornada de dimarts 14 de juliol del 26, que com és habitual iniciem fent repàs en síntesi al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
3: Avui començarem el nostre informatiu parlant de l'àrea única del taxi del Baix Penedès, que ja és una realitat després de 13 dels 14 municipis de la comarca l'hagin aprovat els seus plens. L'únic que no ho ha fet ha estat el Vendrell, que de moment queda fora del projecte. La iniciativa permet que els taxistes d'un municipi donin servei a un altre quan en aquest no hi hagi servei disponible. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més també ens ha de servir per parlar de la neteja que ha iniciat aquest dilluns de les zones comunes d'una finca amb habitatges ocupats al carrer Montsià per de l'Ajuntament. Parlem d'Unitat Vendrellenca, que presenta una sèrie de propostes a les platges, del grup municipal de Fem Vendrell, que ha compregut davant dels mitjans per denunciar la situació que es viu amb la recollida de residus. Parlem també del Consell Comarcal, que ha presentat aquest dimarts la iniciativa Mais. També parlarem de l'Òscar Saladier, que ha estat reelegit 6 anys més com a degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, i també de la vendrellenca Anna Gálvez, que ha estat l'estudiant amb la nota més alta de la comarca a les proves d'accés a la universitat. Anirem a la botiga de Santana i després parlem de càncer i bugadores. Tot plegat amb esports i el temps.

0: Comencem informatiu i ho fem parlant, en aquest cas, de l'àrea única del taxi del Baix Penedès. És ja una realitat, després que 13 dels 14 municipis de la comarca l'hagin aprovat els seus plens. L'únic que no ho ha fet ha estat el Vendrell, que de moment queda fora del projecte. La iniciativa permet que els taxistes d'un municipi donin servei a un altre quan aquest no hi hagi servei disponible.
1: El Consell Comarcal del Baix Penedès, l'ens impulsor de la iniciativa, expliquen que l'àrea única té l'objectiu de millorar la mobilitat de la comarca, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat més limitada de taxis. A través d'una aplicació de mòbil o d'un número de WhatsApp, l'usuari pot sol·licitar un taxi indicant el lloc de recollida i la destinació. Sempre que sigui possible, l'atenció s'ha de fer amb un taxi de la mateixa població. Però si no hi ha disponibilitat, el sistema derivarà automàticament la petició a un taxi d'un altre municipi. Quan es va presentar el projecte, agrupacions com Elite Taxi o Radio Taxi van mostrar la seva oposició, ja que temien que no sempre respectés el principi de proximitat. Aquestes agrupacions, que aglutinen la majoria de taxistes del Vendrell, van presentar una contraproposta al Consell Comarcal, indicant que caldria deixar alguns municipis fora de l'àrea única, per l'existència de llicències que no complien amb la normativa establerta. Contactats per Ràdio Televisió al Vendrell, des de Ràdio Taxi apunten que no van arribar a rebre cap resposta del Consell Comarcal, motiu pel qual mantenen la seva oposició a la iniciativa. L'Ajuntament del Vendrell havia condicionat la seva adhesió a l'àrea única al fet que fos avalada per la majoria dels taxistes del municipi. Per aquesta raó no s'ha sumat al projecte.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha iniciat aquest dilluns la neteja a fons de les zones comunes d'una finca amb habitatges ocupats al carrer del Montsià. L'actuació respon a un informe dels bombers elaborat arran de les visites recurrents a l'immoble dirigides des de l'oficina antiocupacions, alertant d'un possible risc d'incendi a causa de la gran quantitat de brutícia acumulada. Alguns veïns, però, critiquen que no s'aprofiti l'acció per tapiar els pisos i forçar la marxa dels ocupes.
2: Brossa i deixalles acumulades a l'entrada del número 19 del carrer del Montsià. L'Ajuntament ha endegat aquest dilluns al matí les tasques de neteja de les zones comunes de l'immoble, avessat d'objectes i brutícia, davant del risc apuntat pels bombers que en un moment donat pugui originar-se un incendi. Alguns veïns de la zona critiquen, però, que no s'aprofiti l'actuació per impedir el retorn dels ocupes existents a la finca i asseguren que, tot i que no fan soroll, no estan disposats a aguantar-ho gaire més temps.
3: El problema se soluciona tapiant el bloc sencer i fora. S'acaben els problemes. Però aquí vens, neteges, treus tota la gent, ho tapies una temporada, tornen a entrar, i ara vens a netejar-ho, les zones comuns, perquè no pots entrar ni tan sols als pisos a netejar, però quin sentit té això? No té cap sentit. Per mi no en té cap, de sentit.
2: Des de l'Ajuntament s'ha informat que l'actuació és una conseqüència directa de les visites recurrents de policies i serveis diversos, com bombers i salut pública, coordinades per l'Oficina d'Anticupacions, per tal de minimitzar tot el que es pugui situacions de risc per als veïns de la zona. Així mateix, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, també s'ha explicat que, en paral·lel, el procés judicial d'expulsió dels ocupes del carrer del Montsià segueix el seu camí, amb el consistori personat com a acusació.
0: Unitat Vendrellenca ha presentat una sèrie de propostes per a les platges del Vendrell accessibles universalment. Les peticions han tingut en compte la denúncia de diferents col·lectius per la manca de serveis vinculats a les persones amb mobilitat reduïda per accedir a la costa.
4: Unitat Vendrellenca ha denunciat el que defineix com una manca total d'accessibilitat a persones de mobilitat reduïda a les platges del Vendrell. La formació, arran d'aquesta problemàtica, ha proposat diferents adaptacions per al front litoral.
5: Dotar de places d'aparcament per persones de mobilitat reduïda a tocar del passeig marítim, que aquestes places d'aparcament estiguin connectades directament a la sorra molla a vora de l'aigua mitjançant passarel·les, que a més es doti de zones d'ombra mitjançant pèrgoles, amb banys i canviadors adaptats, i també dotau de cadires de rodes amfíbies i crosses amfíbies. També important tenir personal d'assistència al bany adaptat. amb l'objectiu final fins i tot doncs, de poder arribar a tenir un bany autònom de les persones amb mobilitat reduïda.
4: Unitat Vendrellenca justifica que no ha de ser una simple inversió econòmica i que l'Ajuntament ha d'establir aliances i teixits amb el tercer sector, valorant l'impacte i el retorn que pot generar pel comerç, el turisme i el benestar de la comunitat.
5: La premissa bàsica és el disseny universal de la ciutat. Què volem dir amb això? Com a exemple senzill, una passera ben ubicada no només permet l'accés a la platja de persones amb mobilitat reduïda o que van amb cadira de rodes, sinó que facilita l'accés a la platja a gent gran, a famílies que van amb un cotxet de nen petit, amb una persona que ve a córrer, etc.
4: A més, la formació ha fet propostes per reforçar el model turístic sènior més orientat a gent gran i allunyar-se del turisme de masses, equipant cadires semisubmergides a l'aigua.
5: Entenent-ho també com a equipaments no només turístics, sinó de la gent que vivim al Vendrell durant tot l'any. Sobretot seria una intervenció per fomentar la marca del Vendrell com a ciutat inclusiva, saludable i cívica que falta que ens fa.
4: Des d'Unitat Vendrellenca defensen que aquestes actuacions no s'han d'entendre com accions assistencials, sinó com inversions estructurals en la marca de la ciutat.
0: Doncs gràcies per aquesta crònica. Nosaltres ara farem una petita pausa que ens ha de permetre parlar d'altres qüestions que ens fan parlar de política municipal.

0: El grup municipal de Fem Vendrell ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per denunciar la situació que diuen es viu amb la recollida de residus en diferents punts del municipi. Alhora, el partit que encapçala Marc Vázquez també ha preguntat quan es durà a terme la reobertura de la bocana del riuet de Coma-ruga.
1: Nosaltres hem presentat dues propostes de resolució per les escombreries i perquè les taxes, no podem pagar la taxa completa. La setmana passada, fa just una setmana, se li va carregar el rebut a la majoria dels nostres veïns. Què estem pagant? Per un servei que no rebem? No pot ser. Des de Fem Vendrell, i ho anunciem, ja ho hem dit, hem presentat una denúncia al Departament de la Generalitat, Salut Pública, i continuarem treballant amb aquesta línia. Al riuet de Coma-ruga. Ahir a la nit ens sorpreníem amb un cartell fent propaganda del nou projecte del riuet. L'alcalde es va comprometre, i molts ciutadans i ciutadanes vam estar a la roda de premsa, que estaven negociant la reapertura de la bocana. Què ha passat? Perquè es penja un cartell amb la situació actual. La ciutadania hem d'estar pagant cartells, publicitats i propaganda de coses que en teoria s'han de revertir? Diem prou, la situació del Vendrell no pot continuar així.

0: Posem l'accent comarcal en aquest informatiu de la jornada de dimarts 14 de juliol de 2026, parlant del Consell Comarcal del Baix Penedès, que ha presentat aquest dimarts la iniciativa Mais. Es tracta d'un programa ocupacional amb l'objectiu de millorar la inserció, la reinserció laboral de 30 persones en situació d'exclusió social a la comarca.
1: L'1 de juliol s'ha posat en marxa el nou programa de mesures actives d'inserció Mais, adreçat a persones en risc o en situació d'exclusió social a la comarca. Una estratègia sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus per un import de més de 60.000 euros. El programa tindrà una durada de 10 mesos fins al 30 d'abril del 2027 amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de 30 persones.
2: Accions de serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, millora de competències personals, professionals i tècniques, i accions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.
1: Les persones que poden participar al programa són les perceptores de la renda garantida de ciutadania i aquells col·lectius amb més dificultat d'accés a la feina.
3: Les persones aturades de llarga durada, més grans de 45 anys, les persones perceptores de l'ingrés mínim vital, interns de centres penitenciaris, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
1: El programa incorpora tècniques d'orientació i de prospecció individualitzades per a un grup molt reduït, ampliant els recursos de l'àrea d'ocupació del Consell.
4: Ens permet fer una feina a través de la tècnica d'orientació, sobretot molt específica, que ens permetrà, diríem, donar resposta a aquest col·lectiu que té moltes necessitats i dificultats per trobar feina, i que el fet d'haver d'atendre un grup reduït de 30 persones permet fer diferents accions amb l'objectiu que trobin feina.
1: La finalitat del programa Mais en aquesta primera edició és aconseguir una inserció laboral d'un mínim de 6 de les 30 persones ateses, un 20% del total.

0: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio continua amb clau de comarca perquè la piscina municipal de la Bisbal del Penedès continuarà tancada fins que l'empresa gestora presenti tota la documentació requerida i l'Ajuntament pugui verificar que s'ha adoptat les mesures necessàries per garantir una reobertura amb totes les condicions de seguretat. L'Ajuntament de la Bisbal ha informat doncs que després de l'incident químic ocorregut el passat divendres 10 de juliol, que va comportar la generació d'un núvol tòxic i l'afectació de diverses persones, s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per garantir que la reobertura de la piscina es pugui dur a terme amb totes les condicions de seguretat. Judit Vidal és l'alcaldessa accidental.
1: Només vull donar-vos les gràcies per la paciència, per les vostres mostres de suport durant tots aquests dies amb aquesta incidència que ha passat a la piscina i dir-vos que de moment la piscina encara romandrà tancada fins que l'empresa adjudicatària ens porti tota la documentació que acredita que tot està correcte. Nosaltres tenim la seva paraula i no tenim cap motiu per no confiar-hi. També els informes que ens van dir de paraula els bombers sobre que l'aigua complia i que tot estava perfecte, però tot i amb això, per una qüestió de responsabilitat municipal i perquè l'únic que ens preocupa a nosaltres és la seguretat i la tranquil·litat, sobretot, de totes les persones que venen a la piscina, hem requerit a l'empresa una sèrie de documentació i li hem donat 48 hores perquè ens l'entregui. Un cop tinguem aquesta documentació, si tot va com ha d'anar, la piscina tornarà a obrir. Només donar-vos les gràcies un cop més i demanar-vos moltes disculpes per els embolics una mica que hem tingut aquests dies, però al final la decisió que hem pres creiem que és la correcta i preferim obrir quan tinguem tot l'expedient complet i tota la certificació oficial de que el que ha passat no tornarà a passar i que s'han pres totes les mesures corresponents. La piscina és un lloc molt especial pels bisbalencs i bisbalenques, per això fa que encara haguem demanat a l'empresa que ens ho faci arribar el més aviat possible i entenem totes les molèsties que us puguem causar. Us volem donar un altre cop les gràcies, ja ho he dit dos o tres vegades i ho diré les vegades que faci falta, per les vostres mostres de suport i per la vostra infinita paciència. Fins aviat a la piscina.
0: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio parlen d'un nom propi, el d'Òscar Saladier, que ha estat reelegit 6 anys més com a degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És veí del nucli de Llagé a Sant Jaume dels Domenys i Saladier renova mandat amb la voluntat de seguir dinamitzant els ensenyaments de la facultat i adequar encara més els estudis a reptes com el canvi climàtic i la mobilitat. Una visió en el Baix Penedès i jugarà un paper essencial.
2: Content dels resultats i de, bueno, encara aquest nou període de 6 anys per fer que, com dia, la Facultat de Turisme i Geografia sigui un referent tant en l'àmbit d'una activitat important a casa nostra com és el turisme, però també a part de la geografia per preparar els nostres estudiants com a futurs professionals del territori per fer front als reptes ambientals territorials que tenim, com ara el canvi climàtic, la mobilitat, etc. El Baix Penedès és una zona de cruïlla entre els dos àmbits metropolitans més importants de Catalunya i això genera unes dinàmiques tant demogràfiques com d'ocupació del territori, d'infraestructures, que ja sabem que fins no fa massa doncs estem una mica abandonats per part de l'administració i per tant és necessari veure doncs quines necessitats tindrà la comarca tenint en compte el creixement de població que s'espera en els propers anys i per tant quins serveis se dona a aquesta població, quines infraestructures, etc.
0: Les 22 persones guanyadores del Compra i Descobreix Catalunya 2026 al Vendrell han recollit ja el seu premi aquest passat divendres al carrer del Doctor Robert. Els guanyadors podran gaudir d'una experiència pagada a les diferents poblacions catalanes promotores de la campanya. Les activitats incloses poden anar des de visites guiades fins a espectacles, sortides esportives o fins i tot nits d'hotel. La vendrellenca Anna Gálvez ha estat l'estudiant amb la nota més alta de la comarca a les proves d'accés a la universitat d'aquest curs. Aquest passat divendres se li ha fet una recepció a l'Ajuntament on ha rebut la felicitació de l'alcalde pels seus bons resultats. No tenim a punt aquesta crònica, fem ara una pausa, parlem d'altres qüestions.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Perquè el marxandatge de la Festa Major ja està disponible. La botiga de Santana ha obert les seves portes amb una àmplia gamma de productes inspirats en la celebració d'aquest 2026.
4: S'apropa la Festa Major, s'apropa Santana i la fusteria del Vendrell ha tornat a transformar-se en la botiga oficial de la celebració. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest dissabte amb una gran afluència de persones. A la botiga es podrà trobar el programa en format físic i una gran selecció de marxandatge sobre la festa amb la imatge de la Santana empoderada com a protagonista.
5: Els nostres ventalls, que estan fent molta falta aquests dies, les nostres samarretes... en diferents, a màniga curta, tirants, diversos models. També uns, pins, uns imants per la nevera, que és l'Àngel de Tobias, que sembla el mateix, però hem patit. Pels escrops també hem portat un Àngel Tobias, unes espardenyes d'arracades, unes carretilles també d'arracades i de penxoll, els mocadors de la padrina, que són mocadors de l'ho tenim tot, blaus i verds, les tote bags, les bosses per portar tot això, cosetes molt típiques nostres de la cercavila, que és la cercavila de fusta petita.
4: La botiga romandrà oberta amb dos horaris per data. Fins al 24 de juliol, l'establiment estarà disponible de 6 de la tarda a 9 de la nit i a partir del 25 fins al 28 de juliol, el comerç incorporarà un horari de matí d'11 a 2, a més del ja establert a la tarda.
0: I ara sí, ja som en disposició de parlar de la vendrellenca Anna Gálvez, que ha estat l'estudiant amb la nota més alta a la de comarca les proves d'accés a la universitat d'aquest curs. Aquest passat divendres se li va fer una recepció a l'Ajuntament on en va rebre la felicitació per part de l'alcalde pels seus bons resultats.
6: Estudiant de l'Institut Andreu Nin, Gálvez va treure un 13,344 a les proves de l'ESPAU, el que suposa la nota més alta de la comarca i una de les dues més altes de la vegueria del Penedès. L'alcalde de la vila l'ha volgut felicitar i li ha desitjat sort abans d'emprendre la carrera de dret.
7: Doncs l'Anna pot ser un exemple de, del que s'aconsegueix amb esforç, perquè ningú regala res, no? Del que s'aconsegueix amb esforç, amb dedicació, tenir objectius. El més important és tenir un objectiu. Jo voldria fer allò, perquè és la manera de caminar cap allà i posar-hi doncs l'esforç. Si no saps cap a on vols anar, és molt difícil orientar l'esforç.
8: I vull agrair doncs, també a la meva família, als meus professors, als meus amics, a la meva parella, a tothom, perquè ha sigut un procés molt complicat, que ha necessitat molt de treball, no només de treballar per estudiar, sinó a nivell psicològic, perquè no pots estar sempre al nivell màxim com voldries. Orgull també per mi el poder assolir els meus objectius i poder relaxar-me una miqueta aquest estiu.
0: El Centre Cívic L'Estació ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre dones que han hagut d'afrontar o afronten el tràngol de passar per un càncer de pit.
9: Un germà mort de càncer i una germana lluitant contra un tumor al pit. Experiències força intenses i impactants com perquè la fotògrafa Encarna Gallego volgués reflectir la lluita de totes aquelles persones que han de fer front a aquesta malaltia mitjançant el seu art. Un projecte confegit a quatre mans amb Joan Casas i que transmet fermesa i esperança.
10: Tenen una vida, tenen una lucha, però siguen, estan allà al peu del canó i volia transmetre la fortalesa, la vulnerabilitat que tenen i sobretot les valentes que van ser a posar-se davant d'una càmera, perquè a més no ens coneixien, com va dir el meu company, i al principi era una mica fred tot allò, però bueno, després al final acabàvem amb la sessió, pues, passàvem molt bé, rient.
9: Unes sessions terapèutiques al davant i darrere de la càmera, mercès a 17 models procedents de l'entorn de Batecs de Mar, l'entitat de rem nascuda ara fa uns mesos amb la voluntat de practicar un esport que cura per dins i per fora. 36 fotografies lluminoses i carregades de valentia.
11: És complicat d'agafar una dona i voler-li fer unes fotos així, ella sola, i les van fer vindre de dos en dos, i bueno, això va fer que al final acabessin fent totes el projecte i els servís com a teràpia. El dia que van vindre a fer les fotos, el dia que se'ls van entregar i cada cop que fem una exposició. Elles tornen a sentir-se vives.
9: Una vitalitat amb emocions a flor de pell i que ha estret encara més uns vincles llaurats a cops de rem. L'exposició es pot visitar al vestíbul de la sala d'actes del Centre Cívic L'Estació fins aquest divendres 17 de juliol.

0: del Club Escacs Barcelona i Wojtek Plat, del conjunt anfitrió de la Lira. Escoltem el president del Club d'Escacs de la Lira Vendrellenca, Jordi Mas.
1: Aquesta és una jornada on molta gent està repetint i a més els està agradant molt. Llavors, també tenim l'absència d'alguns nois sub-10, sub-12, de Tarragona, estan al campionat d'Espanya, i bueno, l'Àlex Torres de la Lira Vendrellenca ha quedat 6, i una super bona puntuació. I bé, el torneig superbé. Tenim gent de 9 països diferents i hi ha molt nivell.
0: El nivell del torneig ha sigut d'altíssim nivell, amb un total de 28 titulats, dels quals hi havia 3 grans mestres, 5 mestres internacionals, 13 mestres FIDE, 4 candidats màster i 3 mestres catalans. A més, també comptava amb un equip arbitral de luxe, encapçalat per Manuel Navarro, Sònia Martín, Laura Martín i Xavier Ávila de la Lira Vendrellenca. A més, la sala de joc disposava també de 2 botigues de material d'escacs, de Jordi de la Riba i de la família Cruz, així com de servei de bar propi del club. Ara, el pròxim repte de la Lira són els tradicionals tornejos previs de Festa Major. Escoltem de nou Jordi Mas.
1: Cada Festa Major fem un esdeveniment a la Rambla, que són les simultànies, amb el càrrec de l'Àlex Ventura, que és el professor de l'escola, i són obertes a tothom, vull dir, qualsevol aficionat dels escacs pot venir. I el diumenge al club, a la Lira Vendrellenca, a la segona planta, fem també el torneig de Santa Anna, Festa Major, va morir el Joan Pàmies, on esteu també convidats a venir.
0: L'exhibició de partides simultànies serà aquest dissabte a partir de les 10 del matí, mentre que a la mateixa hora, però de diumenge, serà el torn del campionat Llampec de Santa Anna. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell anuncia la seva 6a renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la Jordi Ferrer, que complirà així la seva 9a temporada en 2 etapes i d'aquesta manera celebrarà els 40 anys el maig vinent vestit de roig i negre. Ferretti ha anotat 12 gols en guany, sent a més un dels pocs jugadors de l'equip, juntament amb Marc Palau, que ha estat capaç de marcar un hat-trick a la primera jornada a la pista del Club Patín Alcorcón. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer, Joan Borrego i Jordi Ferrer, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. Amb el ventill ja ben perfilada, els jugadors dirigits per Toni Porta coneixeran aquest divendres els rivals de l'Hockey Lliga Plata de la temporada vinent, en un sorteig que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al circuit de Montmeló i que es podrà seguir en directe a Hockey Lliga TV. I acabem parlant del patinatge. El pavelló Quim Tomàs ha acollit aquest dissabte una tecnificació organitzada pel Club d'Esports Vendrell. 28 patinadores, repartides en 3 grups de diferents nivells, han participat en una jornada que ha comptat amb 3 patinadors de prestigi, el sorià Héctor Díez i els germans vendrellencs Edgar i Enia Cavaques. Díez s'ha encarregat de la part de pista al pavelló, mentre que els Cavaques han impartit la part de la pista exterior. Escoltem el patinador de l'artista skating Cunic, Héctor Díez.
2: Vamos a trabajar bastante técnica de saltos y de piruetas y me gustaría aportar pues algún detallito que les pueda ayudar de técnica para mejorar algún salto, algún elemento, un poco cosas que les puedan ayudar, algún ejercicio, así alguna base, un poco base técnica sobre todo.
0: I escoltem ara el patinador també de l'artista que skating Cunic, Edgar Cavaques.
3: Jo el que aporto bàsicament són els meus coneixements com a patinador i entrenador i aportar la part més artística que té el patinatge, que al final és el que em dedico, que és el solo dance, i és una part que actualment té molta importància a l'apartat del lliure també. Llavors intentaré aportar tots els meus coneixements en la part artística i que aquestes nenes es treguin la vergonya de sobre quan entren a pista i que puguin treure el talent que tenen ocult.
0: I ara escoltem la patinadora del Club d'Esports Vendrell, Enia Cavaques.
4: Jo estic a la part de preparació física i expressió corporal, llavors els hi faig una mica d'escalfament i preparació física a les nenes al principi del matí, després per el migdia o així més o menys, els hi faré una mica de flexibilitat, expressió corporal, més que res, perquè quan estiguin a pista tinguin més destressa sobre els patins.
0: Les participants han pogut millorar la seva tècnica de salts i piruetes, així com altres habilitats, de la mà de 2 campions del món com Héctor Díez i Edgar Cavaques. Un selecte grup al qual s'hi podria afegir aviat la petita dels Cavaques, ja que Enia s'estrenarà en un mundial el proper mes d'octubre al Paraguai, de la mà del grup Xou Gran, de l'artístic skating Cunic.
5: El temps amb Marc Rodero.
6: I parlem de la crònica del temps, un temps molt pesat. Marc Rodero, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
6: Xafogó, temperatures altes i gens de precipitacions a la vista, no?
7: Res de res. Avui sí, avui un dia extremadament dur en aquest sentit perquè ja sabem què ens passa, que quan la humitat relativa puja, puja l'índex de xafogor i, per tant, la temperatura real que sentim queda disparada. I avui és un

0: l'exemple i també un símptoma d'aquest augment de la humitat és aquesta nuvolositat que tenim de tipus baix a bona part de la comarca, ara situada cap a l'interior, cap a l'àrea del Montmell, però podríem dir que va transitant. Per tant, avui acabarem el dia amb aquesta variabilitat. Amb aquesta notable xafogó hem tingut valors de 80-85% d'humitat, amb una temperatura màxima que hem tingut avui de 30 graus, doncs la cosa se'ns en va pràcticament als 36 o als 38 graus. Per demà repetirem la mateixa situació, seguirem parlant d'un temps tranquil i estable, amb aquesta humitat elevada. Ens arriba la bufetada, o la primera bufetada, perquè la temperatura ha de pujar encara de forma una mica més decidida, arribarà més pols en suspensió, i per tant demà serà un dia, si avui és passat, demà ho multiplicarem per 2 o per 3. Demà primera pujada destacable, entre demà i dijous arriba el pic més alt, i per tant demà serà un dia dur des d'aquest punt de vista. En canvi, quan tenim aquestes humitats tan elevades pel tema dels incendis, doncs és la part positiva, podríem dir, perquè funciona molt millor quan tenim aquesta atmosfera una mica més pesada i amb aquestes humitats tan elevades.
1: Doncs en parlem demà, Marc. Gràcies, com sempre. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs d'aquesta manera arribem a les dues. Bona tarda.
2: Amb Marta Pardell.
3: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
3: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
3: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
3: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogó i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
3: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
3: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
3: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
3: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
3: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallobo.
10: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
3: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ja ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
11: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
12: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
11: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
3: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
10: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
6: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
13: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus 2 fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
3: Passant 10 minuts de les 2, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
15: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
14: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
15: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
14: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
3: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Diumenge, Ràdio Laia Batlle.
16: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
3: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
17: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
18: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
17: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
2: Notícies en xarxa.
3: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
19: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
20: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
19: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
21: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
22: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
19: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
3: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
3: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
23: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
24: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB
0: per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
23: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
3: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
1: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
7: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, los nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població. Hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
1: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
5: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
3: Catalunya registra dos morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
5: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
3: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
5: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
3: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
5: L'Emrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
3: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Underrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
24: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
8: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
24: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
8: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
3: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
5: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
3: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
4: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
9: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
4: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
10: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
4: És una jugadora agrenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: La agrenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Camparellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys, aportarà la seva qualitat i experiència.
12: Bueno, creo que es un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
11: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
4: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I, finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
2: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: El primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar, es violencia de género.
2: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
2: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar als 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
2: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
2: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
2: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza, de fet havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa, fins avui ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrit des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
6: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
13: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la Guàrdia i Custòdia de la Dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
5: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
2: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
15: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
14: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
15: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
14: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
2: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
16: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
2: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
18: No tenim una alta quantitat d'estoc. Tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals. S'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre... Allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39. Però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
17: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
2: 3:15, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
19: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
20: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
19: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
21: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
22: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
19: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
2: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
2: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
23: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
24: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
23: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
0: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
0: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per a altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
2: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
7: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
4: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
7: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
4: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
25: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
8: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
2: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
2: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
1: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
6: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy

0: Avui, Manco, us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista a Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. L'Osada, que ha passat 6 temporades lluny de cara seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
1: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
0: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la La Vida Club, la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
2: A Primera Federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
3: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
2: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
4: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passets endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabent que encara puc fer més passets endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara a aquests anys.
2: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
5: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escolta els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El jutge ha imposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, tot plegat per suposades irregularitats contra la contractació del germà de Sánchez. El govern català indemnitza els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades a les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, avui l'executiu ha promès mà dura contra els piromans i ha demanat extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que, recordem, està vigent i s'allarga, sobretot, fins demà. Escoltem a Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
3: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
1: I som pendents de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, declarat, recordem-ho, el passat diumenge a la tarda, que encara no s'ha donat per extingit, sí per estabilitzat. I treballen hores d'ara 23 dotacions terrestres repassant el perímetre amb un helicòpter que treballa al Flandret. Segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees. Els bombers diuen que no es podrà donar per extingit fins aquí a 72 hores, quan s'asseguri que no hi ha revifades ni fumaroles. Mentre Agents Rurals i Mossos segueixen investigant les causes d'aquest tercer incendi a la zona en menys d'una setmana. Una de les hipòtesis que van posar sobre la taula, recordem-ho, és que el foc hauria estat intencionat. I un altre dels temes destacats del dia, nous jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal d'aquesta cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Volem Òpera, amb la participació d'Òpera al Cor, presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

I just want to explain. Explain the circumstances.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Mi pueblo salvaje no tiene nombre y si lo tuviera lo pintaría.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa servit amb Juan Marca de les Vies de So, present en l'actualitat esportiva Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'aquesta jornada de dimarts, 14 de juliol del 26, que com és habitual iniciem fent repàs en síntesi al sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu parlant de l'àrea única del taxi del Baix Penedès, que ja és una realitat després de 13 dels 14 municipis de la comarca l'hagin aprovat els seus plens. L'únic que no ho ha fet ha estat el Vendrell, que de moment queda fora del projecte. La iniciativa permet que els taxistes d'un municipi donin servei a un altre quan en aquest no hi hagi servei disponible. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més també ens ha de servir per parlar de la neteja que ha iniciat aquest dilluns de les zones comunes d'una finca amb habitatges ocupats al carrer Montsià per de l'Ajuntament. Parlem d'Unitat Vendrellenca, que presenta una sèrie de propostes a les platges, del grup municipal de Fem Vendrell, que ha compregut davant dels mitjans per denunciar la situació que es viu amb la recollida de residus. Parlem també del Consell Comarcal, que ha presentat aquest dimarts la iniciativa Mais. També parlarem de l'Òscar Saladier, que ha estat reelegit 6 anys més com a degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, i també de la vendrellenca Anna Gálvez, que ha estat l'estudiant amb la nota més alta de la comarca a les proves d'accés a la universitat. Anirem a la botiga de Santana i després parlem de càncer i bugadores, tot plegat amb esports i el temps.

0: Comencem informatiu i ho fem parlant, en aquest cas, de l'àrea única del taxi del Baix Penedès. És ja una realitat, després que 13 dels 14 municipis de la comarca l'hagin aprovat els seus plens. L'únic que un no ho ha fet ha estat el Vendrell, que de moment queda fora del projecte. La iniciativa permet que els taxistes d'un municipi donin servei a un altre quan aquest no hi hagi servei disponible.
1: El Consell Comarcal del Baix Penedès, l'ens impulsor de la iniciativa, expliquen que l'àrea única té l'objectiu de millorar la mobilitat de la comarca, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat més limitada de taxis. A través d'una aplicació de mòbil o d'un número de WhatsApp, l'usuari pot sol·licitar un taxi indicant el lloc de recollida i la destinació. Sempre que sigui possible, l'atenció s'ha de fer amb un taxi de la mateixa població. Però si no hi ha disponibilitat, el sistema derivarà automàticament la petició a un taxi d'un altre municipi. Quan es va presentar el projecte, agrupacions com Elite Taxi o Radio Taxi van mostrar la seva oposició, ja que temien que no sempre respectés el principi de proximitat. Aquestes agrupacions, que aglutinen la majoria de taxistes del Vendrell, van presentar una contraproposta al Consell Comarcal, indicant que caldria deixar alguns municipis fora de l'àrea única, per l'existència de llicències que no complien amb la normativa establerta. Contactats per Ràdio Televisió al Vendrell, des de Ràdio Taxi apunten que no van arribar a rebre cap resposta del Consell Comarcal, motiu pel qual mantenen la seva oposició a la iniciativa. L'Ajuntament del Vendrell havia condicionat la seva adhesió a l'àrea única al fet que fos avalada per la majoria dels taxistes del municipi. Per aquesta raó no s'ha sumat al projecte.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha iniciat aquest dilluns la neteja a fons de les zones comunes d'una finca amb habitatges ocupats al carrer del Montsià. L'actuació respon a un informe dels bombers elaborat arran de les visites recurrents a l'immoble dirigides des de l'oficina antiocupacions, alertant d'un possible risc d'incendi a causa de la gran quantitat de brutícia acumulada. Alguns veïns, però, critiquen que no s'aprofiti l'acció per tapiar els pisos i forçar la marxa dels ocupes.
2: Brossa i deixalles acumulades a l'entrada del número 19 del carrer del Montsià. L'Ajuntament ha endegat aquest dilluns al matí les tasques de neteja de les zones comunes de l'immoble, avessat d'objectes i brutícia, davant del risc apuntat pels bombers que en un moment donat pugui originar-se un incendi. Alguns veïns de la zona critiquen, però, que no s'aprofiti l'actuació per impedir el retorn dels ocupes existents a la finca i asseguren que, tot i que no fan soroll, no estan disposats a aguantar-ho gaire més temps.
3: El problema se soluciona tapiant el bloc sencer i fora. S'acaben els problemes. Però aquí vens, neteges, treus tota la gent, ho tapies una temporada, tornen a entrar, i ara vens a netejar-ho, les zones comuns, perquè no pots entrar ni tan sols als pisos a netejar, però quin sentit té això? No té cap sentit. Per mi no en té cap, de sentit.
2: Des de l'Ajuntament s'ha informat que l'actuació és una conseqüència directa de les visites recurrents de policies i serveis diversos, com bombers i salut pública, coordinades per l'Oficina Anticupacions, per tal de minimitzar tot el que es pugui, situacions de risc per als veïns de la zona. Així mateix, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, també s'ha explicat que, en paral·lel, el procés judicial d'expulsió dels ocupes del carrer del Montsià segueix el seu camí, amb el consistori personat com a acusació.
0: Unitat Vendrellenca ha presentat una sèrie de propostes per a les platges del Vendrell accessibles universalment. Les peticions han tingut en compte la denúncia de diferents col·lectius per la manca de serveis vinculats a les persones amb mobilitat reduïda per accedir a la costa.
4: Unitat Vendrellenca ha denunciat el que defineix com una manca total d'accessibilitat a persones de mobilitat reduïda a les platges del Vendrell. La formació, arran d'aquesta problemàtica, ha proposat diferents adaptacions per al front litoral.
5: Dotar de places d'aparcament per persones de mobilitat reduïda a tocar del passeig marítim, que aquestes places d'aparcament estiguin connectades directament a la sorra molla a vora de l'aigua mitjançant passarel·les, que a més es doti de zones d'ombra mitjançant pèrgoles, amb banys i canviadors adaptats, i també dotau de cadires de rodes amfíbies i crosses amfíbies. També important tenir personal d'assistència al bany adaptat. amb l'objectiu final fins i tot doncs, de poder arribar a tenir un bany autònom de les persones amb mobilitat reduïda.
4: Unitat Vendrellenca justifica que no ha de ser una simple inversió econòmica i que l'Ajuntament ha d'establir aliances i teixits amb el tercer sector, valorant l'impacte i el retorn que pot generar pel comerç, el turisme i el benestar de la comunitat.
5: La premissa bàsica és el disseny universal de la ciutat. Què volem dir amb això? Com a exemple senzill, una passera ben ubicada no només permet l'accés a la platja de persones amb mobilitat reduïda o que van amb cadira de rodes, sinó que facilita l'accés a la platja a gent gran, a famílies que van amb un cotxet de nen petit, amb una persona que ve a córrer, etc.
4: A més, la formació ha fet propostes per reforçar el model turístic sènior més orientat a gent gran i allunyar-se del turisme de masses, equipant cadires semisubmergides a l'aigua.
5: Entenent-ho també com a equipaments no només turístics, sinó de la gent que vivim al Vendrell durant tot l'any. Sobretot seria una intervenció per fomentar la marca del Vendrell com a ciutat inclusiva, saludable i cívica que falta que ens fa.
4: Des d'Unitat Vendrellenca defensen que aquestes actuacions no s'han d'entendre com accions assistencials, sinó com inversions estructurals en la marca de la ciutat.
0: Doncs gràcies per aquesta crònica. Nosaltres ara farem una petita pausa que ens ha de permetre parlar d'altres qüestions que ens fan parlar de política municipal.

0: El grup municipal de Fem Vendrell ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per denunciar la situació que diuen es viu amb la recollida de residus en diferents punts del municipi. Alhora, el partit que encapçala Marc Vázquez també ha preguntat quan es durà a terme la reobertura de la bocana del riuet de Coma-ruga.
1: Nosaltres hem presentat dues propostes de resolució per les escombreries i perquè les taxes, no podem pagar la taxa completa. La setmana passada, fa just una setmana, se li va carregar el rebut a la majoria dels nostres veïns. Què estem pagant? Per un servei que no rebem? No pot ser. Des de Fem Vendrell, i ho anunciem, ja ho hem dit, hem presentat una denúncia al Departament de la Generalitat, Salut Pública, i continuarem treballant amb aquesta línia. Al riuet de Coma-ruga. Ahir a la nit ens sorpreníem amb un cartell fent propaganda del nou projecte del riuet. L'alcalde es va comprometre, i molts ciutadans i ciutadanes vam estar a la roda de premsa, que estaven negociant la reapertura de la bocana. Què ha passat? Perquè es penja un cartell amb la situació actual. La ciutadania hem d'estar pagant cartells, publicitats i propaganda de coses que en teoria s'han de revertir? Diem prou, la situació del Vendrell no pot continuar així.

0: Posem l'accent comarcal en aquest informatiu de la jornada de dimarts 14 de juliol de 2026, parlant del Consell Comarcal del Baix Penedès, que ha presentat aquest dimarts la iniciativa Mais. Es tracta d'un programa ocupacional amb l'objectiu de millorar la inserció, la reinserció laboral de 30 persones en situació d'exclusió social a la comarca.
1: L'1 de juliol s'ha posat en marxa el nou programa de mesures actives d'inserció Mais, adreçat a persones en risc o en situació d'exclusió social a la comarca. Una estratègia sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus per un import de més de 60.000 euros. El programa tindrà una durada de 10 mesos fins al 30 d'abril del 2027 amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de 30 persones.
2: Accions de serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, millora de competències personals, professionals i tècniques, i accions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.
1: Les persones que poden participar al programa són les perceptores de la renda garantida de ciutadania i aquells col·lectius amb més dificultat d'accés a la feina.
3: Les persones aturades de llarga durada, més grans de 45 anys, les persones perceptores de l'ingrés mínim vital, interns de centres penitenciaris, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
1: El programa incorpora tècniques d'orientació i de prospecció individualitzades per a un grup molt reduït, ampliant els recursos de l'àrea d'ocupació del Consell.
4: Ens permet fer una feina a través de la tècnica d'orientació, sobretot molt específica, que ens permetrà, diríem, donar resposta a aquest col·lectiu que té moltes necessitats i dificultats per trobar feina, i que el fet d'haver d'atendre un grup reduït de 30 persones permet fer diferents accions amb l'objectiu que trobin feina.
1: La finalitat del programa Mais en aquesta primera edició és aconseguir una inserció laboral d'un mínim de 6 de les 30 persones ateses, un 20% del total.

0: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio continua amb clau de comarca perquè la piscina municipal de la Bisbal del Penedès continuarà tancada fins que l'empresa gestora presenti tota la documentació requerida i l'Ajuntament pugui verificar que s'ha adoptat les mesures necessàries per garantir una reobertura amb totes les condicions de seguretat. L'Ajuntament de la Bisbal ha informat, doncs, que després de l'incident químic ocorregut el passat divendres 10 de juliol, que va comportar la generació d'un núvol tòxic i l'afectació de diverses persones, s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per garantir que la reobertura de la piscina es pugui dur a terme amb totes les condicions de seguretat. Judit Vidal és l'alcaldessa accidental.
1: Només vull donar-vos les gràcies per la paciència, per les vostres mostres de suport durant tots aquests dies amb aquesta incidència que ha passat a la piscina i dir-vos que de moment la piscina encara romandrà tancada fins que l'empresa adjudicatària ens porti tota la documentació que acredita que tot està correcte. Nosaltres tenim la seva paraula i no tenim cap motiu per no confiar-hi. També els informes que ens van dir de paraula els bombers sobre que l'aigua complia i que tot estava perfecte, però tot i amb això, per una qüestió de responsabilitat municipal i perquè l'únic que ens preocupa a nosaltres és la seguretat i la tranquil·litat, sobretot, de totes les persones que venen a la piscina, hem requerit a l'empresa una sèrie de documentació i li hem donat 48 hores perquè ens l'entregui. Un cop tinguem aquesta documentació, si tot va com ha d'anar, la piscina tornarà a obrir. Només donar-vos les gràcies un cop més i demanar-vos moltes disculpes per els embolics una mica que hem tingut aquests dies, però al final la decisió que hem pres creiem que és la correcta i preferim obrir quan tinguem tot l'expedient complet i tota la certificació oficial de que el que ha passat no tornarà a passar i que s'han pres totes les mesures corresponents. La piscina és un lloc molt especial pels bisbalencs i bisbalenques, per això fa que encara haguem demanat a l'empresa que ens ho faci arribar el més aviat possible i entenem totes les molèsties que us puguem causar. Us volem donar un altre cop les gràcies, ja ho he dit dos o tres vegades i ho diré les vegades que faci falta, per les vostres mostres de suport i per la vostra infinita paciència. Fins aviat a la piscina.
0: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio parlen d'un nom propi, el d'Òscar Saladier, que ha estat reelegit 6 anys més com a degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És veí del nucli de Llager, a Sant Jaume dels Domenys, i Saladier renova mandat amb la voluntat de seguir dinamitzant els ensenyaments de la facultat i adequar encara més els estudis a reptes com el canvi climàtic i la mobilitat, una visió en el Baix Penedès i jugarà un paper essencial.
2: Content dels resultats i de, bueno, encara aquest nou període de 6 anys per fer que, com dia, la Facultat de Turisme i Geografia sigui un referent tant en l'àmbit d'una activitat important a casa nostra com és el turisme, però també a part de la geografia per preparar els nostres estudiants com a futurs professionals del territori per fer front als reptes ambientals territorials que tenim, com ara el canvi climàtic, la mobilitat, etc. El Baix Penedès és una zona de cruïlla entre els dos àmbits metropolitans més importants de Catalunya i això genera unes dinàmiques tant demogràfiques com d'ocupació del territori, d'infraestructures, que ja sabem que fins no fa massa doncs estem una mica abandonats per part de l'administració i per tant és necessari veure doncs quines necessitats tindrà la comarca tenint en compte el creixement de població que s'espera en els propers anys i per tant quins serveis s'adona a aquesta població, quines infraestructures, etc.
0: Les 22 persones guanyadores del Compra i Descobreix Catalunya 2026 al Vendrell han recollit ja el seu premi aquest passat divendres al carrer del Doctor Robert. Els guanyadors podran gaudir d'una experiència pagada a les diferents poblacions catalanes promotores de la campanya. Les activitats incloses poden anar des de visites guiades fins a espectacles, sortides esportives o fins i tot nits d'hotel. La vendrellenca Anna Gálvez ha estat l'estudiant amb la nota més alta de la comarca a les proves d'accés a la universitat d'aquest curs. Aquest passat divendres se li ha fet una recepció a l'Ajuntament on ha rebut la felicitació de l'alcalde pels seus bons resultats. No tenim a punt aquesta crònica, fem ara una pausa, parlem d'altres qüestions.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Perquè el marxandatge de la Festa Major ja està disponible. La botiga de Santana ha obert les seves portes amb una àmplia gamma de productes inspirats en la celebració d'aquest 2026.
4: S'apropa la Festa Major, s'apropa Santana i la fusteria del Vendrell ha tornat a transformar-se en la botiga oficial de la celebració. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest dissabte amb una gran afluència de persones. A la botiga es podrà trobar el programa en format físic i una gran selecció de marxandatge sobre la festa amb la imatge de la Santana empoderada com a protagonista.
5: Els nostres ventalls, que estan fent molta falta aquests dies, les nostres samarretes... en diferents, a màniga curta, tirants, diversos models. També uns, pins, uns imants per la nevera, que és l'Àngel de Tobias, que sembla el mateix però hem patit. Pels escrocs també hem portat un Àngel Tobias, unes espardenyes d'arracades, unes carretilles també d'arracades i de penxoll, els mocadors de la padrina, que són mocadors de l'ho tenim tot, blaus i verds, les tote bags, les bosses per portar tot això, cosetes molt típiques nostres de la cercavila, que és la cercavila de fusta petita.
4: La botiga romandrà oberta amb dos horaris per data. Fins al 24 de juliol, l'establiment estarà disponible de 6 de la tarda a 9 de la nit i a partir del 25 fins al 28 de juliol, el comerç incorporarà un horari de matí d'11 a 2, a més del ja establert a la tarda.
0: I ara sí, ja som en disposició de parlar de la vendrellenca Anna Gálvez, que ha estat l'estudiant amb la nota més alta a la comarca les proves d'accés a la universitat d'aquest curs. Aquest passat divendres se li va fer una recepció a l'Ajuntament on en va rebre la felicitació per part de l'alcalde pels seus bons resultats.
6: Estudiant de l'Institut Andreu Nin, Gálvez va treure un 13,344 a les proves de l'ESPAU, el que suposa la nota més alta de la comarca i una de les dues més altes de la vegueria del Penedès. L'alcalde de la vila l'ha volgut felicitar i li ha desitjat sort abans d'emprendre la carrera de dret.
7: Doncs l'Anna pot ser un exemple de, del que s'aconsegueix amb esforç, perquè ningú regala res, no? Del que s'aconsegueix amb esforç, amb dedicació, tenir objectius. El més important és tenir un objectiu. Jo voldria fer allò, perquè és la manera de caminar cap allà i posar-hi doncs, l'esforç. Si no saps cap a on vols anar, és molt difícil orientar l'esforç.
8: I vull agrair doncs, també a la meva família, als meus professors, als meus amics, a la meva parella, a tothom, perquè ha sigut un procés molt complicat, que ha necessitat molt de treball, no només de treballar per estudiar, sinó a nivell psicològic, perquè no pots estar sempre al nivell màxim com voldries. Orgull també per mi el poder assolir els meus objectius i poder relaxar-me una miqueta aquest estiu.
0: El Centre Cívic L'Estació ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre dones que han hagut d'afrontar o afronten el tràngol de passar per un càncer de pit.
9: Un germà mort de càncer i una germana lluitant contra un tumor al pit. Experiències força intenses i impactants com perquè la fotògrafa Encarna Gallego volgués reflectir la lluita de totes aquelles persones que han de fer front a aquesta malaltia mitjançant el seu art. Un projecte confegit a quatre mans amb Joan Casas i que transmet fermesa i esperança.
10: Tenen una vida, tenen una lucha, però siguen, estan ahí al peu del canó i volia transmetre la fortalesa, la vulnerabilitat que tenen i sobretot lo valentes que van ser a posar-se davant d'una càmera, perquè a més no ens coneixien, com va dir el meu company, i al principi era una mica fred tot allò, però bueno, després al final acabàvem amb la sessió, pues, passàvem molt bé, rient...
9: Unes sessions terapèutiques al davant i darrere de la càmera, mercès a 17 models procedents de l'entorn de Batecs de Mar, l'entitat de rem nascuda ara fa uns mesos amb la voluntat de practicar un esport que cura per dins i per fora. 36 fotografies lluminoses i carregades de valentia.
11: És complicat d'agafar una dona i voler-li fer unes fotos així, ella sola, i les van fer vindre de dos en dos, i bueno, això va fer que al final acabessin... que estiguin fent totes el projecte i els servís com a teràpia. El dia que van vindre a fer les fotos, el dia que se'ls van entregar i cada cop que fem una exposició. Elles tornen a sentir-se vives.
9: Una vitalitat amb emocions a flor de pell i que ha estret encara més uns vincles llaurats a cops de rem. L'exposició es pot visitar al vestíbul de la sala d'actes del Centre Cívic l'Estació fins aquest divendres 17 de juliol.
12: Els esports en Jordi Graell.
13: Hola, bon dia. Comencem parlant d'escacs. La Lira Vendrellenca ha acollit aquest diumenge el 6è Open Internacional Vila del Vendrell Memorial Josep Maria Pellicer. Es tracta d'un torneig que forma part del circuit català d'oberts internacionals d'escacs i que ha comptat amb 142 participants de 10 nacionalitats i federacions diferents: Catalunya, Espanya, Anglaterra, Argentina, Bèlgica, Eslovàquia, Guinea Equatorial, Perú, Rússia i Xile. Finalment, el campió ha estat el gran mestre peruà Cristian Cruz, mentre que ha completat el podi dos grans mestres més: Pedro Antonio Ginés del Club Escacs Barcelona i Wojtek Plat del conjunt anfitrió de la Lira. Escoltem el president del Club d'Escacs de la Lira Vendrellenca, Jordi Mas.
14: Aquesta és una jornada on molta gent està repetint i a més se'ls està agradant molt. Llavors, també tenim l'essència d'alguns nois sub-10, sub-12, de Tarragona, estan al campionat d'Espanya, i bueno, l'Àlex Torres de la Lira Vendrellenca ha quedat 6, una super bona puntuació. I bé, el torneig superbé. Tenim gent de 9 països diferents i hi ha molt nivell.
13: El nivell del torneig ha sigut d'altíssim nivell, amb un total de 28 titulats, dels quals hi havia 3 grans mestres, 5 mestres internacionals, 13 mestres FIDE, 4 candidats màster i 3 mestres catalans. A més, també comptava un equip arbitral de luxe, encapçalat per Manuel Navarro, Sònia Martín, Laura Martín i Xavier Ávila de la Lira Vendrellenca. A més, la sala de joc disposava també de 2 botigues de material d'escacs, de Jordi de la Riba i de la família Cruz, així com de servei de bar propi del club. Ara, el pròxim repte de la Lira són els tradicionals tornejos previs de Festa Major. Escoltem de nou Jordi Mas.
14: A la Festa Major fem un esdeveniment a la Rambla, que són les simultànies, amb el càrrec de l'Àlex Ventura, que és el professor de l'escola, i són obertes a tothom, vull dir, qualsevol aficionat dels escacs pot venir. I el diumenge al club, a la Lira Vendrellenca, a la segona planta, fem també el torneig de Santana, Festa Major, va morir el Joan Pàmies, on esteu també convidats a venir.
13: L'exhibició de partides simultànies serà aquest dissabte a partir de les 10 del matí, mentre que a la mateixa hora, però de diumenge, serà el torn del campionat Llampec de Santana. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell anuncia la seva 6a renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de Jordi Ferrer, que compleixi la seva 9a temporada en 2 etapes i d'aquesta manera celebrarà els 40 anys el maig vinent vestit de roig i negre. Ferretti ha anotat 12 gols en guany, sent a més un dels pocs jugadors de l'equip, juntament amb Marc Palau, que ha estat capaç de marcar un hat-trick a la primera jornada a la pista del Club Patín Alcorcón. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer, Joan Borrego i Jordi Ferrer, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. Amb el ventill ja ben perfilada, els jugadors dirigits per Toni Porta coneixeran aquest divendres els rivals de l'Hockey Lliga Plata de la temporada vinent, en un sorteig que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al circuit de Montmeló i que es podrà seguir en directe a Hockey Lliga TV. I acabem parlant de patinatge. El pavelló Quim Tomàs ha acollit aquest dissabte una tecnificació organitzada pel Club d'Esports Vendrell. 28 patinadores, repartides en 3 grups de diferents nivells, han participat en una jornada que ha comptat amb 3 patinadors de prestigi: el sorià Héctor Díez i els germans vendrellencs Edgar i Enia Cavaques. Díez s'ha encarregat de la part de pista al pavelló, mentre que els Cavaques han impartit la part de la pista exterior. Escoltem el patinador de l'artístic skating cúnic, Héctor Díez.
15: Vamos a trabajar bastante técnica de saltos y de piruetas, y me gustaría aportar pues algún detallito que les pueda ayudar de técnica para mejorar algún salto, algún elemento, un poco cosas que les puedan ayudar, algún ejercicio, así alguna base, un poco base técnica sobre todo.
13: I escoltem ara el patinador també de l'artístic skating cúnic, Edgar Cavaques.
16: Jo el que aporto bàsicament són els meus coneixements com a patinador i entrenador, i aportar la part més artística que té el patinatge, que al final és el que em dedico, que és el solo dance, i és una part que actualment té molta importància a l'apartat del lliure també. Llavors intentaré aportar tots els meus coneixements en la part artística i que aquestes nenes es treguin la vergonya de sobre quan entren a pista i que puguin treure el talent que tenen ocult.
13: I ara escoltem la patinadora del Club d'Esports Vendrell, Enia Cavaques.
17: Jo estic a la part de preparació física i expressió corporal, llavors els hi faig una mica d'escalfament i preparació física a les nenes al principi del matí, després per el migdia o així més o menys, els hi faré una mica de flexibilitat, expressió corporal, més que res, perquè quan estiguin a pista tinguin més destressa sobre els patins.
13: Les participants han pogut millorar la seva tècnica de salts i piruetes, així com altres habilitats, de la mà de dos campions del món, com Héctor Díez i Edgar Cavaques. Un selecte grup al qual s'hi podria afegir aviat la petita dels Cavaques, ja que Enia s'estrenarà en un mundial el proper mes d'octubre al Paraguai, de la mà del grup Xou Gran, de l'artístic skating Cunit.
3: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem de la crònica del temps, un temps molt pesat. Marc Rodero, bona tarda.
18: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Xafogó, temperatures altes i gens de precipitacions a la vista, no?
18: Res de res. Avui sí, avui un dia extremadament dur en aquest sentit, perquè ja sabem què ens passa, que quan la humitat relativa puja, puja l'índex de xafogó i, per tant, la temperatura real que sentim queda disparada. I avui és un clar exemple i també un símptoma d'aquest augment de la humitat és aquesta nuvolositat que tenim de tipus baix a bona part de la comarca, ara situada cap a l'interior, cap a l'àrea del Montmell, però podríem dir que va transitant. Per tant, avui acabarem el dia amb aquesta variabilitat. Amb aquesta notable xafogó hem tingut valors de 80-85% d'humitat, amb una temperatura màxima que hem tingut avui de 30 graus, doncs la cosa se'ns en va pràcticament als 36 o als 38 graus. Per demà repetirem la mateixa situació, seguirem parlant d'un temps tranquil i estable, amb aquesta humitat elevada, ens arriba la bufetada o la primera bufetada perquè la temperatura ha de pujar encara de forma una mica més decidida, arribarà més pols en suspensió i, per tant, demà serà un dia, si avui és passat, demà ho multiplicarem per 2 o per 3. Demà, primera pujada destacable, entre demà i dijous arriba el pic més alt i, per tant, demà serà un dia dur des d'aquest punt de vista. En canvi, quan tenim aquestes humitats tan elevades pel tema dels incendis, doncs és la part positiva, podríem dir, perquè funciona molt millor quan tenim aquesta atmosfera una mica més pesada i amb aquestes humitats tan elevades.
0: Doncs en parlem demà, Marc. Gràcies, com sempre. Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Doncs d'aquesta manera arribem a les 2. Bona tarda.
12: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
19: Ei. Sonic.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: I què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'un nou espai radiofònic habitual, com és això, La Calaixera. Ara que ja passem 2 minuts a les 9, avui que som dimarts 14 de juliol, programa número 409. 409, què dic? 4.009. 4.009 programes. És una bogeria, gràcies per fer-ho, sobretot, i gràcies, això, per perseguir-nos i per escoltar-nos, sense més. A més, per tots aquests canals sempre habituals, a través de la ràdio, al 107.1 de l'FM, també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, això. Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Va, tota aquesta jornada d'avui dimarts. Començarem, i sempre ho fem així, per la primera part més informativa. Ara, de seguida, amb el temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en principi a cada hora en punt. Sempre l'actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local. I amb això seguirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions. A més, una segona part que tornem a dedicar a aquest fet tan important com és l'eclipsi de sol del 12 d'agost, que es pot veure de manera total aquí al Vendrell i al sud de Catalunya, en certa manera. I per parlar d'això en directe, volem parlar-vos del que és una ciència, bé, històrica i tradicional, encara que potser no l'heu sentit mai a parlar. És la mnemònica. La mnemònica és la ciència que estudia la posició del sol, sobretot de cara als rellotges de sol. Evidentment, estem parlant del sol en aquest eclipsi, de la seva posició, etc. Així que parlarem i conversarem en directe de forma telefònica, això sí, amb el president de la Societat Catalana de Mnemònica. És en Ricard Llorenç. I això, amb ell acabarem de conèixer què és això de la mnemònica, però també la influència que pot tenir tot plegat en el nostre dia a dia, del que ha suposat històricament aquí a Catalunya, i també amb aquesta mirada cap a l'eclipsi del dia 12. No us ho perdeu, que es preveu molt, molt, molt interessant. I a banda, en tot aquest apartat, a la segona part, també volem recordar un Connecta 14 de fa ja unes quantes setmanes. Aquest és un espai, com sabeu, dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez al capdavant, on justament va parlar amb el divulgador científic Joan Anton Català,

0: del qual parla d'aquest eclipsi, a més a través d'un llibre que s'ha publicat, vaja, ara fa molt, molt poc temps. Recordarem aquesta conversa, que també és molt, molt, molt interessant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, seguirem a la tercera part amb l'intenció de perdre por la tecnologia amb en Joan Molines, de Goi del Vendrell. I si ens queda una estoneta, esperem que almenys alguns minutets finals per la participació i les trucades. Participació i trucades per canals habituals, que sempre passa pel telèfon en aquella part, el 977 15 70 69, però ara ja que estem en directe i des d'ara ja podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic, en aquest cas en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible altra vegada, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta.
0: Bon dia, Marc.
1: Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM.
0: Bé, tot bé, tot bé.
1: I també a la nostra web, rtv-elvendrell.cat.
0: Vinga, te passom. Anem cap al temps, com ara he pogut escoltar, anem a conèixer justament aquesta connexió i aquesta previsió meteorològica habitual i diària. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Alguna novetat? Em sembla que no, segueix la calor, a priori.
2: Cap ni una. Seguim parlant d'aquesta calor. Avui, en canvi, bueno, va, vinga, t'agafaria aquesta petita novetat, que és l'augment d'aquesta humitat. Avui hem tingut molta més humitat ambiental. S'ha notat a primeres hores que hi havia aquestes boirines, mala visibilitat. Bona notícia també per tota la zona dels incendis, perquè quan hi ha tanta humitat, això ajuda, doncs, a calmar una miqueta la situació. Però vaja, que avui serà un dia radiant. Des d'aquest punt de vista, seguirem parlant d'un temps tranquil i estable, marcat pel sol, amb alguns núvols a la mateixa línia de la costa, fruit d'aquesta humitat elevada que s'ha de mantenir durant la jornada d'avui. Per tant, avui notable sensació de xafogor durant tot el dia i arreu del país. Temperatures sense canvis a l'espera de la pujada una miqueta més desfermada de cara a demà, però de moment seguim parlant d'aquesta situació d'estabilitat, de tranquil·litat i de temperatures força elevades.
0: Bé, i justament, actualitzem temperatures en directe, Marc.
2: Ara mateix tenim 27 graus tant a Cunit com a Comarruga, 28 al Vendrell, 26 a la Bisbal i 25 a l'Observatori del Montmell.
0: Perfecte. Seguirem ben pendents. Marc, gràcies per la informació. Que vagi bé.
2: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Jo vull un món... Dimarts d'estiu, dimarts de juliol... Ho posarem fàcil. Avui començarem amb aquesta cançó d'Albert Esteve, que bé canta per un món millor.

0: Un món millor, la cançó d'Albert Esteve, per començar i per posar ritme, com ja hem dit, en aquest dimarts de juliol. En directe i en proximitat, com sempre, a través del 107 Ambó de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: Els bombers mantenen la vigilància sobre l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, però en frontera a la comarca del Baix Penedès, després d'haver-se estabilitzat el perímetre. El foc ha cremat prop de 150 hectàrees de massa forestal i ha afectat també els termes de Querol i de Pontons. Durant l'emergència es van evacuar preventivament diverses urbanitzacions de Querol, però els veïns ja han pogut tornar a casa a hores d'ara. Els bombers continuen treballant per evitar possibles revifalles, com ja havia passat, especialment en una zona de barrancs de difícil accés. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals investiguen les causes d'aquest incendi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat que hi ha indicis que el foc podria haver estat provocat, tot i que la investigació continua oberta. I a banda d'això, altres notícies destacades. Tal i com ja explicàvem ara fa uns dies, les famílies dels alumnes de l'escola Bressol Mestral afirmen que el centre viu una situació insostenible per a unes temperatures que superen els 30 graus. Després de considerar inadequada la decisió de traslladar els infants a refugis climàtics, com el Tavaris o el Museu Déu, les famílies s'han concentrat aquest dilluns davant del consistori. L'Antonio Carmona és pare d'un dels alumnes de l'escola Mestral.
1: Hi ha diners per organitzar un festival de drons. Hi ha diners...
0: No és aquest el tall previst. Intentarem recuperar justament els talls d'aquesta protesta que, com dèiem, es portava a terme aquest dilluns. I sembla que sí que tenim ja disponible aquests talls de veu on podrem escoltar ara sí el pare d'un alumne de l'escola Mestral.
2: I estem aquí a la porta de la vila de l'Ajuntament del Vendrell per reivindicar que volem aire condicionat perquè els nens estan fent classe a 32 graus, la meva nena arriba amb molta suor i molts granets per culpa de la calor... I, bueno, estem aquí a la porta de l'Ajuntament, farem una instància i veurem què diu l'alcalde, a veure si ens posa aire o no ens posa aire. Ara mateix allà ja està a 30 graus. Si tu deixes el teu nen suant, ostres, això no és. I totes les altres escoles bressols sí que tenen aire condicionat.
0: Les famílies han acabat entrant a l'Ajuntament on han mantingut una reunió amb el regidor de Comunicació, Cristian Soriano, i la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero. Des del govern local s'han compromès a instal·lar un primer sistema de climatització aquesta mateixa setmana. De fet, així ho anunciava la pròpia regidora, Sílvia Vaquero, que ara anomenàvem, tot i que en aquest tall també podrem escoltar una altra d'una mare dels alumnes de l'escola, la Yolanda Sala.
3: Ja aquesta setmana instal·larem un aparell d'aire condicionat a l'escola. I ens hem compromès que al mes de setembre l'escola Bressol Mestral complirà doncs, amb tot el pla d'acció de climatització de les 5 escoles Bressol municipal del Vendrell i per tant doncs, serà climatitzada i començarem el curs escolar 2026-2027 amb la instal·lació de l'aire condicionat d'aquesta escola Bressol.
4: Nosaltres ja ens hem compromès a que si el dimecres no el tenim, dijous tornarem a venir. Perquè això és insostenible, els nens no poden anar d'un costat a un altre, saps? Perquè són nens molt petits que van a llocs que no estan adaptats per ells i que algun dia tindrem un accident, i aquest accident serà greu.
0: L'escola Bressol Mestral és l'única que encara no disposa d'aparells de climatització, el que està provocant que les últimes setmanes s'assoleixin temperatures de 33 o 34 graus a l'interior. I al mateix temps, els grups municipals de Som Poble Esquerra i Fem Vendrell també han volgut dir la seva respecte a la situació d'altes temperatures d'aquesta escola Bressol. Les dues formacions lamenten que s'hagin prioritzat altres actuacions abans que la climatització d'aquest centre i han recordat que es tracta d'un grup, els dels infants, que és molt vulnerable. Ara sí que escoltarem el portaveu de Som Poble Esquerra, Albert Rovira, i la portaveu de Fem Vendrell, Mar Vázquez.
1: Hi ha diners per organitzar un festival de drons. Hi ha diners per veure el futbol posant una pantalla. Hi ha diners per assumir despeses pel pas del tour. I per corregir, hi ha diners per corregir altres projectes com el del Riuet o la Riera, no? Doncs bé, el que creiem nosaltres és que també hi hauria d'haver diners, no?, posant prioritat a les escoles, a la climatització de les escoles Bressol.
5: Treballadores, nens, nenes, persones vulnerables amb temperatures de 32-33 graus a les aules. A la residència d'avis de la Muntanyeta estem igual. Tornem a estar amb espais amb 30-32 graus. És insostenible, no es pot treballar així. I a més ara estem parlant de col·lectius vulnerables, col·lectius especialment protegits per la llei.
0: Canviem de tema, els portants d'Honor 2026 que ja estan nomenats formalment. Una elecció del Consell d'Entitats amb el suport de la Regidoria de Cultura Popular i els administradors de Santana i que ha arribat ja a la seva 17a edició. L'acte, com és habitual, també ha servit per presentar l'estampa d'enguany de Santana encarregada a l'artista Carol Palau. Un disseny inspirat en els seus records infantils i que es lliurarà al tradicional vessamans durant l'ofici de Santa Anna del 26 de juliol. Durant el primer tram de la cerimònia s'ha donat a conèixer la nova cançó, obra d'en Josep Maria Guitart, i està composada per acompanyar l'entrada de Santa Anna a l'església un cop els balls del seguici han sortit tots de la plaça Vella i la imatge que és retornada a l'altar. Tot seguit, enguany, amb la important novetat prevista al protocol de la Festa Major, s'han distingit quatre vendrellencs i vendrellenques més, un pòstum que ha destacat en la seva trajectòria i compromís amb el patrimoni cultural i folklòric de la vila. El primer nomenament ha estat per l'Emili Marcilles, presentat pel seu fill Xavier, amb una llarga trajectòria vinculada a l'handbol, ha estat president també de la penya barcelonista i un dels fundadors del Cabrot i del grup Sabrista, a banda de tècnic de llum dels Pastorets i membre dels Armats. Així mateix, va ser president de la Comissió del Barri de França, mèrits més que suficients per al seu reconeixement, malgrat la seva modèstia.
6: Soc, aquest any, m'han nomenat d'honor dels portants per una qüestió que suposo que les entitats d'aquí al Vendrell m'han nomenat per això. No sé per què, però bueno, jo estic molt orgullós i molt satisfet de poder estar avui aquí amb tots vosaltres.
0: El segon portant presentat a càrrec de la seva filla Lioba, fill, ha estat en Joan Josep Rovira, molt vinculat al món de la música i de les sardanes, arribant a ser capdanser de la colla infantil dels Dansaires. Entre d'altres activitats, també ha estat membre del cos de dansa de l'Esbar Pau Casals, del Casal Familiar, i a l'any 1979 va ser un dels que va recuperar el Ball de Bastons, a més de formar part de la comissió del barri de la plaça Vella i secretari de la comissió Jean Fuster. El 2023 fou, a més, administrador de Santa Anna.
7: El fet que avui em nombrin portant d'honor, doncs per mi és una satisfacció, és un orgull, perquè dins el meu bagatge des de la infantesa fins al dia d'avui, el Vendrell hi ha fet de tot. Menys Diable i Nens del Vendrell, pràcticament, hi ha fet de tot. Llavors, em fa il·lusió, em fa molta gràcia poder ser portant d'honor de Santa Anna.
0: Presentat per la seva filla, l'Ariadna, el tercer nomenat ha estat l'Hermini Caballero, tot un referent dels Pastorets, els Inestables i el Ball de Malcasats. A més, ha estat cantaire del Cor Orfeo Parroquial, membre del Drac al Caramot i, entre més, tresorer de l'associació musical Pau Casals.
8: Espero que tot vagi bé, que tinguem una bona festa major, que és el que desitgem tots, que els nens del Vendrell, el seu centenari, puguin arribar a fites grans, i si no, és igual, que facin castells, que hi hagi harmonia, que hi hagi pinya, fem pinya tots plegats, i bé, doncs, visca el Vendrell.
0: El quart portant és en Salvador Guas, que l'organista, introduït per la seva filla Cristina, va ser un dels fundadors de l'associació Amics de l'Orga del Vendrell i un dels primers membres de l'associació musical Pau Casals. L'any 2010, a més, fou un dels promotors de la restauració de l'orga.
9: I aquest homenatge no fan a la meva persona, sinó a totes aquelles persones que durant 250 anys han treballat de forma anònima, de forma desinteressada, administracions, persones, entitats, per aconseguir que aquest instrument arribi avui. Per tant, em sento sumament content de poder representar tota aquesta gent en aquest acte d'avui. I sobretot també poder compartir amb els companys tot aquest bagatge cultural i social que hem representat en el poble.
0: Enguany, i per primer cop, i tal com preveu el protocol de la Festa Major, també s'ha otorgat el reconeixement a títol pòstum d'Amadeu Canyelles, molt vinculat al Motorclub i als Nens del Vendrell, de qui va ser casteller i president. Durant el seu mandat va col·laborar en l'elaboració del llibre de Pau Casals i dels Castells i va ser membre de la comissió impulsora del nou local de la colla. Els seus fills, la Magda, Anna i l'Andreu, han estat els encarregats de recordar la figura del seu pare.
10: Les seves passions, sense dubte, eren les motos i els Nens del Vendrell. no només dedicava el seu temps lliure, sinó que era la seva filosofia de vida. Sempre deia que els castells era com havia de ser la societat. Tothom hi té cabuda, és igual d'on vinguis. Tots tenen un paper clau i sense importar d'on vens, el que tens i el que fas.
0: I des de l'Ajuntament també s'ha volgut destacar la importància de preservar i reconèixer la cultura popular com a identitat col·lectiva. Així en feia referència la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres.
11: Portants d'Honor són un exemple de com el nostre poble sap mantenir viu el llegat, alhora que mira el futur amb il·lusió i esperança. Avui celebrem uns noms, però celebrem també una manera de fer, d'estimar i de viure el Vendrell, perquè ser portant d'honor és portar amb orgull no només una figura religiosa, sinó també els valors de convivència, respecte i arrelament que ens uneixen.
0: Els portants tindran el privilegi d'ocupar llocs preferent als actes més significatius de la Festa Major i lluiran durant aquests dies els símbols que acrediten la seva distinció. Un mocador brodat amb l'any del nomenament i un pin commemoratiu de plata fet a mà que representa l'Àngel de Tobias. I el Festival Internacional de Música Pau Casals, que ha arrencat ja aquest cap de setmana amb una triple proposta. Divendres, el concert inaugural tenia com a protagonista en Daniel Muller Scott, i dissabte era el torn d'Edgar Moreau. I el diumenge s'ha fet un concert amb els alumnes de l'Escola de Música Pau Casals, tot amb el violoncel com a instrument destacat. Qui ens apropa la crònica d'aquest primer cap de setmana és el nostre company de serveis informatius, Marc Itart.
12: Daniel Muller Scott ha estat l'encarregat d'obrir el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, en el que ha suposat el seu retorn després de l'actuació que va fer el 2022 al certamen. El violoncel·lista ha encetat el concert inaugural interpretant la suite per a violoncel número 1 en sol major de Bach, abans que s'assumessin Annika Treutler al piano i Noah Wilshut al violí per fer dues obres de trio de Beethoven i Mendelssohn. El programa d'aquesta 45a edició està dedicat al violoncel, motiu pel qual un bon nombre dels concerts tenen aquest instrument com a clar protagonista.
13: Tenim un programa fantàstic en el que venen músics, cel·listes de primer nivell. El darrer gran alumne de Pau Casals, avui el concert inaugural, al final hi haurà la interpretació d'Ettore Pagano el dia 21.
12: També violoncel·lista és el jove Edgar Moreau, que dissabte ha actuat acompanyat del pianista David Kaduch. El programa l'han configurat dues sonates per a violoncel i piano de Chopin i Rachmaninoff i dues peces més de Dvorak i el mateix Rachmaninoff.

0: Diumenge, el protagonisme s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on els alumnes de l'Escola de Música Pau Casals han fet un concert gratuït per a tots els assistents. Es tracta d'una iniciativa que es va iniciar fa pocs anys i que aquest 2026 coincideix amb el 40è aniversari de l'escola.
1: És una fita molt important pels nostres alumnes i de fet, doncs, incloure un concert i compartir programació amb músics de primer nivell, doncs, és un repte pels nostres alumnes, no? I, doncs, com és l'any Pau Casals, començarem el concert amb violoncels i acabarem el concert amb violoncels i acabarem amb una peça de Pau Casals, que és Sant Martí del Canigó, tocada per al conjunt de violoncels, perquè a més el Vendrell és capital de la sardana i per tant doncs, fent una mica d'homenatge amb aquesta capitalitat. I al mig doncs, podrem escoltar un alumne de piano, un grup d'instruments de vent i percussió i un conjunt de guitarres. Així podrem fer una mica doncs, un tast de totes les aules instrumentals de l'Escola de Música.
0: El Festival Internacional de Música Pau Casals continua aquest dilluns amb l'actuació de l'organista Bernard Haas a l'Església del Vendrell, en un concert que començarà a 8:45 del vespre. Haas oferirà un repertori centrat en peces de Bach, Mozart o Correa de Araujo. Després del concert, els assistents podran adquirir el cava commemoratiu dels 250 anys de l'orgue a l'entrada de l'església.
2: I seguim parlant de música a banda d'aquest Festival Internacional de Música Pau Casals, la banda de música del Vendrell, que ja és una realitat. El municipi comptarà a partir d'ara d'una nova organització musical amb la intenció de tocar els carrers i acompanyar les festes de la vila. Una banda que ha nascut arran de la voluntat d'en David Sancho, professor i músic valencià, ara resident al Vendrell, per portar l'estil de les bandes valencianes al municipi.
3: Vaig ficar en contacte amb alguns músics dels quals ja tocava per aquí, en algun bolillo, i em van dir que fa molts anys aquí hi havia una banda i després de la pandèmia pues, la cosa va desaparèixer i coses que van passar. I, clar, porto vint aquí al Vendrell 3 anys i me diuen, poble de músics, però jo dic, i on estan els músics, no? I juntant amb altres persones, no?, que tenen la meva idea, no, de fer música, van dir, pues, anem a fer una banda del format valenciana i anem a posar-la en pràctica.
2: El seu objectiu és oferir l'oportunitat de que músics de tots els nivells puguin tocar i portar la música arreu dels carrers del municipi.
3: El públic pugui escoltar música de banda i que pugui veure que la banda és una eina on es poden treballar diferents tipus de música, no només pas doble, sinó poden tocar música festera, música de professors, jo què sé, des d'òperes, sarsueles, bandes sonores, o sigui, és molt versàtil. La idea és que aquest tipus de banda, la banda del Vendrell, puga ja formar part a partir del curs vinent de la festa major i de tots els tipus de festa, no?, que n'hi ha en el poble, que al final la banda està per això, per a la gent també.
2: La banda ja ha agrupat a prop de 20 músics amb diferents instruments, seguint un procés per formar part de l'agrupació amb assaig cada cap de setmana, generalment.
3: Vaig fer un grup de WhatsApp, no?, que és el primer que es fa, i van començar a parlar de com volíem, no?, que fora la banda, i a partir d'ahir ja van començar a treballar el repertori, la gent cada volta han vingut més persones, no?, a l'assaig. Tinguem sort perquè és una formació on tinguem tots els tipus d'instruments que poden funcionar, no?, per a la banda, i també pues, fem una crida a tots els músics de ben metall, ben fusta o percussió que vulguin adherir-se a nosaltres, que es posen en contacte amb nosaltres, tant en el correu com en el número de telèfon.
2: L'Ajuntament també ha rebut en positivitat la proposta, cedint diferents espais municipals pel correcte funcionament de la banda. Per això ara podem escoltar la regidora de Cultura i Patrimoni, Sílvia Vaquero.
4: Doncs tot el que sigui enriquir, diversificar i augmentar l'oferta cultural del Vendrell, benvingut sigui. Des de l'Ajuntament estem obertes a qualsevol iniciativa, sobretot i amb molt més doncs, ganes, impuls, si ve per part de la ciutadania, no?, d'aquelles persones que s'apropen a l'Ajuntament i diuen i ens manifesten la seva voluntat de voler participar en la vida cultural del Vendrell.
2: El primer concert que se farà ja així de manera pública serà justament aquest dimarts, avui que som 14 de juliol, a 8:45 del vespre. Un passacarrer que sortirà des del Pont de França a les 8 i a 15:15 de la tarda, travessant el carrer de les Quatre Fonts, la plaça Vella, la Rambla, la carretera Doctor Robert, fins a arribar a la plaça Nova, lloc on es farà seguidament el concert.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
8: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les 9:31 minuts. Marxem, saltem cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
9: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. La plaça Germans Trilles de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte la tercera edició del circuit Pro 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet. Una edició que es va estrenar enguany a Tarragona el dissabte 27 de juny i que aquest cap de setmana ha aterrat al Vendrell per segon any consecutiu. La jornada ha estat marcada pel sol i la forta calor, en contrast amb el 2025, on els forts aiguats de Coma-ruga van obligar un esforç titànic de l'organització per poder tirar-ho endavant. En aquesta ocasió, però, el torneig ha pogut lluir tota la seva esplendor amb equips procedents d'arreu de l'Estat i amb les semifinals i les finals, a més en directe per Esport 3. Finalment, en categoria femenina, s'ha proclamat campió el València Bàsquet per 21-18 a l'Agua i Jardín de Logroño, mentre que la masculina, el 3G Valladolid, s'imposà per 11-15 al conjunt anfitrió, l'AE Vendrell, que, com la resta de finalistes, s'ha classificat per a la gran final d'aquest dissabte 18 de juliol a Badalona, juntament amb equips internacionals. Escoltem el director tècnic de l'AE Vendrell, Eric Blay.
10: Un circuit de jugadors i jugadores professionals, on també venien equips de tot arreu d'Espanya, d'Almeria, Valladolid, de Madrid, de Màlaga, alguns de per aquí de Catalunya. I bé, on a més, el Vendrell va treure equip per primera vegada i realment molt contents perquè a més van quedar segons, es van classificar per una prova final la setmana vinent a Badalona. I la veritat és que l'esdeveniment va anar molt bé. Aquest any ens va acompanyar la climatologia, no va ploure, i això va ser perfecte. La veritat que el dia va anar rodat, molt bon nivell a les dues pistes, molt bon caliu aquí a Coma-ruga, bueno, tota la plaça plena de gent, i la veritat que molt bé i un dia més pel record.
9: Diumenge es completava un cap de setmana intens de bàsquet a Coma-ruga amb la cinquena edició del 3x3 Vila del Vendrell Lluç de Pena, organitzat per l'AE Vendrell. 350 participants s'han repartit entre la plaça Germans Trilles i la recentment remodelada pista del Tavares per gaudir d'una nova jornada amb bon temps i bon ambient. Escoltem de nou Eric Blay.
10: És un cap de setmana molt intens, sobretot per l'organització, però veure les cares de la gent, el gaudir, el com acaba sortint, al final és el que ens dona aquesta energia. I enguany sí que, dins de tot, hem respirat una mica més, sobretot pel temps, que l'any passat doncs, va ser algo molt advers i que la veritat també doncs, és d'agrair que tota la gent que tenim darrere li donés la volta i aquest any doncs, al final ens està sortint tot molt bé i sobretot gràcies també a la pràctica dels altres anys. La gent contenta, molt bon ambient, bon temps i al final, bueno, bàsquet 3x3 que a l'estiu és genial i és el que toca.
9: Finalment, els guanyadors han estat el Resi Team en categoria primer i mixt, TGN Academy 14 en mini masculí, Domis Storm en mini femení, Meiti l'Hospitalet en infantil masculí, la 6-7 en infantil femení, TGN Academy 10 en cadet masculí, Venimos a por la camiseta en cadet femení, SPN en júnior masculí, Taronja en júnior femení, Padres del Dani en sènior masculí mater, Yard Attack en sènior femení mater, Samberus 2.0 en sènior masculí pro i 3 de l'Americana en sènior femení pro. I acabem parlant de futbol. L'Ajuntament del Vendrell instal·larà 2 pantalles gegants aquest dimarts per seguir la semifinal del Mundial Masculí de Futbol entre França i Espanya, que arrencarà a les 9 de la nit. D'aquesta manera, el consistori vendrellenc repetirà l'experiència viscuda en els últims anys en altres grans cites de la selecció espanyola, tant masculina com femenina. En aquesta ocasió, les pantalles estaran ubicades a la plaça Nova i a l'edifici Tavares de Comarruga, amb servei de barra inclòs, que estarà amenitzat a partir de les 8 del vespre.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
12: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I a partir d'aquí saltem cap a les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 14 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. La comissaria dels Mossos de Patestini, realitat el 2028. La concessió serà per 50 anys i l'Ajuntament ho avançarà 1,5 milions d'euros. També en portada es parla del polígon Francolí del Sotrac a l'asfalt. L'Ajuntament dona resposta a una demanda històrica de les empreses. I dediquen la fotografia a portada. Ni l'extrema dreta francesa accepta les explicacions de Rajoy. Crisi diplomàtica hores abans de la semifinal. Des de Reus, Sant Joan redueix a la meitat les llistes d'espera. I a Aiguamúrcia, els veïns tornen a casa després de controlar l'incendi. En economia, el sector TIC celebra el projecte d'intel·ligència artificial a Flix. Canviem de portada, també una altra de les capçaleres habituals i diàries, com és el diari Ara. El govern vol reduir a un mes l'espera per a llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública per força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. I un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 4 anys a Catalunya certifiquen aquesta vivència dels focs doncs, provocats. Sí, és la fotografia més que hi dediquen a portada. El tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. I detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. I el racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol. I acabarem ja aquest repàs a les portades des de La Vanguardia. Espanya busca la final contra una temible França. Espanya disputa aquesta nit a les 9 la seva segona semifinal en un Mundial de Futbol que jugarà contra França, una de les favorites per obtenir el títol. I la Moncloa acusa el Partit Popular de torpedinar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Els populars diuen que l'expresident va ser sarcàstic sense mala intenció. I Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana de l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament a persones de més de 65 anys. I Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge. L'agència CIP preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. I els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. I en consum, investiguen la venda d'ulleres insegures per veure l'eclipsi. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
12: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
13: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Coma-ruga acull aquest estiu el Motor Show Extreme, que és un espectacle d'acrobàcies, exhibicions de motor que s'ha instal·lat als terrenys del kàrting de Coma-ruga i que oferirà funcions, atenció, fins al 26 de juliol, el dia de Santa Anna, per festa major. Aquest és un espectacle que reuneix diversos especialistes del món del motor que protagonitzen, això, exhibicions de conducció extrema amb cotxes i motocicletes espectaculars. Maniobres sobre dues rodes, salts amb rampes, derrapatges, actuacions dels coneguts Bigfoots o Monster Trucks, vehicles de grans dimensions que protagonitzen alguns dels números més espectaculars d'aquest show. Per suposat, i com ara dèiem, en volem conèixer els detalls i, de fet, ens acompanya una mica la representant de la producció d'aquest espectacle, que és la Dana Marton. Dana, molt bon dia.
14: Muy buen día, Pera.
2: ¿Cómo estás?
14: Bien, ¿sí? Muy bien. Mucho calor, muchos incendios, pero seguimos.
2: Endavant, eh?
14: Seguimos.
2: No sé com es porta la calor amb la benzina i amb l'espectacularitat del vostre espectacle, Dana?
14: Nosotros...
2: Està molt lligada, de fet, no? La calor amb vosaltres, no?
14: Muchísimo, muchísimo. Cuando aceleran, mira, cuando aceleran, pues la adrenalina, estamos acostumbrados.
2: Clar, que vagi per davant, clar, ara parlarem de tot plegat. Jo entenc que vosaltres, que treballeu i que produïu aquest espectacle, sou uns malalts dels cotxes, dels vehicles, dels motors, de la benzina i de tot això.
14: Digamos mejor, amamos el mundo del motor, amamos el mundo del motor, amamos la adrenalina, estamos acostumbrados y ya desde pequeño, ¿no?
2: Ajá.
14: Papás, abuelos y todos siempre han estado metidos en el mundo del motor.
2: Clar, i això es traspua. Clar,
14: claro, claro. Però de fet, és una herència.
2: Ja ho crec, ja ho crec. I de fet també, en termes generals, tot i que potser estem més acostumats a aquest tipus d'espectacles, no?, en aquesta cultura nord-americana, no?, dels Bigfoots, d'aquests Monster Trucks, però sí que cada vegada sembla que es va arrelant aquí, cada vegada és més conegut aquí, i és un espectacle que agrada. És a dir, en termes generals, la benzina agrada.
14: Te explico, nos gusta lo diferente, ¿no?
2: Clar.
14: No siempre los mismos espectáculos.
2: Ja.
14: Llevamos muchísimos años en esto y, claro, es un espectáculo increíble.
2: Ajá.
14: Y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Vendrell, porque no es fácil llevar un espectáculo como ese en Cataluña.
2: Ya.
14: Porque no lo entiende, no entiende muy bien lo que es. No sabe si es una exhibición, si es un espectáculo, y de aquí decimos que es un espectáculo completo.
2: Claro.
14: Tenemos nuestras gradas, la gente paga su entrada, entra y tiene una hora y 45 minutos de pura adrenalina.
2: Uh-huh.
14: Antes pensaban que solamente eran para los jóvenes y no, es para todos.
2: Wow.
14: Para niño, para adolescente, para mamá, papás, abuelo, para todo. Lo que aman el mundo del motor y lo que no lo aman también, uh-huh, hay que verlo.
2: Y tal, para toda la familia.
14: Para toda la familia.
2: Para toda la familia. Tornem a dir que és un espectacle que estarà en aquests terrenys del Kàrting de Coma-ruga, un espai que tots coneixem sobradament. Hi haurà funcions fins al 26 de juliol.
14: Sí, pero explicamos bien que solamente tenemos actuaciones los viernes, los sábados y los domingos.
2: D'acord, al cap de setmana.
14: Sí, uh-huh, a las 9 de la noche.
2: Val.
14: Tenemos las taquillas abiertas desde las 8 de la noche.
2: Val.
14: 8 y media abrimos el recinto y a las 9 de la noche empieza el espectáculo.
2: Perfecte. Divendres, dissabte i diumenges, sí, fins al 26 de juliol.
14: Te digo la verdad, estamos valorando la opción de quedarnos todo el mes de agosto.
2: Val.
14: Todo el mes de agosto porque en Vendrell, en Coma-ruga, en toda la comarca, el turismo empieza a llegar justo
2: ahora. Ahora es temporada alta,
14: y podemos decir que estamos en un sitio privilegiado, ¿no?
2: Vale.
14: La Nacional 340, la salida de l'autopista,
2: sí,
14: kàrting Coma-ruga és un sitio privilegiado.
2: No, i tant, que si això, entrades disponibles els mateixos dies a taquilla.
14: Sí, y tenemos la opción en internet, nuestra página web, que es www.motorshowextreme.com.
2: Fantàstic.
14: Y ahí tienen el 20% de descuento con el código descuento Motor Verano 2026.
2: Genial.
14: Que justo lo hemos hecho para empezar el verano.
2: Fantàstic. I també hem de dir que gràcies a vosaltres, i us agraïm aquesta gentilesa, aquests 5 primers oients, o sí, si en són més, en farem un sorteig, però els primers 5 whatsapps que rebem aquest telèfon habitual de programa, el 686-101-101, s'emportaran aquestes, una de les 5 entrades dobles, és a dir, que són 10 entrades en total.
14: Sí, porque siempre mejor venir a verlo
2: en companyia.
14: En companyia, sí.
2: Exacte, 5 entrades dobles, aquests 5 primers oients que ens envien un WhatsApp al 686-101-101, i si tenim molta demanda, doncs farem un sorteig, cap tipus
14: perfecto
2: de programa.
14: Genial.
2: I des d'ara mateix,
14: genial.
2: I des d'ara mateix. Parlem de l'espectacle, Dana, com l'expliquem, aquest espectacle? Què podem trobar? Trepidant, espectacular i adrenalina,
14: sí,
2: pura i dura, però explica'ns com va.
14: També también es un espectáculo muy diferente. Ajá. Muy diferente porque tenemos muchas disciplinas mezcladas, ¿no? Aparte de los Monster Truck, que son los Bigfoot, los monster que aplastan los coches.
2: Sí.
14: Tenemos freestyle, tenemos motos, tenemos... amamos los BMW. En nuestro espectáculo están los BMW porque para nosotros los BMW son... lo que de verdad puedes poner a dos ruedas, lo impresionante que es un BMW,
2: sí.
14: Salta rampas, no son BMW normal. Y decimos también desde aquí que lo que ven en el espectáculo está totalmente prohibido hacerlo en la carretera normal.
2: Está claro.
14: Respetamos las reglas viales, eso se hace en un espectáculo con pilotos profesionales, claro. Eso también hay que decirlo. Uh-huh. Todos nuestros pilotos son pilotos profesionales que han hecho contrafigura en película de televisión.
2: Vale.
14: Ellos son, su disciplina es, tenemos pilotos profesionales de freestyle, pilotos profesionales de BMW y pilotos profesionales de Bigfoot.
2: Vale.
14: Un monster truck no lo puede conducir cualquiera.
2: No.
14: Claro. Y también decir que aplastamos coche. Pero son coches preparados para respetar el medio ambiente.
2: Claro.
14: Los coches los preparamos.
2: Sí.
14: Los coches los preparamos antes, no tienen ningún líquido, ningún aceite, ningún combustible, no tienen cristal. Nosotros aplastamos chapa y siempre protegiendo el terreno con telas especiales para que no haya ninguna contaminación con el medio ambiente.
2: Tot està previst,
14: Todo.
2: En matèria de seguretat ambiental i sobretot personal.
14: Y si me permite, queremos agradecer el desguace Vendrell, que desde que estamos aquí nos está ayudando, porque siempre tenemos un desguace colaborador.
2: Val.
14: Y el desguace Vendrell es increíble, porque desde que hemos llegado que nos ayuda a encontrar los coches, nos lo preparan. Dani, que es el propietario del desguace Vendrell, increíble, agradecerle desde aquí, que lo escuchen todo, que el desguace Vendrell es colaborador de nuestro espectáculo.
2: Molt bé, ostres, brutal. Clar, ¿quants cotxes podeu arribar a utilitzar?
14: Deixa'm dir. Te digo la verdad.
2: ¿Quants cotxes podeu destrossar,
14: Bueno, en las 4 o 5 semanas que estamos aquí, 40 cotxes.
2: 40 cotxes en toda la semana.
14: Claro,
2: wow.
14: 40 cotxes, porque también tenemos trucos distintos, ¿no? Que un accidente simulado necesita un coche que arranque.
2: Ah, que, clar, que funcione,
14: claro. Claro, que funcione para darle el empujón al otro que tiene que...
2: Sí, hacer el accidente.
14: Pero te digo la verdad, Dani nos ha ayudado muchísimo y mira.
2: Qué bien.
14: Y ojalá en cada ciudad encontremos un desguace que nos colabore con nosotros, porque no es fácil encontrar los coches.
2: Claro, es eso, ¿no?
14: No es fácil.
2: Coches que tinguin, ¿no?, aquestes
14: claro.
2: particularitats específiques, que és el que demaneu, i que hi hagi bona col·laboració.
14: Pues sí,
2: no?
14: Pues sí.
2: Està clar, està
14: pues
2: clar.
14: Sí.
2: És això, és una hora 45 minuts de pur espectacle.
14: Pura
2: a més a més, enllaceu un número amb un altre.
14: Sí.
2: És a dir, que és un ritme constant.
14: Llevamos un equipo increíble, porque aparte de los pilotos, llevamos un equipo que está preparado para preparar el terreno.
2: Claro.
14: Claro, con los Bocat, los toros mecánicos y todo eso para preparar cada número, cada actuación tiene su preparación.
2: Val.
14: Que el público no se quede parado, siempre hay algo que lo entretenga.
2: Clar, sempre. Que tota aquesta part logística de preparació del número dels espectacles i la part més artística que va a càrrec una mica dels pilots, s'ha de dir. Tu deies, pilots professionals?
14: Professional. Sascha Bosle es un piloto profesional alemán porque el equipo todo... La familia Bosle, que trae este espectáculo a Vendrell, son de Alemania.
2: Son de Alemania, la producción es alemana.
14: Y han venido directamente desde Alemania a Cataluña.
2: Wow. Ostres.
14: Imagínate, claro, eso también ha sido una preparación increíble.
2: No, clar.
14: Porque Alemania no está detrás de la esquina.
2: No.
14: Todo eso ha venido en carretera.
2: Clar, tot el material, tota la infraestructura...
14: Todo.
2: I a més, clar, feu tour, no?, per l'estat espanyol i aneu rodant per diferents municipis.
14: Claro. Hemos decidido 2026-2027 quedarnos en Cataluña.
2: Val.
14: Hemos empezado en Terrassa el 22 de abril y Terrassa de verdad ha sido una ciudad que ha amado ese espectáculo. Teníamos... todas las entradas vendidas todos los días.
2: Sí.
14: Y hemos estado un mes y dos semanas. Seis semanas es mucho tiempo, pero hemos tenido llenazos total.
2: Ah, qué bien.
14: Castellbisbal no tenía un sitio idóneo para nosotros y nos dejaron montar en el aparcamiento del restaurante Cal Pupinet, que es un aparcamiento privado. Y claro, nunca lo habían hecho, no entendían muy bien lo que teníamos que hacer. Y claro, siempre presentamos unos vídeos, para que el ayuntamiento, los técnicos, entiendan muy bien lo que es ese espectáculo. Es un espectáculo, como se dice, especial. Uh-huh. Es un espectáculo que lleva una seguridad impresionante. Tenemos un equipo detrás de nosotros como ingeniería, técnico, ECA, gente que colabora con nosotros, que revisa nuestros espectáculos. Es un espectáculo totalmente seguro, porque antes de abrir puerta tenemos un control espectacular entre ingenieros, técnicos del ayuntamiento, ECA, que la ECA es uno de los controles más exhaustivos de espectáculos de España, se puede decir.
15: Sí. Clar, és això. Són números realitzats per professionals, però sobretot...
14: Hay que decirlo, son números peligrosos.
15: Sí.
14: Y si no son pilotos, no una persona cualquiera puede hacer lo que hacen nuestros pilotos.
15: Sí, clar. Sempre hi ha una perillositat, no? Clar. Aquest tipus d'espectacle sempre comporta cert perill pels que el realitzen, s'entén, pels professionals i pels conductors en aquest cas. Però dins aquests termes de perillositat, clar, el que feu és minimitzar aquest perill, no? És a dir, números molt assajats, màximes mesures de seguretat...
14: Te digo una cosa, trabajamos solo viernes, sábado y domingo, pero desde el lunes a jueves están ensayando.
15: Clar.
14: Siempre. Y a veces nos hacen una pregunta que es... ¿El espectáculo siempre es el mismo? Imposible. Un espectáculo de motor indirecto es imposible que sea todos los días igual.
15: Clar.
14: Porque siempre... puede fallar algo, un coche no puede arrancar, tenemos que cambiar los Bigfoot, poner uno, poner el otro, ponerlo todos tres juntos. Siempre tienes que pensar que es un espectáculo en directo y los espectáculos en directa pues siempre tienen algún inconveniente.
15: A més, quan parlem de temes mecànics, la mecànica té això, La mecànica té dies bons i dies dolents,
14: Aparte de ser pilotos increíbles, también son mecánicos, porque tú tienes que pensar que cada día de actuación rompemos...
15: Sí, muchas cosas.
14: ¿Qué?
15: Wow.
14: Ya tenemos, aparte de nuestros mecánicos del equipo, tenemos también talleres mecánicos que colaboran con nosotros, porque ya saben que trabajamos viernes, sábado y domingo y puede ser que un BMW se rompe el embrague.
15: Claro.
14: Se rompe, pero cada viernes los tenemos todos ahí.
15: Tots a punt,
14: Todo listo.
15: És evident. A veure, a més, clar, són, això, com dius tu, són cotxes que es porten al límit, mecànicament.
14: Al límit, però de veritat, al límit.
15: No, ja ho crec. I també, clar, tots tenim al cap aquests Bigfoot, que són impressionants. Suposo que, clar, mecànicament reparar o mantenir un vehicle d'aquestes condicions és duríssim, no?
14: És duro, és caríssimo, porque tú tienes que pensar que un Bigfoot lo construyen solamente para ti, ¿vale? Y tiene piezas muy especiales, piezas que no encuentras, te rompes algo de un coche normal, lo encuentras en cualquier auto o recambio de coche, en cualquier taller, pero un Bigfoot, hay piezas que vienen directamente desde América.
15: Clar, imagina't.
14: Clar,
15: això encareix la producció. Entenem, no cal que diguem números, Dana, però que l'estem parlant d'una producció en majúscules.
14: Una producció enorme.
15: I una producció que té una inversió importantíssima,
14: Importantíssima. Tú tienes que pensar que llevamos 16 trailers y solamente 12 trailers son para cargar todo esos coches, esos Bigfoot, esos... Solo de material del espectáculo llevamos 14 trailers.
15: Ah, imagina't.
14: Y detrás de nosotros, claro, tú tienes que pensar, ok, está el equipo de los Bosley, que son los que actúan, pero detrás de nosotros tenemos también empresas como ingeniería, empresa de publicidad, empresa de transporte, seguro, bueno...
15: No se puede imaginar.
14: Llevamos la hostia.
15: Sí, el que comporta un espectacle d'aquestes característiques. Sí. Posem una mica els pilots, que potser és el que més atreu, Jo crec que és una mica el que l'audiència també de seguida visualitza, que són aquests pilots que suposadament arrisquen la vida, en aquests espectacles.
14: Cada dia.
15: Com s'arriba un pilot d'aquestes característiques?
14: Te digo la verdad, hay una selección de pilotos. Claro, cuando alguien monta un espectáculo así, Sasha, que es el director, que es un piloto profesional, es como un casting, ¿sabe? Hacemos un casting y los pilotos de verdad profesionales que saben hacerlo, los contratamos.
15: Wow.
14: Y harán toda la temporada con nosotros y el año que viene también. Siempre los contratamos para 2 años.
15: Val, d'acord. Clar, i entenc també cada temporada, no? És els números, la revisió dels números, de les acrobàcies, etcètera.
14: Claro, todo. Hacer un espectáculo de eso todo junto no es fácil,
15: No,
14: no es fácil,
15: no.
14: Porque tienes que compaginar moto, coches, Bigfoot, quad.
15: Quants vehicles vehicles que funcionen, dels vostres vehicles, 22. De probàcies, 22 en teniu, 22.
14: 22. Entre moto, quad, cotxes, bicicleta.
15: D'acord. Doncs bé, anem fent números, eh? D'aquests 40 llargs de vehicles de, sí, de desguàs que formen part de l'espectacle, més aquests 22 que són els vehicles d'exhibició
14: vostres.
15: Claro,
14: i a part, luego los coches que desguassamos, los...
15: Clar. Va, brutal,
14: un gran número de vehículos.
15: Espectacular. Gran. A més dels conductors, de la part logística, jo crec que sí, eh?
14: Yo invito a la gente desde aquí porque puede que no todo el mundo se haya enterado que estamos en el karting Comarruga, uh-huh, y las actuaciones serán viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche, que no se lo pierdan porque es muy raro ver un espectáculo de motor show en Cataluña.
15: Fantàstic.
14: Porque Cataluña es una de las comunidades autónomas más dura.
15: Sí?
14: Para recibir permiso de espectáculo.
15: Sí, sí, son, sí, son
14: muy duros.
15: Fil en prim, eh?
14: Muy, y lo respeto, ¿eh?
15: Ya,
14: porque
15: sí, sí, sí, sí.
14: Si ellos me dan el permiso es porque yo tengo las documentaciones en regla para hacer eso.
15: Per poder fer-ho, està clar, està clar.
14: Y entonces, mira, que sea tan duro recibir los permisos lo veo bien, porque sí, sí, si no, sí, hubiera 20, 30 y ya la gente se aburriría.
15: Va.
14: Mejor ser únicos.
15: I també els catalans, deixa'm-ho dir, que ens agrada molt la benzina, eh?
14: Moltíssim.
15: Si donem un cop d'ull, la majoria de campions de motor, tant de cotxes com de motos, són gran part d'ells catalans, eh?
14: Claro, claro, pero también recordar que son cosas que no se pueden hacer en la vía...
15: No, i tant, la vía pública, no.
14: Eso, en la vía pública, que vean el espectáculo, que le encanten lo que hacemos, pero que eso solamente lo pueden hacer pilotos profesionales en un recinto seguro y que no lo hagan en la carretera,
15: no,
14: porque
15: sisplau,
14: está totalmente prohibido.
15: No, no, màxima seguretat a les carreteres ordinàries, a la via pública, per suposat. Això és un espectacle i queda doncs emmarcat en un espectacle amb professionals, tornem a dir, sobretot amb professionals. Doncs això, recordem-ho, Dana, com deies, els caps de setmana, divendres, dissabte i diumenge, possiblement fins al mes d'agost?
14: Possiblement, todavía no lo tenemos claro. Lo miraremos como
15: irán
14: estos fines de semana, pero el ayuntamiento está encantado porque ya lo hemos preguntado. El Tony, el dueño del karting, encantado con nosotros y lo estamos valorando.
15: Fantàstic.
14: Si lo, al final... nos quedaremos, pues volveré a la ràdio.
15: Vinga, ens ho comentes, correcte, i tant que sí, tant que sí, ho anunciarem. Dana, moltíssimes gràcies.
14: I a ti, Pere.
15: De veritat, per venir a
14: explicar-ho. Os esperamos a todos.
15: Fantàstic, això ho farem, que no s'ho perdin.
14: Gràcies.
15: Que vagi bé.
16: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
17: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
16: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
15: Gairebé enllestida la primera part de Calaixera. Aquesta primera hora on hem tractat qüestions diferents, sobretot emmarcats en la informació i en l'actualitat, i que ens queda ja poc més d'un minut per arribar a les 10, això i posar punt i seguit. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res tornarem ja a la segona part de programa amb més qüestions. Avui una segona part dedicada novament a parlar de l'eclipsi de sol del dia 12 d'agost i ho farem, atenció, a través de la mnemònica, que és jo diria l'art, però és la ciència de l'estudi del sol de cara, sobretot, als rellotges de sol. I, de fet, existeix des de fa ja molts anys la Societat Catalana de Mnemònica. I, de fet, ens acompanyarà en directe i telefònicament el seu president, en Ricard Llorenç, per conèixer això, el sol, mirar cap al cel, conèixer la importància de mirar el sol, de la seva posició, potser més enllà que no pas l'eclipsi. Sí, no us ho perdeu. Tot això en directe a través del 107.1 de l'FM.
16: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de, de les 10, el butlletí de les 10, i que a partir d'aquí ja ens porta la segona part de Calaixera. Vol dir que tornem ja a la proximitat del 107.1 de l'FM, sobretot és sempre per ràdio, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-ventrell.cat, i podeu posar imatges, si voleu, a través de televisió. Avui és dimarts 14 de juliol, programa número 4.009. Gràcies per fer-ho possible, com sempre. I més qüestions, més coses. Ja hem explicat que avui tenim una segona part dedicada justament a tot aquest fenomen, bé, més que històric, diuen, que és l'eclipsi de sol del 12 d'agost. En parlarem, però ho farem a través de la mirada de la mnemònica. Volem conèixer exactament què és la ciència i, jo diria, l'art de la mnemònica, que estudia la posició del sol, tot això en referència als rellotges de sol, i, de fet, en parlarem des de la Societat Catalana de la Mnemònica. No us ho perdeu, que és una altra manera de conèixer el sol ara que tant n'estem parlant. A banda, també recordarem el Connecta 14, aquest espai elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez al capdavant, perquè justament van tenir també una conversa excepcional sobre l'eclipsi amb el divulgador Joan Anton Català. Ho recordarem, que va ser molt, molt, molt interessant. També repassarem l'agenda. Després de les 11, després del butlletí, anirem cap a aquesta secció tecnològica d'en Joan Molina, sense por a la tecnologia, entre altres qüestions, i també amb la participació i les trucades. Molta cosa a fer. Doncs va, anem per pams i a partir d'aquí ja seguim i continuem a la segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.
1: Ho estem fent molt, però ho hem de seguir fent, parlant de l'eclipsi del dia 12. I és que això... Queda menys d'un mes per a un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden viure des de fa dècades, diuen. L'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Al sud de Catalunya i al Vendrell es podrà observar en tota la seva espectacularitat un fet excepcional que no es repetia des de fa més d'un segle. Però aquest esdeveniment també és una oportunitat per redescobrir com molt abans dels rellotges moderns i dels telèfons mòbils, era el sol qui marcava el pas del temps, marcava el ritme. I avui en volem parlar amb en Ricard Llorenç, que ell és el president de la Societat Catalana de Mnemònica, per entendre millor aquest fenomen i reivindicar el patrimoni dels rellotges de sol, testimonis silenciosos de la nostra història i de la relació entre el cel, el sol i la vida quotidiana. Ricard, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, bé,
1: sí?
2: Molt bé.
1: Moltíssimes.
2: Esperant l'eclipse.
1: Ah, correcte, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Clar, és que és curiós, perquè ara sembla que tothom... que ja és això i ja és bo, això, aquesta divulgació. Sembla que tothom miri cap al cel, presti atenció al sol, però, clar, des de la vostra vessant ja fa anys i panys que mireu cap al sol, Ricard.
2: I tant. Però, bueno, això, tot això és bo.
1: Sí, de fet, el que diuen la majoria d'especialistes, perquè a vegades també s'especula, no? És que si fa mal temps, perquè tal, bé, i en definitiva el que expliquen els experts és igual si aquest dia, finalment, pel que sigui, no es pot veure tal qual l'eclipsi de sol, però almenys haurà servit per parlar, per divulgar, per parlar d'astronomia, per parlar del sol, no? I això és el que ens hem de quedar amb tot aquest fenomen, oi, Ricard?
2: I tant. És així, sí, sí.
1: Fem una cosa.
2: Esperem que no estigui núvol.
1: No, exacte. Esperem que el 12 d'agost al vespre estigui un cel ben obert, sí, i sí, que sí. Es pugui veure amb tota la seva magnitud aquest eclipsi de sol total.
2: Perfecte.
1: Ricard, fem una cosa, et sembla. Clar, nosaltres hem descobert, sincerament, i a més ho hem fet a través d'una...

0: companya de feina, etc., el que era la mnemònica, però crec que és importantíssim partir d'aquí, Ricard, explica'ns, ajuda'ns a conèixer què és la mnemònica.
1: La mnemònica s'expressa amb aquest nom mnemònica dos coses, bueno, diferents però que tenen el mateix fonament. Una és l'estudi dels rellotges de sol, i la mnemònica és la ciència que estudia i calcula i ensenya a calcular els rellotges de sol. S'ha de pensar que en qualsevol superfície en què li toqui el sol es pot construir un rellotge de sol. Això és que la gent quan parla de rellotges de sol es pensa en rellotges de sol verticals, en un paret, diguéssim, sí. Però és que el rellotge de sol es pot dibuixar en qualsevol superfície, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinada, sigui corba, sigui de qualsevol manera.
0: Vaja.
1: Qualsevol lloc on toqui el sol es pot donar l'hora. Llavors, la mnemònica estudia com calcular el rellotge de sol depenent de la seva orientació, de la seva forma, etc., per poder assenyalar les línies de les hores i els calendaris. Això és la mnemònica. Hi ha rellotges de sol que fa més de 3.600 anys que existeixen. Sí, els egipcis, grecs i romans els feien servir.
0: Sí. Imagina.
1: I llavors l'altre tema de la mnemònica és una projecció geogràfica. Si tu saps que els mapes són sempre projecció de l'esfera terrestre.
0: Sí.
1: Clar, perquè l'esfera terrestre és un cilindre, un cercle, i aleshores es projecta sobre un pla i això surt en els mapes. Llavors, una forma de projectar és projectar els punts de la Terra des del centre de la Terra amb un pla tangent a la Terra.
0: Val.
1: Llavors, això què fa? Fa que els cercles màxims de la Terra siguin representats d'aquesta manera amb una recta. Llavors, què passa? Com se sap, en principi és així, la distància més curta entre dos punts de la Terra és sempre la seva circumferència màxima. Aleshores, com amb aquesta forma de representació la circumferència màxima és una recta, aleshores, pels aquells que es fan desplaçaments per l'aire i pel mar, o sigui, tant l'aeronàutica com el transport marí, utilitza aquest sistema de cartografia perquè d'anar d'un punt a l'altre la distància més curta és una recta dins del mapa. I llavors, doncs, els hi va perfecte, clar, tant al mar com a l'aire no hi ha obstacles entremig. Llavors, sempre s'aprofita per anar per la distància més curta i llavors és una recta. I cosa que a nosaltres amb la Terra, sempre que hi ha coses entremig, doncs no és possible moltes vegades poder anar d'un punt a l'altre amb el dia. Llavors, això són els dos conceptes de mnemònica.
0: Sí. Clar, la qüestió és mirar el cel, per això, Ricard, ja sigui per la posició del sol o per orientar-nos, és justament mirar el cel, que és importantíssim. Bé, mirar-lo i reconèixer-lo, evidentment, si no malament. Si no malament. Clar, estem parlant d'una ciència antiquíssima. No sé la Societat Catalana de Mnemònica quan fa que es va crear, Ricard. Per fer una comparativa, eh?
1: Sí, doncs mira, la Societat Catalana de Mnemònica va néixer, es pot dir, dins d'una aula. L'any 1986 es va fer un curs en el Museu de la Ciència de Barcelona de disseny i càlcul de rellotges de sol. Aleshores s'hi van apuntar 20 persones i quan es va acabar el curs, doncs, bueno, es va fer una espècie de grup per estar connectats i parlar dels rellotges de sol i fer visites, etc. Llavors, l'any 88 es va fer una segona versió del curs, també al Museu de la Ciència, i aquí es van apuntar uns 24 persones, i al final, entre els del primer curs i el segon curs, van decidir de formar una associació per fomentar i ajudar al tema del rellotge de sol. Llavors es va fundar amb 15 socis al començament i ara en aquests moments som uns 100 i poc.
0: Bé. També intueixo que té una vinculació també directa, una mica el romanticisme em fa l'efecte, no? Justament el que ara dèiem, una mica aquest amor o aquesta estima que teniu cap al sol i cap a aquesta mesura, no? Entenc, eh?
1: Clar, entenc... perquè els objectius seus de la societat és fomentar l'estudi i la investigació de la mnemònica, a promoure la seva construcció i conservació dels rellotges de sol, fer publicacions sobre temes de mnemònica, organitzar activitats relacionades amb això, i promoure l'intercanvi amb societats afins que n'hi ha arreu del món. Estem relacionats amb França, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Itàlia, amb Països Baixos. Llavors estem relacionats amb societats que el seu objectiu és la fomentació, el foment del rellotge de sol, i estem comunicats i tal. I finalment defensar el nom i el prestigi del quadranter, que ara ja no existeix, però el quadranter era un ofici que era fer rellotges de sol, un quadranter. Defensar aquest nom i el prestigi d'aquest ofici.
0: Els quadranters, que com deies, clar, s'ha perdut, avui en dia tecnològicament ja es fa de manera molt diferent, suposo, ja, Ricard?
1: Sí, exacte. La funció del rellotge de sol ja no és donar l'hora, sinó que bàsicament s'ha convertit en decoratiu.
0: Clar, ja, s'entén. Però, escolta'm, anem una mica a aquesta part pràctica dels rellotges de sol, de com es feia abans i com feien els quadranters, o com feien 3.500 anys, que és aquí on jo trobo l'excepcionalitat d'això. Clar, és a dir, els qui poc o molt coneixem el sol, entenem que el sol... varia durant l'any, no? Segons quina hora, en quin moment, en quin dia de l'any, en quina època, no? En quina estació, tot això va canviant. Aleshores, clar, l'estudi d'això jo ho trobo complicadíssim. No sé com ho feu, com es feia, és on ve on rau, no? La perfecció d'aquest ofici, d'aquest estudi.
1: Sí, és que evidentment el tema del càlcul dels rellotges de sol i que els rellotges de sol puguin donar l'hora està íntimament relacionat amb l'astronomia, diguéssim, que hi ha entre els moviments relatius que hi ha entre el sol i la Terra, el sistema solar, diguéssim, no? Llavors hem de tenir en compte que per un cantó s'ha de tenir en compte la declinació del sol en cada moment, que en l'equador aquesta declinació, és a dir, puja i baixa respecte a l'equador uns 23,45 graus cap amunt i cap avall, que això és el que dona sí a les estacions, diguéssim. I després a l'azimut, que astronòmicament és a l'angle de la projecció del sol en aquell moment, o d'un estel, però en aquest cas com estem parlant del sol, respecte al nord-sud nostre, diguéssim, de la Terra, i l'elevació sobre l'horitzó, que això et dona les hores, l'hora de cada dia.
0: Val, clar. No?
1: Llavors, amb les dues coses, perquè el rellotge de sol, que hi ha gent que això no ho sap, no només dona hora, sinó que també és calendari. Clar, perquè el sol, hem dit aquests 23, a l'estiu està més alt,
0: sí,
1: amb la qual l'ombra de la busca del rellotge és més llarga,
0: sí,
1: i a l'hivern és més avall, amb la qual l'ombra també, la longitud de l'ombra que es produeix dintre del rellotge de sol també dona el calendari.
0: Val.
1: Dues coses.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Ostres, és que és realment molt interessant i que també parla molt d'una mica la història humana, permeto-m'ho dir, no, Ricard?
1: Oh, és a
0: dir,
1: fa
0: més de 3.500 anys, com ja es podia controlar el temps, les hores, el calendari, suposo que en benefici, no, de la collita, de plantar, no?
1: Per un cantó, el tema de les collites, com has dit tu mateix, i el tema de les plantacions i tal, i també religiosament per les hores dels resos que feien els capellans de els monestirs.
0: Clar.
1: Això, hi ha uns rellotges que es diuen canònics,
0: sí,
1: que són de sol, rellotges de sol que es diuen canònics, que no marquen l'hora, el temps nostre, diguéssim, sinó que marca les hores del resar que feien al monestir.
2: Val, sí.
1: Llavors, quan marcava les hores, sabien que era el maitines, i anar poder resar durant el dia.
0: Clar, ostres. Clar. I deixeu-me escombrar una mica cap a casa, Ricard, també. Em fa l'efecte, és una opinió, i ara ho reflexionaré, perquè un cop en un lloc ho he llegit, això. No? És a dir, aquí a Catalunya hi ha molts rellotges de sol, perquè hi ha molta masia catalana i no hi ha masia catalana que no tingui a la façana un rellotge de sol, i això fa, és així, no?, que aquí al territori hi hagi especialment molts rellotges de sol.
1: Nosaltres una de les coses que fem a la societat és mantenir un inventari dels rellotges de sol dels països catalans.
0: Uh-huh.
1: I en tenim inventariats més de 8.700.
0: Uau!
1: No està mal, eh?
0: Home, són uns quants, eh?
1: Sí, són uns quants, sí, n'hi ha molts. I com has dit tu molt bé, a Catalunya hi havia el costum d'anar a les masies, doncs a la façana tenir un rellotge de sol. Uh-huh. I n'hi ha moltes. El que passa que, per desgràcia, primer, moltes masies han desaparegut,
0: ja,
1: amb el qual també han desaparegut els seus rellotges, i altres, doncs, no s'han cuidat i el rellotge està malmès,
0: ja,
1: o ha desaparegut, però, bueno, és el que passa.
0: Sí, sí, sí. I em fa l'efecte, això també és opinió personal, si se'm permet, que em fa l'efecte quan es fa una restauració d'alguna masia i es vol restaurar el rellotge, es restaura tal qual, que sí, no es té en compte justament l'estudi que ha fet que aquell rellotge funcioni,
1: ja.
0: No? Crec que també dona una mica per aquí, no? Potser per desconeixença de que existeix,
1: sí,
0: justament, ja vosaltres com a societat, sinó la mnemònica.
1: Sí, per sort, algunes persones s'han enterat de la nostra existència i llavors es posen en contacte amb nosaltres. I ens diuen, escolta, tenim una masia o tenim una casa, que tenim un rellotge que està molt malmès, que hi havia un rellotge de sol, i el volem restaurar i tal, i ens demanen ajuda. I nosaltres, desinteressadament, els hi recalculem, tenim contactes amb restauradors i tal, i llavors ens dediquem. I ara mateix, mira, la setmana que ve haig d'anar a Vallfogona del Ripollès, que amb una casa del centre de la plaça de la Vila, doncs hi ha un rellotge molt malmès i el volen restaurar, i mira, i anem al restaurador nosaltres per decidir com ho fem i ajudar-los a restaurar, i això és com ho fem.
0: Sí. Clar, suposo que...
1: A Monestir de Pedralbes, per exemple, a Barcelona hi havia dos, al claustre, i també es van cridar, i amb els restauradors aquests sí que tenen uns restauradors propis, i també es van restaurar, vull dir... Si s'enteren de la nostra existència, doncs nosaltres ajudem a recuperar el patrimoni.
0: Doncs que la gent ho tingui ben present, si té aquesta gran sort de comptar doncs amb un rellotge de sol a casa seva o qualsevol ajuntament, el que sigui, que tingui un rellotge de sol i el vulgui una mica posar a hora, no sé si aquesta seria la definició, però que el vulgui restaurar, doncs que compti amb la Societat Catalana de Mnemònica. Clar, suposo que quan es restaura un rellotge o quan es construeix, el que és la maneta, és com es diu així, el pal, diguem, que marca l'ombra.
1: El pal que marca l'ombra es diu tècnicament gnomon, d'aquí ve.
0: Ostres. D'acord.
1: Es diu gnomon, que gnomon és una paraula grega que vol dir busca.
0: Val.
1: Aleshores, en català també s'acostuma a dir la busca.
0: Val.
1: I si no, pues gnomon o estilet.
0: Val. Molt bé. Veus per què t'havien de trucar, Ricard? Veus les coses que estem aprenent tot just aquest matí d'avui en aquesta terminologia? Doncs això, el gnomon, la busca, clar, el que determina el vostre estudi, suposo que fa que aquest gnomon sigui més llarg, més curt, més inclinat, quina inclinació... Tot va per aquí, suposo, oi?
1: Sí, el gnomon sempre, perquè... Les línies horàries d'un rellotge de sol o les marques horàries del rellotge de sol siguin sempre una recta, que és com acostuma a passar amb els rellotges de sol, el gnomon sempre ha d'apuntar al nord geogràfic.
0: Val.
1: O sigui, el gnomon, els gnomons o la busca dels rellotges de sol sempre apunten a l'estrella polar.
0: Uh-huh.
1: I llavors, d'aquesta manera, sempre, cada dia, a una hora mateixa, sempre és la mateixa línia la que marca
2: aquella.
1: Llavors, si qualsevol nom, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinat, sigui no sé què, la busca ha d'apuntar al pol nord.
2: I després, depenent
1: de la llargada, llavors, clar, quan més curt és la busca és més curta, el rellotge també pot ser més curt, perquè les ombres són més curtes.
2: Clar, val.
1: Ostres. I si és més llarg, la llargada del nomen només et determina les dimensions del rellotge, diguéssim.
2: D'acord.
1: Quan més gros és el nomen, necessites un rellotge més gran.
2: Més gran, clar. Perquè després trobem, clar, els números de les diferents hores, no?, una mica, suposo, representats a on estigui exposat aquest rellotge.
1: Exacte. Sí, que interessant.
2: Portem altra vegada cap a l'eclipsi, Ricard, si et sembla.
1: Sí,
2: jo he sentit que aquest eclipsi del dia 12 d'agost, a les 8 i 20 escaig, o 20 llargues, on serà aquest eclipsi, o començarà ja l'eclipsi total, he sentit que el Sol estarà a 4 graus. A 4 graus, entenc, de la Terra.
1: D'alçada.
2: D'alçada
1: de l'horitzó.
2: Val.
1: Llavors, clar, vull dir, té un petit problema, que, clar, quan més el Sol més a punt de pondre's estigui, que és el que passarà aquest mes d'agost, aquest 12 d'agost, doncs, clar, tens més facilitat a que hi hagi algun tema geogràfic que t'impideixi veure, que hi hagi una muntanya, que hi hagi... En canvi, si això es produís en lloc de les 7 de la tarda, l'eclipsi total, es produís a les 12 del migdia, el sol està dalt de tot, llavors aquí sí que no t'aparia ningú i el podries veure perfecte, diguéssim, no?
2: Val.
1: Llavors aquest és el problema que s'ha de tenir en compte allà on es vagi i es vulgui mirar aquest eclipsi total d'aquest proper mes d'agost, que sigui un lloc en què no hi hagi cap tema geogràfic que t'impideixi veure el sol.
2: Sí.
1: Perquè si no veus el sol no veuràs l'eclipsi.
2: Clar. Clar, és això, és qüestió de perspectiva, no? El sol estarà molt baix i, com tu bé deies, orogràficament pot haver-hi diferents elements geogràfics o també humans, no?, com edificis, etcètera, que poden una mica...
1: Que t'ho tapin,
2: sí. Així, doncs...
1: Per això s'han muntat viatges amb barca, al Delta i a Mallorca i tal, que clar, que al mar, en principi, doncs quan sempre que, i tant que a l'oest tinguis mar, diguéssim, que sigui a l'horitzó sigui pla, llavors es veurà perfecte,
2: clar.
1: El que passa que en el tros del mar estem molt a l'est, i el qual l'eclipsi total durarà segons només.
2: Clar, sí, serà un moment,
1: quan,
2: sí.
1: Quan més a l'oest vas, pues, arribarà fins a gairebé 2.000.
2: Clar, ostres, clar. Sí. Així, doncs, queda clar, que hi ha una relació directa entre la mnemònica i l'eclipsi, no? Està molt lligada una cosa amb l'altra.
1: Home, evidentment està lligat perquè, o sigui, hi ha un tema primordial, que és el rellotge de sol, perquè funcioni, no necessita ni piles ni electricitat ni res de tot això, però sí que necessita sol.
2: Val.
1: Llavors, clar, a l'eclipse de sol el que es produeix és que amaga el sol. I el no haver-hi sol, a les rellotges de sol, deixa de donar l'hora. Evidentment, perquè no hi ha sol.
2: Clar, és l'únic element que fa que un rellotge de sol es pugui parar.
1: Exacte.
2: Sí.
1: I en els rellotges de sol tenen moltes vegades una frase que nosaltres diríem el lema, que bueno, sé, tempus fugit, i hi ha molts lemes. Llavors n'hi ha un que diu sine sole, sileo. És en llatí, que vol dir sense sol, callo.
2: És veritat. Perquè, clar, en dies, no sé, que pugui estar el cel tapat o el que sigui, més o menys d'ombra sempre n'hi ha.
1: Sí, home, una mica sí, passa que està molt tapat, no hi ha
2: ombra, no,
1: però bueno, sí, però vaja, a vegades per calcular els rellotges de sol necessites fer primer una sèrie de medicions i tal, i dius, bueno, doncs avui aniré a mesurar-ho. I si aquell dia no hi ha sol, ja no pots mesurar res, perquè al no haver-hi ombra no pots
2: sí, fer. Sí, clar, s'entén. Ricard, intueixo que tu, a banda d'això, de la mnemònica, jo intueixo que també ets un amant de l'astronomia en general, oi?
1: Sí. Tinc lloc a Terol.
2: Molt bé.
1: El dia 12, a la llacuna de Gallocanta, que està a 1,000 metres, vull dir, per intentar veure, per veure el rellotge a l'eclipse, sí.
2: Clar.
1: I ho tinc reservat des de l'agost de l'any passat.
2: Ostres, imagina't. Així que tens molt present i ben present aquest eclipse.
1: No, i tant.
2: Molt esperat.
1: Sí.
2: No sé si també aquest fet ha augmentat les preguntes o les qüestions, com estem fent nosaltres des d'aquí a la ràdio cap a la societat, de preguntar-vos, heu incrementat la feina a causa d'aquest eclipsi o què?
1: La veritat és que no, vull dir, perquè, aviam, el que sí que sortirà molt, molt favorit d'aquest tema és l'astronomia, perquè això sí que l'eclipse de sol està relacionat amb astronomia i preguntes sobre astronomia, doncs, se'n fan moltes i això es mourà.
2: Clar.
1: Ara, sobre rellotges de sol, la gent no relaciona rellotges de sol amb eclipses de sol, eh?
2: Ja.
1: No ho acostumo a relacionar. Vosaltres sí que ho heu fet, molt bé, per la idea, però no acostumo a passar.
2: Llavors,
1: jo crec que sí que serà bo per l'astronomia, en general, però per la mnemònica no crec que afecti gaire.
2: Vaja, bé, hem de dir, Ricard, i per ser justos, que nosaltres hem fet trampes, per això, perquè aquesta recomanació de la mnemònica, o qui ens ha parlat de vosaltres, i vull dir el nom perquè gràcies a ell hem fet aquest contacte, que és el Tito Balcells, que de fet havia estat doncs alumne vostre i del qual també com a rellotger d'ofici doncs coneixia aquesta ciència, i a través de la Tere, que és companya nostra de la casa, la Tere Socias, doncs una mica vam buscar el contacte per poder parlar amb vosaltres, així que això, vam jugar una mica d'avantatge en aquest aspecte.
1: Perfecte, molt bé.
2: Doncs bé, tot i així molt agraïts perquè ha portat aquesta bona conversa aquest matí d'avui, ben agradable, crec, coneixent una mica més això de la mnemònica, els rellotges de sols i del que ha de ser l'eclipsi del 12 d'agost.
1: Perfecte. Home, jo vull aprofitar també, ja que estic en un medi públic així com vosaltres, doncs és fomentar i animar la gent que es fixi en els rellotges de sol, que sàpiga que existim, diguéssim, i precisament ara al mes de setembre i tal, a la nostra web ja sortirà, començarem a fer un curs de rellotges de sol online, és totalment gratuït, diguéssim, que ja té 14 o 15 lliçons, vull dir, és un molt profund,
2: sí.
1: I que està força bé, i ja dic, i és una ocasió per poder aprendre i saber com es construeixen els rellotges de sol.
2: Fantàstic. Doncs la gent que consulti, que investigui, si busca, hi trobarà de seguida Societat Catalana de Mnemònica.
1: Catalana de Mnemònica, sí, es diu, la web és mnemònica.cat.
2: Val.
1: Vull dir que és ben fàcil.
2: Ben fàcil. A més, una pàgina web que està actualitzada, trobarà molta informació.
1: Sí,
2: i ben aviat hi haurà la informació sobre aquests cursos que ara comentes de cara al setembre.
1: Parlant dels temes dels rellotges, ja que sou de Vendrell, sapigueu que a Vendrell hi ha bastants rellotges de sol, i n'hi ha alguns, hi ha quatre d'ells que jo diria destacats, que són un a l'escola Pau Casals, que hi ha un horitzontal monumental, és un monument, un altre a la Masia Borràs, a Sant Vicenç de Calders, que hi ha un equatorial digital, que això vol dir que les hores no es marquen en una línia, sinó que són dígits, amb dígits, i són sobre una bota de vi,
2: i que
1: està dedicada al Josep Güell, de Quixens.
2: Sí.
1: A l'església de Sant Vicenç n'hi ha un que té tots els astres, o els principals astres del sistema solar, i el lema diu univers, dos punts, el temps i l'espai.
2: Wow.
1: I un altre al carrer Pallforiana 56, que en l'edifici Estel, que n'hi ha un d'inclinat, que també és trobar rellotges de sol inclinats, que no siguin verticals, diguéssim, també no és igual. Llavors, a Vendrell teníeu aquests quatre rellotges que són singulars.
0: Fantàstic.
1: Vull dir, perquè ho sapigueu.
0: Ostres, que bé. Doncs mira, gràcies per l'apunt també. Mira què et dic, Ricard, moltíssimes gràcies per acabar d'ampliar i de puntualitzar encara més aquesta informació i, a més, allò, portar-la cap a, també cap aquí, cap a casa. Molt agraït, de veritat, molt, molt agraït i moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Seguirem en contacte, Ricard, si sembla, si mai tenim l'oportunitat
1: de
0: repartir o ampliar aquesta informació, ho farem, eh?
1: Nosaltres sempre estem a disposició de qui vulgui de poder transmetre aquesta ciència pel món.
0: Fantàstic. Eh? Molt bé, doncs ens ho apuntem. Una fortíssima abraçada i que gaudeixis molt de l'eclipsi el dia 12.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Adéu-siau, adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 11:05. Hem parlat i força d'aquesta altra visió de l'eclipsi del 12 d'agost a través de la mnemònica. Creiem que ha estat una conversa molt, molt instructiva, molt agradable, molt divulgativa, i és la intenció que hi havíem posat en tot això. Però seguim parlant d'aquest eclipsi, perquè de fet volem recordar un dels espais d'aquesta casa que compartim entre en ràdio i televisió. És el Connecta 14, un espai d'actualitat del territori, de la comarca, però que a vegades va més enllà, com és aquest cas. És un espai dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sílvia Martínez al capdavant, del qual va poder xerrar i conversar amb en Joan Anton Català, que és divulgador científic en tot aquest aspecte, i de fet acaba de publicar un llibre que parla d'aquest eclipsi. Una conversa molt interessant i que això justament volem recordar en aquesta segona part d'avui dimarts, on justament estem parlant altra vegada de l'eclipsi.
6: És un autèntic plaer, un luxe, comptar el programa Connecta 14 d'aquesta setmana amb el divulgador científic Joan Anton Català. Molt bona tarda.
7: Hola,
6: gràcies,
7: Sílvia,
6: per
7: bona
6: venir.
7: Tarda. De res, a vosaltres per convidar-me.
6: El Joan Anton, que és autor de nombrosos llibres de divulgació científica per a totes les edats. Però el que ens ocupa avui especialment és aquest, l'eclipsi del segle. Joan Anton, és l'eclipsi del segle, principalment, perquè és un eclipsi solar total, que no tornarem a veure en aquesta zona, encara que parlo en primera persona, però és obvi que jo personalment
7: jo
6: no el
7: tampoc,
6: tornaré a veure, fins d'aquí 154 anys.
7: Sí, és el nostre eclipsi. D'entrada és l'eclipsi del segle perquè hem vist que aquests fenòmens, que n'hi ha molts durant... Durant la història n'hem tingut molts i, evidentment, cada any aproximadament n'hi ha uns dos, aproximadament a tot el món. Però som a ple segle XXI i quan n'hi ha un com aquest, que és total, i transcorren llocs molt poblats, són fenòmens de masses, directament, perquè vivim en una societat molt informada, tenim xarxes socials, hi ha gent que viatja per veure eclipsis, o en general per veure natura, i això converteix aquests eclipsis en fenòmens, com et deia, molt especials, de masses, i aquest és el nostre, l'eclipsi del segle. Segle XXI, no ens hem de moure de casa, no ens hem de moure del Vendrell, per veure un eclipsi total de sol, i com bé deies, hauríem d'esperar l'any 2180 per veure'n un altre a casa nostra, de manera que paga la pena aprofitar aquest.
6: Aquell llibre que heu publicat, l'eclipsi del segle, és una guia molt completa sobre com viure aquest eclipsi del 12 d'agost a casa nostra.
7: Sí.
6: Entenc que s'ha fet amb voluntat que la gent tingui el màxim d'informació i informació que no trobarà no tan fàcilment a cop de clic per internet. Vull dir, una informació rigorosa, fiable i tot recollit en un mateix volum.
7: Clar, potser aquest és aquesta cosa que acabes de dir, no tot recollit, perquè tu pots anar agafant peces d'informació d'aquí, d'allà, i ara vull mirar horaris, i ara vull mirar zones, i ara vull entendre què és un eclipsi del sol, i ara vull mirar, per exemple, en què m'haig de fixar durant aquells moments per gaudir-ho al màxim. Aquest és un intent de guia de resumir-ho tot. Jo sempre faig l'exemple que jo, que no en sé d'art, ja m'agradaria, però és que no en sé, si vaig a una exposició i no tinc ningú al costat que m'ensenyi i m'expliqui, jo em perdré pràcticament tot el que hi ha allà. Clar, durant l'eclipsi de sol és molt difícil que puguis tenir al costat una persona que t'estigui explicant, no? De manera que això és una guia pràctica per preparar-se per aquest eclipsi. És a dir, en què hem de fixar-nos per gaudir-lo al màxim, com l'hem de preparar, perquè s'haurà de planificar, perquè rebrem milions de visitants i, a més, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vol dir que aniran molt buscats els indrets des dels quals hi hagi visió, i la mobilitat quedarà afectada i moltes altres coses. Serà un dia, jo dic, és un dia, serà un dia excepcional. No hem d'esperar que res aquell dia funcioni de la manera normal. No hem d'esperar-ho. I aquesta és la guia, una guia per preparar-se, per gaudir-lo, també per planificar, també de seguretat, recordem que hi ha un tema de seguretat, com observar això de manera segura, i de fotografiar-lo perquè el vulgui fotografiar.
6: Sobre l'excepcionalitat d'aquest fenomen no en tenim cap dubte, entre altres coses, perquè aquest llibre ja va per la tercera edició,
7: sí.
6: És un fenomen de vendes, i estem parlant d'un llibre que el 12 d'agost ja haurà passat, però tot i així ha suscitat moltíssim interès.
7: Sí, que és molt bona notícia, lògicament, per l'autor, per l'editorial, estem molt, molt, molt contents. Però, si em permet, Silvia, més allà que el llibre, que sí, però més allà que això, és que és l'esdeveniment el que està generant cada cop més impacte, perquè és altament impactant, és molt emocionant, molt emotiu, i a poc la gent se'n va adonant del que ens ve a sobre, no? Jo, en broma, sempre dic, ens ha tocat la grossa, i ens ha tocat la grossa. I jo crec que això és com una bola de neu que s'anirà fent més grossa a mesura que anem fent més divulgació. Divulgació, per altra banda, molt necessària, perquè hi ha temes, com dèiem abans, de seguretat, que és molt necessari explicar-ho i tornar-ho a explicar i tornar-ho a explicar, però també per la part bonica, també per, escolteu, que això és un espectacle únic de la natura. Si no voleu viatjar, que podeu veure altres eclipsis viatjant, però si no voleu viatjar, és que aquest us passa per sobre del cap. Sí, és que aquest no el podem deixar escapar.
6: Comencem, si et sembla, per explicar què passarà el fenomen des d'un punt de vista astrofísic, per què es produeix un eclipsi solar, breument,
7: Molt bé, sí.
6: Per això està el llibre, molt recomanable, però ara fent un petit apunt perquè la gent entengui d'una manera planera en què consisteix aquest fenomen.
7: Molt bé, això és una alineació còsmica, mai millor dit, entre tres cossos. De fet, són quatre, un més important, que és el Sol, la Lluna i la Terra. Aquests són els tres cossos que s'alineen, de manera que el disc de la Lluna passa per davant del Sol a ple dia i ens l'oculta. Comença com un eclipsi parcial, que és aquesta mossegada del Sol tan típica, no?, que ja tots hem vist algun cop o que hem vist en fotografies, que recordem que és el disc de la Lluna, és la Lluna que s'està interposant entre la nostra visió i la del Sol. I a poc la Lluna va cobrint el Sol, fins que finalment el deixa del tot cobert, que és el que passa al Vendrell a 8:45 del vespre del 12 d'agost, si no hi ha núvols, doncs això és el que passarà. Et deia, són quatre elements que intervenen, tenia dit tres, que s'alineen d'aquesta manera, el Sol, la Lluna i la Terra. L'altre que s'alinea són les persones. que ens trobem sota l'ombra de la lluna. És fascinant, és molt poètic, però és així. En el moment de la totalitat, quan es faci fosc, quan la lluna hagi cobert del tot el disc del sol, la lluna estarà projectant la seva ombra. Això és la totalitat, és el que ens tapa el sol. Per tant, ens trobarem durant uns instants sota l'ombra de la lluna. És molt bonic, això.
6: En aquell moment, el dia serà nit.
7: Sí.
6: La gent té dubtes i pregunta, però quedarà tot completament fosc? Serà com si estiguéssim al carrer de matinada, 8:15 del vespre?
7: És, a veure, d'entrada la foscor arriba sobtadament, que és una de les coses més impactants que té un eclipsi del sol. No és com un vespre nostre on la llum, la il·luminació va minvant a poc, aquí és de dia i ara sobte és de nit. Això és un moment, és un moment. És una nit especial. Jo només he viscut un eclipsi de sol, tampoc sóc aquí, no aniré a dir que n'he vist molts, però la gent que n'ha vist molts també ho comenta, i el que jo vaig viure, és una foscor especial. Surten els estels al cel, per tant, sí, és una foscor. Però quan tu mires al teu voltant, mires l'horitzó lluny, 360 graus, si és que el pots mirar i no tens obstacles, veus una mica de llum. Aquesta llum que veus a l'horitzó són els llocs on encara no és total. Són els llocs a centenars de quilòmetres de distància on allà no és total, encara és parcial, o ja ha passat el total, no? I, per tant, és una nit especial, és una llum molt especial. I en el cel, el sol ha quedat ocultat per la lluna, però tot i això tu pots intuir on es troba perfectíssimament el sol, perquè està el disc fos de la lluna està envoltat d'una llum difosa molt bonica, que és la corona solar. Al darrere és el sol, i aquesta llum que envolta tu la pots veure perfectament. Per tant, si és una foscor, si surten estels, però és una foscor especial.
6: En el moment que ja es veu aquesta corona solar, podríem dir que és el moment més espectacular del fenomen?
7: Absolutament. És en el moment en què, si amb molta precaució això hem de fer, ens podem treure les ulleres de protecció. És l'únic moment en què ens podem treure les ulleres, que molta gent diu, però com ho sabré jo el moment en què me les puc treure? Hem de pecar per prudents, és a dir, millor treure-se-les uns segons després que no abans, però ho sabrem perquè s'haurà fet de nit. I ho sabrem perquè no veurem res. Portarem les ulleres posades, però estarem veient la part parcial i de sobte deixarem de veure-ho tot i en aquell moment, amb precaucions, les traiem i si realment comprovem que el sol no es veu, ens les podem continuar traient. És el moment més espectacular. Sí, baixa la temperatura, ho notem perfectíssimament, la fauna també reacciona, els ocells normalment deixen de cantar i de volar, les gallines s'amaguen, els gossos i els gats es despisten i les persones ens emocionem. Tremendament, llàgrimes als ulls, ens abracem, en fi. Jo també li dic a la gent que és molt bonic si podeu deixar un mòbil o algun dispositiu enregistrant la veu del que passa, no? I després l'escoltarem i direm, això vaig dir durant l'eclipsi, vaig expressar aquestes coses i també escoltarem el que diu la gent i ens deixem anar bastant, eh?
6: Doncs prenem nota, com a Televisió al Vendrell, ho provarem, això, enregistrar aquestes sensacions i el que va comentar la gent. Parlàvem de la seguretat, que és molt important, sí, per seguir aquest fenomen, i ens has portat aquestes ulleres, que són aquestes ulleres homologades, és molt important que siguin ulleres homologades, que si ara jo me les poso, ho veig tot completament
7: no
6: negre.
7: Res, correcte.
6: No veig absolutament res. I dèiem, hi ha un moment en què les hem de portar posades, hi ha un moment en què ens les podem treure, no? Com comentaves, quan comença aquest eclipsi, que és una hora abans,
7: correcte,
6: aproximadament, ulleres posades. No? Sí. Com ho hem de fer?
7: Mira, si me les deixes, mira, molt abans, com que normalment anirem a l'indret per veure l'eclipsi, arribarem abans de que comenci el parcial, recordem que el sol mai no es pot mirar. Ni en un eclipsi ni sense eclipsi. Vull dir que no hi hagi gent que pensi que això només és durant l'eclipsi. No, no, és que el sol no el podem mirar mai. Si algú vol veure el sol abans, per exemple, aquests dies, si algú ja té ulleres, pot fer l'exercici, és bonic, bonic, bonic el sol. Portarem les ulleres posades així. Jo ara mateix no veig res. Estaria mirant el sol i el sol el veuria perfectíssimament aquí dins, val? Quan comenci la part parcial, ulleres posades. A més, com que això durarà aproximadament una hora, la part parcial, aquí al Vendrell començarà a les 19:35 i anirà fins a la part del moment de la totalitat, que és les 20:29, pràcticament una hora, no estaré tota l'hora així. Tampoc seria bo per la meva vista, tot i que les ulleres filtrin molt. El que faré és miraré una estona, gaudiré, i ara comento amb els amics, comento amb la família, faig el vermut, en fi, descanso la vista i durant una hora no estaré. Me les torno a posar per mirar amunt el sol com continua ocultant-se pel disc de la lluna. Arriba el moment en què ens posem neguitosos, que és quan la lluna pràcticament és a punt d'ocultar del tot el sol. Jo encara porto les ulleres, ho estic mirant i tots exclamen, ai, ai, ara, pum, arriba la totalitat. Com ho sé? He deixat de veure res, no veig res per aquí. No veig res, és negra nit aquí dins. I amb molta precaució faig així. I comprovo que realment el sol no es veu. Si m'hagués equivocat de seguida, me les torno a posar, però si realment no es veu, ara és quan puc gaudir sense ulleres dels 35 segons.
6: En el cas del Vendrell, parlem d'aquest poc més de mig minut.
7: Correcte.
6: Com més al sud sí que hi ha, no?
7: Exacte, minut i mig, una mica
6: cap
7: més de
6: Tarragona,
7: minut i mig.
6: Cap a Tarragona, cap al Terres de l'Ebre, serà fins a un més d'un minut.
7: Correcte, aquí
6: però
7: tindrem
6: aquí,
7: 35, segons
6: 35 segons
7: de poder gaudir d'aquest espectacle a simple vista, així. Si tinc algun dubte que dic, ai, no sé quan me les haig de tornar a posar, me les poso per si de cas. Recordem que les lesions de la retina són irreversibles, moltes d'elles. Però en tot cas, arriba un moment que es fa de dia de sobte. Aquí de seguida, immediatament, me les torno a posar i això és el que empraré per veure la segona part de l'eclipsi parcial.
6: Joan Anton, una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula és avui en dia, que anem a tot arreu amb els mòbils, amb els dispositius de tot tipus i càmeres que comentàvem, no ara, que serà bonic enregistrar doncs, com estem vivint aquest gran moment. Quines recomanacions hem de tenir en compte si volem enregistrar-lo amb els nostres dispositius o amb equips fotogràfics o de vídeo?
7: Molt bé. Recordem que això és un espectacle que la natura ha fet perquè el puguem gaudir visualment. Vull dir que no ens passi el que ara passa amb els concerts.
6: Viure-ho a través de la pantalla,
7: sí, que
6: no?
7: Ho mirem a través d'una pantalla d'un mòbil. Que a veure, qui ho vulgui fer està molt bé, però jo crec que això és per gaudir-ho directament i notar la pell, a baixar la temperatura, emocionant-se. Tot i això, es poden fer fotografies, i tinc un capítol dedicat a qui vulgui fer fotografies. La primera recomanació és que la càmera, igual que els nostres ulls, necessita filtre solar. Per tant, hem d'adquirir un filtre solar. Quin és el filtre solar més fàcil que podem adquirir per un smartphone, per un iPhone, per un telèfon de butxaca? Aquest. Això és un filtre solar. Si en comprem unes extra, a més de les nostres, això és el filtre que li posarem davant de la càmera mentre dura tota la parcialitat, la part parcial.
6: Ah, exacte, perquè el filtre, igual que parlaríem de l'ull humà, en el moment de la totalitat hauríem de retirar aquest filtre.
7: Absolutament. Hi ha alguna anècdota, jo la vaig viure el 2017, al meu costat, vaig anar amb la família, al nostre costat, hi havia una persona que n'havia vist bastants d'eclipsis i anava amb les seves supercàmeres, els seus filtres, i es va descuidar de treure el filtre en el moment de la totalitat. I estava desesperat, estava de l'error, és un error típic. En el moment de la totalitat, igual que nosaltres ens traiem això, li traiem a les càmeres els filtres. Però atenció, com que durarà 35 segons, tampoc podem estar jugant amb el mòbil o amb una càmera amb trípode, no? Una reflex d'aquestes, amb paràmetres d'il·luminació, perquè és que ens ho perdrem tot. De manera que les recomanacions que donen al llibre i tècniques, perquè puguem practicar abans, setmanes abans, de com configurar mòbil o càmera sense mirar-les. De manera que tu estàs gaudint i estàs manegant la càmera, però sense perdre d'aquesta poció. I torno a dir, si algú té alguna dificultat, oblideu-vos de la fotografia. Això no ho tornareu a tenir aquí a casa fins al 2180. Oblideu-vos de la fotografia.
6: Parlàvem abans de factors que hem de tenir en compte. I un d'ells, important, capdalt, és la localització.
7: Sí.
6: Els experts ja comentàveu que entre finals d'abril i principis de maig el sol estaria en una posició pràcticament igual a la que tindrem el 12 d'agost i que, per tant, podíem anar trobant les ubicacions perquè no hi hagués cap impediment geogràfic amb algun edifici que ens tapés la visibilitat. I que tinguéssim un punt de referència per veure aquest eclipsi. Però, clar, això també pot fer que hi hagi unes aglomeracions, en fi, i després també el tema de la mobilitat.
7: Sí.
6: Amb l'AP7, que hi ha de forma natural...
7: Exactament,
6: i més,
7: no li cal un eclipsi.
6: Clar, i a mitjans d'agost, a la Costa Daurada, imaginem,
7: sí,
6: no?,
7: sí, sí.
6: Què pot passar.
7: Exacte.
6: Doncs aquestes dues qüestions m'agradaria comentar. D'una banda, fins a quin punt és important que la gent sàpiga que no pot anar decidint en quin lloc col·locar-se a última hora.
7: Correcte.
6: Que això ha d'estar ja previst.
7: Sí.
6: I després, aquesta antelació en els desplaçaments.
7: Sí, és molt important localització, com dèiem abans, planificar. Planificar vol dir on l'aniré a veure. Però no n'hi ha prou dir, des del Vendrell ho veurem. Sí, però des de quin lloc exactament del Vendrell? I aquí hi ha diverses recomanacions. La primera recomanació que estem donant en mitjans de comunicació molt, o estem divulgant molt, és tothom qui ho pugui veure des de casa que no es mogui, que ho vegi des de casa. Això vol dir des del balcó, si estem en un edifici que té visió a ponent, un horitzó net a ponent, des del terrat comunitari de l'edifici, en edifici salt, a lo millor ho veu el veí, doncs intentem que ens convidi, no? A casa seva i li portem, si de cas, l'entrepà o els snacks, però la primera cosa és intentem entre tots no fer-la encara pitjor el tema de la mobilitat, perquè recordem que el govern espanyol espera 10 milions més addicionals de visitants a l'estat espanyol dels que ja venen cada any, i Espanya és el segon destí turístic del món, per tant, 10 milions més de gent que vindrà expressament per l'eclipsi. D'aquests milions, al nostre país ens en tocaran alguns, a Catalunya, no? De manera que, i el que tu deies, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, les dues grans marques turístiques de Tarragona són de les primeres del món, també. 12 d'agost, punta del turisme. Al damunt, un eclipsi de sol. Planifiquem, mirem a on veure'l. Necessitem un horitzó net a ponent, sense edificis, sense arbres, sense turons. Teníem uns dies per fer les proves, que eren 28, 29 d'abril, 30 d'abril. Ara, encara es pot fer la prova, però ja és molt aproximat, pot haver-hi algun error, però si la gent en aquest moment fa la prova i veu un sol net a la posta de sol, sense mirar-lo directament, recordem que no el podem mirar. Per tant, tanqueu els ulls, encareu la cara, si noteu el sol a la cara, és que teniu el sol destapat, i si no, us doneu l'esquena i mireu l'ombra. Si projecteu ombra, és que teniu el sol destapat. Doncs si mirem la posta de sol i veiem que no hi ha cap mena d'obstacle ni a la dreta ni a l'esquerra del sol, és igual, hi haurà poca diferència amb el 12 d'agost.
6: I si no, sempre ens quedarà l'11 d'agost.
7: Correcte, l'11 o el 10 o el 9, que serà molt, molt aproximat, exactament.
6: Uh-huh. I el tema de la mobilitat?
7: El tema de la mobilitat preocupa. De fet, les nostres autoritats, Generalitat, però també ajuntaments, Diputació, estan treballant de fa molt de temps amb la gestió d'aquest esdeveniment. És previsible que hi hagi molts problemes de mobilitat, de trànsit a les nostres carreteres, per l'aglomeració de gent que hi haurà, visitants que vindran de fora, nosaltres mateixos, a lo millor que ens en voldrem moure per anar a miradors o a parcs o on sigui, més gent de la zona metropolitana de Barcelona o nord de Catalunya, que a lo millor voldran veure'l com a total i voldran baixar cap a comarques de Tarragona, no? Aquí el que et deia, primer, intentem evitar mobilitat. Segona, si volem desplaçar-nos del lloc on som, fem-ho amb molta antelació.
6: I encara per si fos poc, estarem en uns dies que hi ha un altre protagonista al nostre cel, que és la pluja de Sant Llorenç.
7: Sí, és un espectacle continu.
6: Que serà un espectacle continu. Tenim aquí un dos per un. Això suposo que també encara fa que el fenomen sigui encara més ric.
7: Clar, això és 12 d'agost, per tant, com deies, és el màxim de la pluja de Sant Llorenç, de la Sagrada de Sant Llorenç, dels Perseids, que és aquesta pluja d'estrelles tan bonica que tenim cada any, i a més, enguany la tenim en una nit fosca, perquè no hi haurà lluna, perquè la lluna l'haurem tingut de dia que ens haurà donat l'eclipsi, no? Que és lluna nova, que ens haurà donat l'eclipsi. Per tant, si no hi ha núvols, si tenim una meteo favorable, i a més, ens acompanya el lloc on ens trobem, que no hi hagi enllumenat o que ens haguem pogut allunyar d'aquest enllumenat, tindrem, en principi, les millors condicions que hi pot haver per gaudir d'una pluja d'estel. A més, ens estaran mirant de tot el món, vindran periodistes de tot el món. És el moment que ens posem guapes i guapos, que ensenyem les bondats del nostre territori, que en tenim moltes, cultura, gastronomia, història, medi natural, És un moment molt bonic per gaudir-lo. Sí, el sol va baixet. Hi ha probabilitat de núvols, sí.
6: Exacte. Aquesta era la següent pregunta, que la gent ho comenta així una mica amb la boca petita, perquè sembla que si no ho diem molt alt, no passarà. I és tenir en compte la meteorologia, de quina manera pot afectar.
7: Vols que ho digui amb veu baixeta o puc dir...?
6: Bueno, ho diem normal, però confiem que no, que confiem tindrem que no. Un cel completament...
7: A veure, hi ha perill, sí. Les nostres dones i homes del temps ja ho saben i ens adverteixen que el 12 d'agost, i sobretot quan estem parlant d'aquesta altura tan baixa sobre l'horitzó, hi ha certa possibilitat de que hi hagi boirines, de que hi hagi núvols, tempestes d'aquestes de tarda, de vespre. Pot passar. Contra això no hi podem fer res. No hi podem fer res. Tot i que estigui núvol, gaudirem igualment dels efectes de la foscor sobtada, de la baixada de temperatura. Clar, tots volem veure aquells 35 segons. Tots el volem veure. Però contra això poca cosa hi podem fer.
6: Clar.
7: I això em permet donar un missatge, que afortunadament hi ha molts municipis que l'estan escoltant, que és, com a municipi, quan hagi passat tot això, ens preguntarem i què ha quedat al Vendrell, o què ha quedat a Tarragona, o què ha quedat a, no sé, a València, d'aquest eclipsi. I no podem només confiar en aquests 35 segons. Ha d'haver-hi quedat molta cosa durant setmanes abans. Per tant, aprofitem per fer festa d'eclipsi. Això vol dir, fem conferències, fem divulgació, fem activitats amb famílies, fem participació ciutadana als llocs que s'ho puguin permetre i que tinguin recursos per fer-ho i que ho puguin fer. Fem una festa d'eclipsi. Si després d'aquests 35 segons s'ha tapat, mira, mala sort, però haurem après, ens haurem passat bé durant setmanes, haurem crescut com a persones, no ens la juguem només els 35 segons.
6: És una magnífica oportunitat, no només aquest any 2026, ja des de l'any passat, mm-hmm. perquè la ciutadania redescobreixi o descobreixi el món de l'astronomia. No?
7: Clar, és que és el coquet aquest, no?, de mirar un cel, que tots som astrònoms, perquè, en definitiva, que tothom hem estat sota un cel estrellat en algun moment, no?, i al·lucinats per aquelles pampallugues, i preguntant-nos si hi ha algú allà fora, que també, potser, en aquell moment s'està emocionant allà dalt, no?, mirant des del seu planeta el mateix cel que nosaltres estem mirant. L'astronomia és un instrument altament emocionant. A més, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil, quan tu veus tot el que la natura ha preparat per donar-nos a la vida, dius, no som res, no? I tot això som. I aquí estem tu i jo parlant, i tenim idees, i tenim famílies, i tenim amics, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i és fantàstic, això s'anomena vida. I clar, quan mires l'univers, és que et sents connectat, és la fàbrica que t'ha fabricat, i és molt maco. I llavors l'eclipsi ens està donant aquesta gran oportunitat que tenim de reconnectar. Tots anem molt de pressa per la vida, jo també, i és aquest moment de parar una mica i dir quina fortuna que tenim.
6: Doncs que tinguem ben clara i ben present aquesta lliçó. Joan Anton, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat. Tornar a recomanar aquest llibre, L'eclipsi del segle, de l'editorial Cossetània, amb il·lustracions de Murat Abselan, ho
7: sí,
6: dic bé?
7: Correcte.
6: I molts altres llibres que té de divulgació científica de l'univers per a totes les edats al Joan Anton. Evidentment, el que toca ara és aquest, però no és l'únic per descobrir i tornar a connectar-nos amb l'univers. Moltíssimes gràcies
7: a tu,
6: i continuarem ben pendents d'aquest fenomen els propers mesos, sens dubte.
7: Que hi hagi sort.
6: Que hi hagi sort. I nosaltres avui també volem aprofitar per parlar d'aquest fenomen de l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de diferents disciplines, i ho fem en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. És el reportatge.
8: Ja preparar-se abans, perquè molta gent ja comença a mirar el sol abans, sempre amb ulleres, mira el sol sempre amb ulleres, i no estar més d'un minut mirant-lo directament, o sigui, sempre menys d'un minutet mirant-lo. Després, durant la fase d'eclipsi, si volem veure al voltant del sol les estrelles, es pot treure les ulleres, però mai mirar sense ulleres directament a l'eclipsi, mai. Sempre han de ser ulleres homologades, hi ha un codi ISO, que és el 12312-2, i que això es poden trobar a les òptiques habitualment, o sigui que no hi ha, mentre es porti el codi ISO no hi ha cap problema. El gran problema és la pèrdua de visió, que no és immediata, que apareix entre les 2 i 4 o 6 hores després de l'exposició al sol, i que és en forma d'una taca petita central en els dos ulls, perquè clar, això afecta els dos ulls i una davallada de visió als dos ulls. Per regla general, la davallada de visió és poca i es recupera en el temps, però també es recupera a vegades entre 2 i 6 mesos després, i sempre hi ha el risc petit, però hi ha, de que te pugui afectar el centre de la visió i et perdis el 7% o el 100% de la visió, no, però que te quedis amb molt poca visió als dos ulls, i això triga en recuperar-se.
9: La reserva s'han disparat en aquelles zones on es preveu que hi hagi una millor visibilitat o que siguin més apropiades, i això, doncs, evidentment, més gent vol dir més despesa en termes de serveis que poden demandar els visitants, restauració, comerç, allotjament, tota mena de serveis turístics especialitzats. També depèn molt de quina sigui la capacitat del sector turístic de proporcionar activitats complementàries en aquest eclipsi. El problema és que serà un bon turístic, però concentrat en un moment en què és bàsicament temporada alta, en què, per tant, doncs, hi ha en el nostre territori els nivells d'ocupació dels allotjaments són molt elevats, i per tant la capacitat d'afegir més gent és limitada. I això fa que, doncs, en termes, diguem-ne, d'impacte econòmic, no sigui la millor data, perquè estem, diguem-ne, en un període d'una certa saturació, no a tot arreu, això és evident, però en qualsevol cas això serà com una... suposarà un petit fre en el possible aquest impacte econòmic. Hi haurà, doncs, gent que... tota mena de perfils, però també hi haurà un perfil de gent més vinculat a l'astroturisme, i per tant estem parlant de persones amb un nivell de formació més elevat, segurament amb una capacitat de despesa també més elevada, i amb la qual cosa, doncs, això també suposarà una... una empenta adicional en aquest impacte econòmic.
10: El que genera expectació d'eclipse total no és aquella hora prèvia que estem esperant, que és, estar, és quan hi ha més perill perquè has d'anar a les ulleres, sobretot, que mires, no, etc. El moment essencial és l'altre, el minut aquell. Aquí és, allò és el que crida atenció. I per què crida atenció? Doncs bàsicament perquè es fa de nit. En un eclipse total, aquest efecte és immediat. És d'un segon per un altre, de cop i volta, el cel que ara és blau, de cop i volta, com si algú agafés un interruptor màgic, pum, apaga el cel i se torna fosc i veig estels. Aquesta emoció té una activitat principalment aquí en el lòbul frontal. És el lòbul frontal que està intentant reordenar la informació, decidir què està passant. I per això també se donen comportaments una mica, entre cometes, irracionals o fora de... que en una situació més controlada no faries. Per què? Perquè el teu cervell, que t'ha de prendre les decisions racionals, està ocupat processant aquesta informació. Les persones pensem que ho tenim tot sota control i ens n'adonem que la natura no està sota el nostre control, és més aviat al revés. Per poder controlar aquesta natura, jo sol no puc fer, hem de ser com el grup humà. I llavors aquesta emoció s'està posant

0: Som 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
5: Doncs va, seguim, de fet, sense poder actualitzar en aquesta franja les notícies de les 11, però passem ja 4 minuts d'aquesta hora. Vol dir que ja estem a l'això, a la tercera i última hora. Avui, que és dimarts 14 de juliol, programa número 4.009. I com ja és habitual, una tercera part que els dimarts està encapçalada per la secció tecnològica, secció que parla de tecnologia, però amb la intenció i l'objectiu de perdre la por a la tecnologia, amb en Joan Molines. Avui no ens pot acompanyar en directe, però aprofitarem per recordar alguna de les moltes seccions que ens ha explicat, com per exemple una molt, molt, molt interessant, que ens parlava de la importància de com utilitzar la tecnologia quan estem de vacances. Anirem cap aquí. Després potser ens quedarà encara una estoneta per alguna trucada o alguna cançó a la recta final de programa.
4: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: I encara en tot aquest apartat de promoció, deixeu-me que aprofiti, abans d'anar cap a la part tecnològica de la Calaixera, recomanar-vos i explicar-vos aquell lloc on tota la família sempre s'hi posa d'acord per anar-hi. És PortAventura World. A més, el PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada amb el nou Pioneer Pass, que potser no, és el més exclusiu i el més premium de tots. Així que ho podeu descobrir tot plegat a PortAventuraWorld.com. Joan Molines, molt bon dia.
7: Bon dia.
5: Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
5: Sí? Bé.
7: Bé. Avui més fresquet.
5: Avui tenim un pingüino que sona tota l'estona de fons, però bueno, ja està bé.
7: Bueno,
5: està
7: i
5: bé,
7: això
5: bé,
7: que un ventilador ple de calor.
5: S'agraeix. I tant que sí, sempre agraïts. Sempre agraïts per aquestes coses. Escolta'm, Joan, Goyle al Vendrell, Goyle Hub, com...
7: És Goyle.
5: És Goyle, nom comercial.
7: Goyle. Es diuen de moltes formes.
5: Per això que he vist moltes maneres, dic, no sé, li vull preguntar al Joan.
7: No, és Goyle.
5: Goyle. Fantàstic. D'on ve el nom? T'ho he preguntat mai?
7: No. el Ozzy i no

0: me'n recordo si t'ho he explicat. Goyle ve de... fa... o sigui, Goyle neix a l'estiu del 2000... bueno, a l'abril del 2017, amb una cosa que es deia Eubalerta, pels que més em coneixeu potser sabreu el que és l'aplicació del botó al pànic de Bandell.
1: Sí.
0: Llavors, neix... pues van fer aquesta aplicació a Bandell i... amb una hackathon a Mataró. Una hackathon, pels que ens escoltin, és com un... com unes jornades, com un concurs, no s'hauria de definir molt bé, però és com això, com un concurs de programació, on et fiquen un repte i diferents equips l'han de resoldre, aquest repte. Llavors, el repte que nosaltres vam fer va ser Seguretat Ciutadana, i vam dir, vale, a Vendrell tenim una cosa que es diu Eubalerta, del Vendrell Alerta, com això ho podem extrapolar a qualsevol municipi, perquè imaginem que ve un altre municipi, com en aquell cas podia ser Mataró, que necessita aquesta tecnologia. Llavors, amb aquesta hackathon, el que vam fer va ser fer que Eubalerta fos compatible o s'ajustés a qualsevol tipus de municipi. Val, o sigui, en comptes de que es posicionés a Vendrell, doncs que es posicionés a on està l'usuari.
1: Mataró Alerta...
0: amb el nom que sigui.
1: Sí.
0: Amb el nom que sigui.
1: Sant Joan d'Espí Alerta, sí.
0: Sí, o Calafri Alerta, o el sí, nom sí, que cada sí. un li vulgui ficar, perquè en tenim molts de municipis com a clients que cada un ha estat ficant el seu nom. Llavors, amb aquesta hackathon, al final no deixa de ser un concurs, on tu a l'últim dia, el diumenge, tu presentes el que has fet durant, sembla que va ser durant 48 hores. Vam arribar un divendres i vam acabar un diumenge. Perquè us entengueu, és com un polideportiu on els diferents equips estan organitzats en diferents taules, i llavors tens 48 hores per resoldre el problema o crear una solució per un problema donat. Llavors, són jornades molt intempestives d'hores, o sigui, potser si dormíem una o dues hores cada molt rato, doncs gràcies. Llavors, a l'hora de presentar vam dir, hòstia, quin nom li podem ficar amb això, quin nom guai li podem ficar, perquè al final algú alerta no agradava i a més, i vam dir, bueno, anem a deixar fluir la imaginació. O sigui, això era em sembla que eren dues hores abans d'haver de fer la presentació, és anem a deixar fluir la imaginació, a veure què se'ns acudeix.
1: Això sense dormir, cansats...
0: Sense dormir, no? I cansats, havent construït producte i tot... I entre totes les idees que es va tenir vam dir, vale, al final anem a pensar sobre seguretat. Anem a l'edat medieval. Què hi ha a l'edat medieval? Pues hi ha un castell amb totes les cases, llavors a dalt del castell el que pots és veure tot el que està passant per dir, vale, pues et vigilo, per dir-ho així, et vigilo. Vale, agafem un castell com a referència. Quins elements hi ha al castell? Doncs hi ha soldats, hi ha torres, hi ha un munt de coses, però hi ha una cosa que es diuen gàrgoles. La gàrgola és el que hi ha a dalt de les torres. Llavors, no li anàvem a dir gàrgola, perquè quin nom més volem per una empresa? Llavors, una cosa que fem els informàtics sempre és traduir-ho a l'anglès. Llavors, gàrgola en anglès es diu gargoyle. Gargoyle.
1: Val...
0: i s'escriu gargoyle, però com sabem que a Espanya l'anglès no casa gaire, vam dir, vale, si fiquem gargoyle, primer és un nom molt dolent per una empresa, i després que la gent ens dirà gargoyle. Llavors, el segon que fem els informàtics és començar a treure lletres, començar a treure parts davant, parts de darrere i tot això. Llavors li vam treure la primera part, que és gar. Llavors quedava goyle, que es pronuncia goyle, però no, la gent anava a dir goyle, i llavors vam treure la e del final. I Goyle ve d'aquesta entitat que està a dalt de les torres vigilant en el seu moment que les persones no els hi passi res, ara que els negocis tinguin tot el que necessiten.
1: Va estar bé, molt bé.
0: I Goyle n'és d'allà. No vol dir que la gent vulgui dir una cosa, la o una altra, la i una altra. No, ve de la gàrgola, en anglès, traient-li lletres.
1: Molt bé, mira.
0: I a més, això és graciós perquè a Ghana hi ha una empresa que es diu Goyle, que és Ghana Oil. I és una refineria de combustibles i tal. I llavors, si entres al nostre LinkedIn de Goyle, tenim molts ganesos que diuen que treballen a Goyle, no treballen amb naltros, sinó treballen a Ghana Oil.
1: A Ghana Oil.
0: I és molt graciós.
1: Està bé. Goyle tal com sona, de fet. Naltros l'escriviu així, Goyle, com...
0: G-O-I-L, sí, perquè a Espanya, si fiques això, paraules en anglès i tal, la gent et diu com...
1: Està clar. Doncs no ho havies explicat mai, eh?
0: No,
1: segur que
0: no. És una història que he explicat molt.
1: No, perquè me'n recordaria, almenys aquí, a mi almenys, jo me'n recordaria i crec que no m'ho has explicat mai. I a la ràdio tampoc.
0: No, pot ser que no ho hagi explicat. Llavors, Goyle n'és d'això. És una cosa tan tonta com aquesta. Doncs,
1: sí, sí.
0: O sigui, no existia, el domini estava disponible, llavors tot bueno, pues...
1: Va, tot va anar cap aquí.
0: Tot va anar cap aquí.
1: Doncs vinga, tornem a començar. Joan Molines, de Goil, del Vendrell, que ens acompanya una setmana més, sempre amb aquests bons consells, i de fet l'objectiu de perdre por a la tecnologia. A més, avui amb un programa, i avui sí que l'hem de fer allò ben rigorós, eh, Joan?
0: Avui sí.
1: Bé, sempre ho fem de forma rigorosa.
0: Però no tenim la Sílvia que
1: perd la pista. No, però ens refereixo. Hem de donar consells perquè és una mica, no, aquest lligam o les facilitats, no, en principi, Joan, les facilitats que ens pot donar la tecnologia per l'estiu i per les vacances.
0: Sí, ara que ja comença el calor, bueno, aquí no sé com esteu, però ahir picava un calor de l'hòstia, vaig anar a comprar el dinar horrible, horrible, i llavors vaig dir, ah, mira, doncs una cosa que podem fer és com la tecnologia ens pot ajudar ara que comencem l'estiu en breu, setmana que ve ja Sant Joan, doncs què hem de tenir en compte tecnològicament per aquest estiu, per estar coberts amb bateries, amb si viatgem, com poder fer rutes i plànings de forma totalment automatitzada amb intel·ligència artificial, què no fer quan anem als llocs, també coses de seguretat que la gent tingui en consideració, i al final doncs explicar una mica com la tecnologia ens pot ajudar aquest estiu i què no hauríem de fer doncs, per estar més segurs i més coberts.
1: Que bé, que bé. Doncs crec que és un tema molt important, i això ara que tothom ja comença a tenir ganes de vacances, tot l'any tenim ganes de vacances, però ara que ja surt l'hora l'estiu...
0: Jo no tinc ganes de vacances.
1: No!
0: No. O sigui, tinc ganes de descansar, perquè vaig tancar... Sí, però una cosa és descansar i l'altra cosa és fer vacances.
1: Val. Jo estic com tu, doncs, eh? Jo quan em refereixo a vacances, potser no el fet de viatjar... Tu vas cap aquí, suposo, no? El fet de viatjar o...
0: No, jo em refereixo a que m'agrada tant la meva feina i ho dic amb tanta passió que per mi... Hòstia, necessito descansar físicament perquè al final el cos peta, però jo crec que des de que vaig fundar l'empresa mai m'he sentit allò de... A veure quan venen les vacances per marxar.
1: Yeah.
0: No, tinc ganes que arribin les vacances perquè els clients no ens truquin tant, no, o sigui, descansar una mica, baixar una mica el ritme, perquè és un ritme molt intens.
1: D'acord.
0: Però no, m'agrada tant el que faig que no necessito el fet de... aquestes vacances. Òbviament m'agrada viatjar, m'agrada anar a la platja, m'agrada la piscina, m'agrada fer una bona copa de vi per les nits a la terrassa, o sigui, això m'agrada. Però vull dir, no és allò que moltes vegades escolto de queden dues setmanes de vacances i desconnecto tot i me'n vaig durant un mes. No.
1: No és el cas. Home, allà que em sembla que és un proverbi xinès, em sembla, eh? És igual, és un proverbi de TikTok, que diu...
0: Si
1: fes allò que t'agrada i no treballaràs mai.
0: Sí, si treballes el que t'agrada no treballaràs mai.
1: Correcte, una mica va per aquí, eh? Home, a mi, sincerament, a mi m'agrada molt la meva feina, jo m'ho passo molt bé aquí a la feina, sí que és cert, sí que és veritat, que de debò que els matins per mi no suposa cap drama llevar-me per venir a treballar, tot i que en llevo molt aviat, però sí que les vacances sí que les espero una mica tona.
0: Si la ràdio fos teva, segurament ho veuries diferent.
1: Segurament. També hi ha aquest concepte de...
0: Bueno, és aquest concepte
1: d'idea d'empresari, s'ha de dir.
0: Bueno, més que d'empresari,
1: el
0: pare de la criatura, que al final... Hòstia, estem en un moment molt bo, tenim projectes molt xulos, llavors hem lluitat molt, hem patit molt per arribar on estem arribant, bueno, per començar a arribar on estem arribant,
1: sí.
0: Com per ara dir, bueno, desapareixo un mes, no és que ni puc ni vull, o sigui, poder no puc,
1: bé.
0: I voler tampoc, llavors...
1: Bé, doncs,
0: jo crec que aquí parlo moltes vegades per molts dels empresaris, que és al final... Nosaltres concebim les vacances diferents. N'hi haurà que no, però amb tots els empresaris que realment estem focalitzats amb la missió que tenim amb l'empresa, moltes vegades estem molt de temps sense fer vacances, més allà d'algun dia agafar-nos un dia, o 4-5 dies, sí, o el que sigui.
1: Bé,
0: però igualment, quan estem de vacances, sempre tenim el cap ficat amb la feina. És un dels problemes que tenim.
1: Clar. Una altra frase feta, que una mica s'agafa això, els empresaris, els autònoms, que diuen, els autònoms treballen quan volen. Inclús el diumenge.
0: Sí.
1: No, una mica és això.
0: No, i mitja jornada són 12 hores. No,
1: exacte, no? Mitja jornada de 12 hores. Sí,
0: sí, bueno, podríem aquí entrar amb moltes d'aquestes gràcies.
1: No marxem. Va, Joan, focalitzem-nos cap a aquest tema d'avui, cap a la tecnologia i l'estiu. I, de fet, comencem parlant un apartat que és obvi, i comencem per aquí tot just, que és la intel·ligència artificial, de cara a les vacances.
0: Tu ho has fet servir alguna vegada per planificar-te?
1: Sí. Sí, i a més, tu ara ho explicaràs, però jo he fet servir aquests arguments que tu ara explicaràs, de com buscar vacances, jo introduint aquestes dades, no?, de família tal, amb nens, tal edat, amb pressupost, poc pressupost, i a veure on podem anar. Jo això ho he fet.
0: Sí, jo també, sí, perquè al final no saps si el que veus a xarxes, per exemple, i una altra cosa que faig és, a vegades quan veig coses a xarxes i dic, no sé, veig, per exemple, el desembre de l'any passat vam anar a la Toscana, doncs vam veure una influencer que feia un vídeo sobre un restaurant de carn en meitat de la Toscana, que era com una experiència. Clar, no saps fins a quin punt això és així, o és un vídeo pagat i promocionat per l'establiment.
1: Sí, aquest és el problema.
0: Que és molt difícil a vegades separar el gra de la palla.
1: Sí, ho has dit bé.
0: El gra de la palla. Sí, sí, o sigui, ell no saps el que és pagat, encara que ells moltes vegades fiquen públic, però no saps si allò està sobreactuat, no saps si allò està fet de més a més, com un dia puntual. Llavors, jo al final, quan vaig anar a Itàlia, vaig dir, mira, vaig d'aquest dia amb aquest dia, just viatjava amb el Nadal, fes-me una ruta per pobles nadalencs, per experiències italianes, de la Toscana, i em va fer una ruta. Jo al final vaig acabar meditant amb coses que no m'havia proposat, però perquè segurament tenia tantes coses que va triar el que més podia encaixar, i vaig acabar ajustant una mica la ruta pel que jo volia fer. Però sí, la veritat és que t'estalvia molt de temps i troba a internet coses, llegeix opinions de la gent, valoracions i tal, que si ho has de fer tu inverteixes molt de temps i que a vegades pots ni trobar-ho. Llavors jo sí que l'he fet servir i estic content.
1: Val.
0: Al final qualsevol que faci servir jo crec que és bona, sigui el chat GPT. Jo aquesta no la coneixia, la del Laila AI, que això, busques vols, hotels, activitats en temps real, o sigui, al final entenc que fa una consulta als proveïdors de vols i tot això, agrega el contingut i al final et fa una recomanació.
1: I aquí es pot fer la reserva directament o no? Perquè el ChatGPT no es pot fer, no, crec? O sí?
0: Ja s'està començant a obrir tot això, que és, i això és un tema molt interessant perquè és el que nosaltres ara estem fent també a Goil, que és, hi ha un problema, dic problema entre cometes, no és un problema que vagi en contra del món ni molt menys, però vull dir, hi ha un forat, en comptes de problema diguem-li forat, entre el que és la intel·ligència artificial i el món real.
1: Val.
0: O sigui, pels que ens estiguin escoltant, jo ara estic amb les dues mans, una en cada banda, on a la meva mà esquerra tinc la intel·ligència artificial i a la meva mà dreta tinc el món real. S'entén món real com persones, negocis, el món del dia a dia i a l'internet com a tal. Llavors hi ha un forat molt gran i és, la intel·ligència artificial et permet buscar internet, et permet entendre internet, però no et permet interactuar amb internet. O sigui, et permet buscar, ok, et fa un resum, et fa una ruta, el que sigui, però no et permet interactuar. O sigui, no estem en el punt, cada vegada ho estem més a prop, però no estem en el punt on de forma autònoma la intel·ligència artificial, que això es diuen agents, ja vaig introduint temes que parlarem les següents, els següents dies, o sigui, els agents puguin prendre decisions de forma autònoma. Però no perquè la intel·ligència artificial no estigui preparada, sinó perquè l'internet no està preparat. O sigui, ara mateix per fer una reserva has d'introduir un nom, has d'introduir una targeta de crèdit, has d'introduir un correu, un número de telèfon, has d'introduir certes dades que s'ha creat tot pels humans, d'una forma molt bonica i molt fàcil, però tot s'ha creat pels humans. L'internet no està fet pels agents, està fet pels humans, com nosaltres consumim a l'internet. Llavors hi ha hi ha un forat bastant gran, que és, tenim eines molt potents d'intel·ligència artificial que saben fer molt bé unes coses, buscar internet, resumir, escriure tot el que em portem parlant en tots aquests programes, però l'internet com a tal no està preparat per ser interactuat per agents com a tal. I això és amb l'últim que estem fent nosaltres també, que és com podem connectar aquestes dues parts. Llavors, responent la teva pregunta, pot fer reserves? No, de moment no.
1: De moment
0: potser
1: no,
0: trobes el... O sigui, quan dic que no, és anant amb un ChatGPT raso.
1: Val.
0: Sense una cosa que es diu en MCP, sense, o sigui, sense suplements. Sense suplements no es pot fer. Amb suplements sí. O sigui, jo li puc connectar diferents tipus d'eines que puguin interactuar amb aquest internet, sempre i quan l'empresa que vol que sigui interactuada, imaginem un tenedor, un booking, qualsevol d'aquests, si em dona aquesta eina jo puc interactuar amb booking, per exemple, si no me la dona no puc.
1: Val.
0: Llavors, cada vegada estem més a prop, perquè ja som unes quantes empreses que estem en aquest forat, en aquest gris, entremig, entre la mà esquerra, que és l'internet, la mà esquerra, que són les intel·ligències artificials, i la dreta, que és l'internet. Però encara estem lluny.
1: D'acord.
0: Però sí, en un futur es podrà,
1: Sí.
0: I espero que en aquest futur nosaltres siguem partícips, perquè nosaltres ja portem molt de temps desenvolupant això. Com podem connectar la intel·ligència artificial amb el món real? I
1: el món real,
0: tots nosaltres i tots els negocis del món.
1: Sí, sí. El que sí que es pot fer ara és que et linka la pàgina web del càmping, de l'hotel que ell et recomana.
0: i tu obra directament.
1: Exacte. El que no sé si, per exemple, si tu li dius, mira, busca'm la millor oferta possible a la, ara m'ho estic inventant, tiro cap a casa, va, doncs això, la, cap a casa vull dir territori, perquè em ve al cap la Garrotxa, no sé per què.
0: No, perquè és molt maca. L'Hotel Ra, digue'm quines són les millors etapes o les millors èpoques per anar a l'Hotel Ra. Fiquem algú que sigui...
1: Vale. Val, d'acord. Jo em referia més, en el sentit de dir, és a dir, jo vull viatjar a Olot, a la Garrotxa, aquest cap de setmana, i vull que em busquis la millor oferta, la millor, amb aquests rangues, un hotel de dues estrelles, sense esmorzar, busca'm la millor oferta. I que te la busqui i te la linki. Per, saps? Això, aquí és on anava jo, eh?
0: Clar, jo quan deia, al final el que deia del rai era anar a un hotel, eh? O sigui, però si dius tota l'experiència, segurament t'ho farà bé, no sé si serà la millor. Per què? Perquè trobarà informació a internet, entendrà aquesta informació i en base a el que tu li has demanat determinarà què és el millor.
1: Val.
0: Clar, si no troba la informació a internet, pel que sigui, ja no podrà ser la millor. Imaginem que la millor oferta està en una pàgina que no està indexada a dalt de tot de Google. Ja no la trobarà. Per què? Perquè no arribarà mai amb aquella oferta. Llavors, quan busca internet, sempre depèn de lo que troba a internet. A no ser que aquesta empresa d'alguna forma pugui interactuar, que encara no es pot, però pugui interactuar amb l'intel·ligència artificial per dir-li, escolta, pregunta'm a mi això i jo et dono la meva millor oferta. Llavors, l'intel·ligència artificial preguntarà a 10 pàgines diferents, a 10 proveïdors diferents, i dirà, vale, doncs, amb això i amb això, el millor és aquest itinerari.
1: D'acord. Val.
0: Encara crec que estem lluny perquè al final no deixa de buscar internet i tenir comprensió, per dir-ho així, del que ja troba a internet per acabar muntant.
1: Sí. Bé, això, el que sí que té aquest potencial, que és molt ampli, com dèiem al començament, que és la, no, programar o preparar els itineraris de vacances. Clar. Que és el que fem la majoria, no? Intentar aprofitar al màxim possible, que anar a veure...
0: I jo busco els llocs i després busco on dormir, el restaurant. O sigui, jo faig... Dic, fes-me una ruta per aquests pobles, val, o per la Toscana, o per Olot, o per Penedès, o per el que sigui, i... A partir d'allà, jo ja busco, doncs, quins Airbnb hi ha en aquest poble, o quin hotel hi ha en aquest poble, o quines experiències hi ha en aquest poble, perquè no sé ni si ho trobarà. Llavors, com de moment sé com funciona, pues, sé que això és una limitació. Llavors, si em deixo recomanar per l'hotel que m'està dient ella, no sé si m'està donant un hotel que és perquè ha trobat a Google i no en té més i em proposa aquest, o és perquè realment és el millor. Però
1: has de fer una cerca més profunda.
0: A l'itinerari sí que la majoria...
1: A més, molt detallat, tan detallat com tu vulguis, eh? De dir, doncs a les 10 del matí pots visitar aquest monument, agafes el cotxe, tens mitja hora, a les 10 i mitja pots entrar a visitar aquest museu, això és possible, això sí que t'ho fa.
0: Això és possible.
1: I és molt útil.
0: Sí, i a sobre et va linkant els llocs i...
1: Sí, fantàstic. Doncs la intel·ligència artificial per planificar les vacances i per fer els itineraris, que és una eina...
0: Sí, també la pots fer servir per traduir. Si li envies una foto i li ho tradueix malament, imagina't, estàs a Itàlia, no tens ni idea d'italià, veus un escrit, o agafes el Google Traductor o enfoques amb la càmera, o li fas una foto, li passes al xat GPT i automàticament te la tradueix.
1: Val.
0: No sé si buscaré la paraula exacta com
1: tal, però més o menys...
0: Però entendràs el context.
1: Sí, això és molt útil, eh?
0: Entendràs el context.
1: Aquí és la... Perdó. Fins ara s'utilitzava que no deixa ser ja, no? Que és la Google Lens.
0: Sí, bueno, era... Sí, o sigui, era ja enfocada diferent, que és entenia la imatge, de la imatge obtenia el text i del text se la passava pel seu algoritme de traducció. O sigui, no era tan ja... És dels principis, que és una cosa que es diu OCR, que és... Hòstia, no me'n recordo. És no sé què, recognition. És quan el text... És quan tu amb una foto pots obtenir el text. O sigui,
1: val.
0: És el mateix de les matrícules. Les matrícules funcionen igual, és OCR.
1: D'acord. Fem una cosa, ara que parlem d'això. Anem cap a aquesta eina que pot ser doncs, tenir un traductor a la butxaca i que permet comunicar-te, que en principi també és un dels hàndicaps quan viatges a l'estranger, si no coneixes l'idioma o no suficientment, et pot ajudar molt.
0: Sí, sobretot, a veure... Jo crec que si anem a Itàlia, per exemple, doncs més o menys entens de tot. Si te'n vas al Japó, o te'n vas a la Xina, o te'n vas, siguem, a Alemanya, o en països més del nord, que no s'assembla res la forma d'escriure nostra amb la seva, més enllà de que podem conèixer quatre paraules que compartim o que diem aquí, inspirades en ells, doncs sí, o sigui, el fer servir el traductor. Ara hi ha una cosa molt interessant, que és ja hi comença a haver gadgets, o sigui, dispositius físics, tipus els AirPods, que tu te'ls fiques i tradueix en temps real el que l'altra persona t'està dient. O sigui, abans teníem el problema que era si tu parles alemany i jo parlo català i tu no entens el català i jo no entenc l'alemany, o sigui, a no ser que trobem un idioma comú o que amb signes doncs anem dient esto, l'otro i tal, no ens podrem comunicar. Ara ja s'està traient dispositius, gadgets, que són com uns tipus AirPods, que te'ls fiques a l'orella i automàticament et tradueix el que l'altra persona està dient. Llavors, si els dos tenim aquests gadgets o gadgets similars, jo t'estic parlant en català, que és l'únic idioma que parlo, per exemple, tu m'estàs parlant en alemany, que és l'únic idioma que parles, i els dos ens estem entenent perquè tu parles en alemany, m'arriba el meu dispositiu, m'ho autotradueix, i llavors jo quan parlo t'arriba el teu dispositiu
1: i ho tradueix. Tot i així, el Google Translate, que potser és el més conegut, ja existeix. No sé si funciona massa bé, jo a vegades que l'he provat, a mi no m'ha funcionat massa bé.
0: El que existeix?
1: El Google Translate, de poder mantenir una conversa, és a dir, tu tens el telèfon a la mà,
0: sí, però
1: entre dues persones, i llavors tu teòricament dius, hola, bon dia, on podia anar a dinar avui?
0: No ho he
1: I
0: provat,
1: fa la traducció
0: no...
1: en veu. Jo a vegades ho he provat i no és massa funcional, perquè és això, perquè no és pràctic, no és dinàmic i a vegades, no?
0: Sí, i al final tarda una mica en traduir, llavors sí. Hi ha aquests espais, o sigui, espais blancs, però bueno, millor això que res.
1: No, i tant.
0: O sigui,
1: i és una base per més o menys...
0: Ja, és una base.
1: Clar, és a dir, potser per mantenir una conversa és complicat, però si per aquestes, no, amb aquestes...
0: Bueno, que si has d'anar amb un japonès i dir-li...
1: Exacte, preguntar quatre coses bàsiques...
0: Vull un ramen, pues que puguis dir, vull un ramen clar, de tal, o
1: vull
0: on
1: està l'estació, on està tal, o què puc fer per fer això, evidentment que sí que pots fer-ho. No per veu, però per escrit, sí.
0: Sí, tu ho escrius i li digui...
1: I l'has a llegir, ell que una mica escrigui en el seu idioma i te'l traduirà amb el teu. Hem parlat del Google Translate, que és el més conegut. Clar, és que tot el que parteix de Google ja és potser bueno, és el més tenen, conegut i més popular.
0: És que ells tenen el canal. Sí. Ells ja tenen una suite molt gran
1: sí.
0: d'eines. Hi ha el DeepL, que és una altra que també és bastant famosa.
1: Que és una aplicació.
0: És una web aplicació, o sigui, té una suite també d'eines extensa. I al final... van ser els primers que tu podies traduir com a intel·ligència artificial i tal i o sigui, jo no l'he provat molt, però es veu que les traduccions amb textos llargs són bastant millors.
1: Val.
0: Que el Google Traductor, perquè a vegades el Google Traductor et fot unes traduccions que són una castanya
1: sí.
0: molt grans, perquè li falta context pel que sigui. Llavors el DeepL fins, o sigui, no l'he fet servir molt, però conec gent que quasi que l'ha fet servir i em deien això, que per traduccions llargues era bastant
1: millor.
0: Pels que vulguin saber com s'escriu és DEEPL majúscula.
1: Val. Això són això, aplicacions, pàgina web, que també aquí el que recomanes en aquest apartat és que això, que tinguem la previsió de descarregar-nos aquest tipus de, no, d'elements, d'aplicacions ja al mòbil,
0: sí.
1: i que ja les tinguem predescarregades i, diguem, ja amb l'inscripció feta, etc., que no, en aquell moment, davant del restaurant, davant de la porta, sí. que sigui, que, ostres, que ara em demana que he de fer el perfil, l'usuari, tal, no?, que ho tinguis fet des de casa i això ja ho tinguis ja fet.
0: Jo sempre recomano sortir pixat i cagat a casa.
1: també a nivell tecnològic, eh?
0: També a nivell tecnològic. O sigui, que ja vagis amb les aplicacions que toquen, amb una ruta feta, que, òbviament, tot pot canviar, però quan estàs en un país que no és el teu, hi ha una cosa que a mi no m'agrada semblar, és guiri.
1: Ja, ui.
0: O sigui, quan vas allà i sembles un guiri, però no perquè no m'agradi semblar guiri, sinó perquè com aquí tenim els problemes que tenim moltes vegades a les ciutats amb el que els hi passa als guiris, si als guiris els hi passa aquí, perquè jo si me'n vaig a un altre país no em pot passar a mi,
1: clar.
0: I quan vas allà i vas perdudíssim, doncs, hòstia, ets carn de canó perquè et puguin... perquè puguis passar una mala experiència, que no té per què passar, i a
1: no,
0: mi, per
1: no,
0: sort,
1: no
0: m'ha passat
1: per què,
0: mai.
1: No té per què.
0: Però és buscar. Llavors, quan menys guiri puguis semblar, doncs millor. Llavors, jo sempre recomano anar amb una ruta pràcticament feta, que, òbviament, pot variar, però que ja sapiguem què fem, on ho fem, per què ho fem, i amb això, doncs, no anar preguntant de... Sorry... Do you know, o sigui, aquestes coses que és carn de canó pels més avispats, per dir, mira, aquests són guiris, i al final és un... Si troben, mira, si troben...
1: No.
0: 20 euros, però roben 20 euros, però quan roben el DNI o quan...
1: Ja, no, o a vegades és, no?, que ens passa la majoria quan viatgem, és com dir-ho, és trobar aquelles experiències que siguin el més allunyades possibles a la massificació i el que fa tothom, m'explico, no? I tu si vols viatjar, o si vols, per exemple, a un país asiàtic, a tu t'agradaria conèixer aquell país en essència, fugint dels canals i de les rutes habituals turístiques que estan una mica contaminades, una mica pervertides, si es pot dir així. Aleshores, no, una mica, si no tens pinta de guiri, potser podràs accedir a aquestes altres vies, no?
0: Jo això una cosa que faig, i potser perquè amb l'empresa he perdut molt la vergonya i tal, però una cosa que faig és, sempre que vaig a un restaurant o a un hotel, sempre pregunto què ens recomanen.
1: Ja.
0: O sigui, hem vingut aquí dos dies, què em recomanes que faci? O sigui, sobretot amb gent local, gent que coneix el seu territori, gent que coneix la seva essència, gent que coneix les experiències, és en comptes de buscar-ho a Google o a Instagram o a TikTok, que em sortirà el que els influencers de viatges volen fer, i al final, com em surt a mi, li sortiran a 100.000 persones més, i si coincidim tots, doncs anirem al mateix lloc.
1: Clar.
0: És parlar amb gent local, sense vergonya, a cara perro, i dir-li, estic dos dies aquí, què em recomanes que sigui poc turístic però que a tu t'agradi molt?
1: Sí,
0: i això
1: sí,
0: és una cosa
1: sí.
0: que sempre acostumo a fer. Al final és una pregunta molt genuïna de, tu què faries si fossis jo aquí? I això a mi m'ha ajudat molt a conèixer aquests llocs diferents, restaurants no coneguts, experiències molt...
1: Amb això, amb gastronomia, en restaurants, sobre això, jo tinc un amic que és molt viatjador, molt mochilero tota la vida, i ell fa aquesta pregunta, és a dir, on vas tu a sopar avui? Saps? Bueno, on vas tu a menjar? On vas tu a dinar? On vas tu a sopar? No em diguis, no, on vas tu? Que jo vull anar on vagis tu. Una mica és això.
0: Sí.
1: És una mica
0: I el mateix, quan arribo a un restaurant, no sé, per exemple, fico l'exemple d'Itàlia, arribàvem a restaurants que no teníem ni idea de lo que ficava la carta, i per més que ho traduïssis no tenies ni idea, perquè són noms i plats típics d'allà, i és dir-li al cambrer, què em recomanes que sigui típic d'aquí?
1: Ajuda'm a conèixer la gastronomia d'aquí.
0: M'agrada la carn. Què em recomanes? Ah, doncs et recomano aquest tipus de carn, per això, per això i per això, i ells millor que ningú saben.
1: No, està clar.
0: Saben
1: el
0: que venen, llavors. Jo això és una cosa que recomano molt, de deixar-se assessorar pels locals. Igual que a mi si em vingués algú aquí em digués, escolta, quin vi bé, quin restaurant em recomanaries? Hòstia, jo li recomanaria que crec que són més, doncs, potser mediterranis, o més del Penedès, o més de Vendrell, o el que sigui, en base també a per suposat
1: el gust personal,
0: el que a mi m'agrada.
1: I això que dèiem, de portar, com deies tu, pixat i cagat des de casa, també a nivell tecnològic, això a vegades va implícit que quan viatgem fora d'Europa, fora del roaming, del que és l'accés a internet, les dades, el que pot suposar, de fet també allò, com es diu, la itinerància, etc, que pots arribar a tenir una bona clatellada si no saps molt bé com funciona. I des de fa un temps hem sentit a parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és l'eSIM.
0: Sí, és una SIM virtual.
1: Val.
0: És una SIM que tu... És com si tu anessis a un Movistar i agafessis una SIM, te l'instal·lessis al mòbil, però sense anar a la Movistar.
1: Val. És a dir, que tu fins ara, si viatjaves a un país estranger que no estava dins del roaming, de la Comunitat Europea, tu havies de comprar una SIM amb un altre telèfon, havies de treure la teva SIM, posar aquesta SIM de fora, i clar, i que aquest telèfon l'hauries de donar als teus familiars o qui sigui, però no, perquè per poder interactuar i per poder parlar amb ells, o per poder tenir internet allà on estiguis.
0: Bueno, amb el WhatsApp et manté el número original.
1: Val.
0: Sí que és veritat que si vas a Japó, fer servir una trucada per WhatsApp o per qualsevol aplicació de videotrucada i no truquis per telefonia, perquè llavors...
1: Val, et clavaran igual, no?
0: Sí.
1: Val, d'acord.
0: Sí, o sigui, ara amb l'internet, com pots parlar via WhatsApp
1: per internet.
0: T'agafes una wifi que no sigui oberta i...
1: Que després en parlarem, de recomanacions en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Però exactament, l'eSIM, què és, doncs?
0: És un número molt llarg que el que fa és es connecta amb un proveïdor telefònic i et dona accés a internet, amb el país que toca.
1: Tu no has de fer cap canvi de SIM física, per entendre'ns, no?
0: No, perquè no és SIM física, és SIM virtual, i els últims models de mòbil ja permeten tenir dos eSIMs, una física i una... dos SIMs, perdó, una física i una virtual.
1: Vol dir, doncs, que no tots els telèfons estan preparats per la eSIM?
0: Vol dir que no tots estan preparats per la eSIM, i vol dir que també hi ha telèfons que només et permet tenir una SIM, no dos.
1: D'acord.
0: O sigui, els últims iPhones, Samsung d'última generació, ja et permeten tenir més d'una SIM. Hi ha alguns Samsung que inclús te'n deixen tenir dos de físiques, però el que s'acostuma a tenir són dos SIMs, o sigui, dos telèfons, la normal i la eSIM.
1: D'acord.
0: Llavors tu el que fas és la compres per internet amb qualsevol aplicació que et permeti comprar SIMs.
1: És que com... hi ha diverses, al mercat hi ha diverses d'aquestes.
0: Sí, hi ha Roamic, que són clients nostres, hi ha Olafly, que també és una empresa bastant potent, o sigui, n'hi ha diversos que t'ho permeten. Llavors, això al final és tu en l'últim procés, o sigui, tu compres, i l'últim procés és un número que... per darrere, l'iPhone es connecta amb un proveïdor, li dona aquest número i automàticament li dona...
1: S'activa tot pel mòbil?
0: Tot pel mòbil.
1: I quan arribes al lloc de destinació, activar-ho, entenc que també és molt fàcil, no?
0: Sí, bueno, ja l'actives abans.
1: Ja el tens activat i automàticament quan ja arribes al país d'origen i tu has contractat aquella eSIM, ja automàticament ja es connecta als servidors d'allà i ja te'n despreocupes. Sí.
0: I tens internet allà.
1: Molt bé.
0: Al final el que passa per darrere és que per darrere... hi deu haver un proveïdor molt gran que deu dir, vale, doncs jo vaig a Japó, doncs els meus proveïdors japonesos són aquest, a l'ABC, em donen aquestes ofertes i al final el que fan és connectar. Jo penso que per darrere deu anar... O sigui, no sé exactament com funciona un eSIM per darrere al detall, però és com un broker, entre cometes. No és un broker perquè no et dona el millor, sinó és un escaparat, tu dius, vull anar a Andorra. Doncs a Andorra tens aquests proveïdors, compres, costa això, i llavors aquí et cobren o per megas, o per dies, o il·limitat, o clar, el que sigui.
1: Això és com qualsevol tarifa telefònica, tu pots contactar el que vulguis, les dades que vulguis, les trucades, això sí que hi ha, però clar, això t'estalvia ensurts que a vegades hem tingut, i aquí tenim el cas d'Andorra, no? Que a vegades no hi penses, a vegades no desactives la itinerància i tot plegat, i arribes a Andorra i només per travessar la frontera i per qualsevol cosa, com que el telèfon ell, no? En sol ja va una mica movent dades, després trobes que t'han fotut una bona clatellada i dius, no l'he utilitzat. No, tu no, però el teu telèfon sí, ell segur autoutilitzat, eh?
0: Correcte.
1: I per això s'ha d'anar en compte amb aquestes coses. Bé, és un bon consell, aquesta eSIM, que a mica és més habitual. Escolta'm, seguim amb més tips, amb més consells, que és el kit tecnològic. És a dir, allò, a banda del mòbil, que ens hem d'emportar físicament quan marxem de vacances. O que tu creguis imprescindible per marxar de vacances avui en dia.
0: Si vas a un país que no tingui l'endoll normal, l'endoll europeu estàndard que tenim aquí, prendre un kit d'endolls. Sí, el Regne Unit té endolls diferents, Amèrica té endolls diferents, em sembla que Japó també té... O sigui, hi ha països que tenen... No sé per què, no em preguntis quin és el motiu, jo suposo que perquè al final cada un vol ser de son pare i de sa mare, però sí que prendre un kit universal. Està per Amazon, per...
1: Sí, que tenen com... És com un, no? Com un lladre...
0: Sí, és un lladre
1: diferents,
0: que té... Sí, llavors, jo això prendria... almenys un per cada persona, perquè així cada un pot connectar lo seu.
1: Que jo no ho sabia, que tu dius al guió, que hi ha 15 tipus d'endoll al món.
0: Jo tampoc ho sabia.
1: 15 endolls diferents.
0: Sí, jo en conec 4, els altres 15 no sé on deuen ser.
1: Sí, els plans, els que són 3, els que són 2, els rodons, els quadrats, sí, hi ha diversos. Sí. Ostres.
0: Però segurament hi deu haver països por ahí que deuen tenir el seu i que potser encara no han adaptat a l'estàndard europeu, a l'americà o al...
1: Sí. Això és fàcil trobar-ho, és a dir, trobar la informació de quin tipus d'endoll hi ha en aquell cert país on viatges i comprar-ho també ho trobes en
0: qualsevol
1: plataforma.
0: Sí, una cosa que moltes vegades faig també és quan me'n vaig a països que tinc dubtes, busco a internet necessaris per anar a Japó, per exemple. I ja hi ha gent que diu, mira, pues pren l'endoll, pren una jaqueta, pren tal, i inclús ells et diuen si vas a tal lloc, aquí et trobaràs amb aquestes problemàtiques. Val. Sí que aquí crec que és molt interessant o preguntar a l'intel·ligència artificial i que t'ho digui, o llegir el que l'altre gent ha ficat.
1: Val, que puguis trobar. Sí. Què més? Què més ens han d'emportar?
0: Una bateria externa.
1: Sí,
0: clar, tot depèn del mòbil. Si tens un mòbil nou que t'aguanta hores i hores, o tens un mòbil que té una bateria molt duradera, doncs potser no et cal, però sí que sempre recomano tenir una bateria externa, ni que sigui per en un moment donat endollar, recuperar un 30, 40, 50% i que no et puguis quedar tirat en un país que no coneixes, amb uns números d'emergència que no te'ls coneixes i amb un idioma que pots no parlar.
1: Clar,
0: llavors
1: clar.
0: Estàs bastant vengut.
1: Sí, més les powerbank avui en dia són molt compactes, no?
0: No deixen de ser bateries. No deixen de ser bateries.
1: El mínim quin ha de ser? Perquè jo a vegades em perdo, amb els... No sé com es medeixen, amb amperis
0: sí,
1: o...
0: Sí, a veure, el mínim...
1: Que tu creguis, eh?
0: A veure, és que es depèn.
1: Tu aquí dius 10.000.
0: Sí, 10.000 acostuma a ser lo estàndard. Acostuma a ser lo estàndard. Que al final això et dona per... Fica-li per una carregada o mitja carregada d'un mòbil. Al final el que necessites és que et dongui aquest extra de bateria que pots necessitar en un moment d'emergència. Clar, si tu et quedes sense bateria, et fiques a mirar Netflix després amb la powerbank...
1: No.
0: doncs no et servirà de res si et tornes a quedar sense bateria. Però sí que ho recomano, inclús powerbanks amb carregadors solars.
1: És veritat que existeixen, sí. Clar, és molt útil,
0: sí,
1: clar.
0: Tarda, sí, però...
1: Però bueno, si això és d'excursió en algun lloc...
0: Si d'excursió o el que sigui...
1: Un element natural que sigui, doncs que puguis...
0: I amb això una cosa, si agafeu l'avió per anar amb powerbanks, intenteu sempre deixar-les a cabina, no a, o sigui, a baix, si no sé com es diu.
1: Bodega.
0: A bodega, això.
1: A la maleta grossa,
0: Sí, més que res,
1: sí, perquè... Si facturem...
0: Més que res, perquè no té per què passar res, però hi ha països que no els agrada perquè pot patar amb la pressió i sí. Bueno, hi ha un munt de...
1: Val. No estan regulades per això, no, de moment? Així com els patinets elèctrics i aquestes coses, sí, no. Les powerbanks de moment no estan regulades.
0: Jo les he portat a dalt, també.
1: Val.
0: Però potser era un viatge d'aquí a, no sé, a Madrid.
1: Val.
0: Però... perquè no tenia maleta de bodega. Però tot el que són viatges llargs on són maletes grans,
1: val,
0: intentar ficar la powerbank a baix i així t'estalvies qualsevol tipus de...
1: Bé, bé. De fet, aquest kit és molt bàsic, eh? Evidentment, el mòbil, aquest endoll, el Google Translate que abans hem parlat, una aplicació que ens ajudi a comunicar-nos.
0: I els mapes, una cosa que aquí no he ficat, bueno, que la intel·ligència artificial no he ficat, i que considero interessant, és tenir els mapes offline.
1: Val.
0: És que et descarregues el mapa, tu li dius, mira, em vull descarregar la ciutat de Tòquio, per exemple, per dir-te alguna cosa, o la ciutat de Olot, o el que sigui, o sigui, qualsevol lloc, perquè si et quedes sense bateria, puguis buscar. Llavors et permet interactuar amb Google Maps sense necessitat d'internet.
1: Val.
0: Això, el problema és que t'ocupa memòria.
1: Clar, perquè tot és descàrrega, no? Tot és descàrrega. Va,
0: sí.
1: Bé, doncs bons consells. I anem cap a això, cap a tecnologia segura. Quan marxem de vacances, és evident que sempre estem exposats, a qualsevol situació que ens puguin enganyar a través d'internet a casa nostra. Clar, quan viatgem a l'estranger, potser som una mica més vulnerables en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Quins consells podem donar?
0: Jo, per mi, el més important és evitar el màxim possible connectar-se a wifis públiques.
1: Val.
0: S'entén wifi pública com la wifi de l'hotel que està oberta.
1: Val.
0: Que tothom és...
1: De l'hotel tampoc, doncs, no?
0: Que està oberta.
1: Ah, que és oberta.
0: Que és oberta.
1: Ah, d'acord, és a dir, que a recepció et donguin...
0: Clar,
1: et puguin donar les contrasenyes.
0: I tu tens la teva contrasenya i tot... Si es pot evitar millor, però ja tens un pas més de seguretat. Tot el que sigui obert, McDonald's, xarxa pública i tot, jo evitaria un
1: atac.
0: I si et connectes, mirar lo bàsic. Vol dir Google Maps, vol dir quatre coses. No obrir res,
1: val.
0: No entrar al banc...
1: Cap tipus de pagament, això, ni pagament, ni posar dades bancàries, ni res per l'estil.
0: No,
1: perquè amb això, és a dir, amb aquestes wifis fake, falses o pirates... Ho poden veure.
0: No té per què ser fals. No té per què ser fals.
1: Vale, una wifi oberta...
0: Suposem que l'Ajuntament de Vendrell ens fica wifi a tots, que això ho va fer durant uns anys. O sigui, durant uns anys tu anaves a la plaça Nova, anaves a la Vella i tenies wifi gratis. Doncs, al final, com és gratis, tots estem dintre de la mateixa xarxa.
1: Val.
0: Si jo amb el meu ordinador em fico a esnifar paquets, o sigui, esnifar paquets vol dir jo amb el meu ordinador miro tot el tràfic que va per xarxa.
1: Val.
0: El miro tot.
1: Sí.
0: Perquè estem a la mateixa xarxa, com és obert, doncs estem tots connectats.
1: Val. Sí.
0: I jo miro tots els paquetets de dades, o sigui, tot el tràfic que viatja per aquesta wifi. Si tu entres a pàgines web no segures, si escrius i tal, si no està lo suficient ben encriptat per part de la pàgina web i tot això, jo podria arribar a saber tot el que tu estàs escrivint i enviant a internet.
1: Val.
0: Imagina't, entres amb un... No sé, imagina't, entres a l'Airbnb.
1: Sí.
0: Envies la informació. Pel que sigui, jo en aquell moment estic esnifant tràfic. I veig, hi ha hagut una persona que ha enviat una contrasenya que és... paper 123. Jo ja tinc el teu usuari i la teva contrasenya. I només cal estar amb això.
1: D'una altra
0: forma, explotar vulnerabilitats. Si jo estic preguntant a tots els ordinadors que tinc a la meva xarxa, escolta, tu tens aquesta vulnerabilitat? Tu tens aquesta vulnerabilitat? I hi ha un que em diu que sí. I és una pregunta d'explotar la vulnerabilitat. Imagina't que el Windows té un problema i que el Mac té un problema o el que sigui, i que si jo executo ABC em permet tenir accés al teu ordinador. Si, si tu tens un ordinador que té problemes de seguretat, jo puc explotar-los, aquests
2: val,
0: problemes.
2: Val, val.
0: Llavors, jo suggereixo sempre intentar evitar el màxim possible connectar-se amb wifis
1: públiques. Públiques.
0: I si tens wifi pública, McDonald's, Burger King, restaurants, tot això que pugui ser compartit.
1: Places públiques.
0: Places públiques, aeroports i tal, tot això que es pugui evitar, jo suggeriria evitar.
1: Val, val, val, perfecte. També el que recomanes és fer una còpia de seguretat abans de marxar de vacances.
0: Sí.
1: Perquè això, si perdem el mòbil, si se'ns cau a dins la piscina o el que sigui, que no perdem tot el que tenim en aquell mòbil.
0: Correcte, si fem una còpia de seguretat i perdem el mòbil o se'ns cau a la piscina o qualsevol cosa, poder-la recuperar. La còpia de seguretat està al núvol, em compro un altre mòbil, sigui el que sigui, recupero la còpia de seguretat sense haver de... Bueno, sense haver-ho perdut tot. Llavors, sí, jo... I sobretot si poden ser països més, entre cometes, més conflictius, que és més probable que et puguin robar alguna cosa, o que te'n vas a la platja i que se't caigui a la piscina, és igual, o al mar, doncs sempre fer una còpia de seguretat és recomanable.
1: Val. Sempre. El dia a dia és evident que sempre és bo tenir una còpia de seguretat al dia, però evidentment quan marxem fora tenim més risc de que el dispositiu doncs pugui tenir alguna caiguda, el que sigui, doncs encara més. També expliques que és important per seguretat, i en aquest cas hi ha seguretat a casa, és que també és una recomanació que és universal i que fa molt que es fa, a banda de recollir recollir el correu de la bústia, que intentar evitar que es vegi que aquella casa no està habitada durant un temps, és no publicar fotografies al moment, en directe, explicant que estàs de vacances.
0: Correcte, perquè és...
1: Clar, aquest tio està al Japó.
0: Es canta que no, perquè t'entrin a robar a casa.
1: Clar, jo sé on viu, no? És...
0: Sí, i sí, pots tenir l'arma, pots tenir càmeres, pots tenir tot, però en el temps en què algú tarda en arribar a la casa, o sigui, ja t'han robat.
1: No, les càmeres serveixen per fer la denúncia després i per demostrar que t'han entrat a robar.
0: Sí, perquè
1: no
0: si
1: serveixen massa més de res, eh?
0: No sabràs
1: per això, per això.
0: No
1: per
0: sabràs
1: això.
0: Qui són. Llavors,
1: per això.
0: Sí, i això és una cosa que jo crec que tots, o la majoria, cometem l'error moltes vegades de... Ah, mira, pujo que estic al Japó, que estic a Itàlia, o que estic a la Garrotxa, o que estic on sigui... Depèn el que li estàs donant informació a gent que dirà, ah, mira, doncs estan 2 setmanes al Japó. Vaig a veure si la casa està buida. I entro el primer dia, o sigui, passo el primer dia, no hi ha ningú, passo el segon dia, no hi ha ningú, hi ha cartes a la bústia, es veu persianes baixades i tot... Tens totes les papeletes de que si algú mira pugui entrar a casa.
1: Per això, és sempre un veí, algun familiar que de quan en quan vingui a casa,
0: obri les llums
1: o programar-les també, inclús
0: sí,
1: recomana programar-les.
0: Sí, programar-les a les 7 de la tarda, que s'engeguin, o a les 8 o a les 9, a l'hora que sigui.
1: Sí. Molt bé.
0: I apagar-les quan surti el sol.
1: Quan surti el sol, correcte. També és una molt bona recomanació. També sobre aquesta seguretat directa, diria jo, que també és sentit comú, però a vegades, i sempre ho diem, és el menys comú dels sentits, és no deixar les pertinences sense vigilància quan estem a la platja, quan estem a la piscina, quan ens anem a banyar, que ho fem molt aquí. En altres països no és tan comú, i aquí tenim, almenys fins ara, no, aquesta falsa seguretat.
0: És que realment hauria de ser el normal.
1: Ja.
0: Sí, hauríem de tenir la confiança de poder deixar un mòbil sobre d'una tovallola i que ningú te'l robés.
1: Clar.
0: El únic que ja hem agafat com lo normal que et puguin robar el mòbil. Però és molt trist pensar així.
1: Ja.
0: És que no és o sigui, no soc capaç ni de deixar la meva bossa, que ningú m'hauria de robar res. O sigui, ara ja és qui es queda, qui no fa el bany ara per vigilar les coses i que no...
1: Sí.
0: O sigui, és trist. Sí. A mi és una cosa que...
1: No, sí, que perquè fins no fa gaire ho podíem fer-ho. També s'ha de dir, potser aquí el Vendrell encara es pot fer, a Cubelles encara es podria fer, però evidentment te'n vas a la Barceloneta, per exemple, i és impensable.
0: Sí.
1: I és impensable.
0: I no hauria de ser així.
1: I no hauria de ser així, correcte.
0: Hauríem de tenir la confiança de que podem deixar les coses al nostre lloc i ningú roba les nostres pertinences.
1: També així com a punt, també en aquest aspecte de seguretat, dius que també, anant en compte que això també sé que és un tipus d'engany que es fa molt, que és el tema de les reserves, no? També aquests falsos correus de Booking o d'aquestes empreses, aquestes plataformes que et demanen, doncs això, no? Dades de reserves, dades de contacte, targetes, tot això també hem d'anar molt en compte i sempre verificar que aquell correu que rebem o aquella informació que ens arriba és real, és real.
0: Sí, al final hi ha gent molt avispada cada vegada més amb el tema de la intel·ligència artificial, cada vegada és més és més fàcil fer missatges reals i que s'assemblin més al contingut real com podria ser una empresa. Llavors, sempre començar desconfiant.
1: Ja.
0: I a partir d'aquí, si hi ha un mínim de desconfiança, no fer-ho mai. I si no, doncs assegurar-te que el correu és correcte, ve del domini correcte. I si no,
1: sí,
0: trucar al suport.
1: I si és una trucada telefònica, també, una trucada telefònica, i crec que també els enllaços, que telefònicament mai et demanaran cap tipus de codi, ni et demanaran que els donguis el codi de seguretat, el password, que mai a la vida, és a dir, ni el banc ni cap empresa seriosa us demanarà cap tipus de codi d'accés per telèfon, mai a la vida. I en enllaços, segons com, en principi tampoc, no crec.
0: Bueno, al final, si obres un enllaç i no té, per exemple, booking.com, o té booking amb 3 os,
1: yeah,
0: o sigui, hi ha gent molt avispada que intenta que sigui el més fidel possible a la realitat. L'únic que sempre s'ha de verificar que quan apretis un enllaç, doncs t'obri la pàgina original.
1: Sí.
0: No un booking amb 3 o 4 os, o reserves-booking.com, o sigui, això... Ni Booking és el primer interessat en tenir subdominis d'aquests raros, i després això ja ens hauria de fer sospitar.
1: Ja ho ha de trucar, perquè tenen, encara la majoria d'aquestes plataformes tenen un telèfon d'atenció al client, i davant del dubte, doncs, sempre trucar un d'aquests telèfons que trobarem fàcilment.
0: Davant del dubte que la gent no faci. Jo sempre això
1: també és veritat. Davant
0: del
1: dubte
0: que la gent no faci.
1: Sí, no, a més, un dels factors que utilitzen en qualsevol d'aquests recursos és la pressa, és la pressió. Sí. No ho ha de fer ràpid, perquè si no li anul·laré la reserva, faci-ho ràpid, si no li tancarem el compte. Sempre juguen amb la pressió, no ve d'una hora, no ve de migdia.
0: Doncs que em tanquin el compte.
1: Correcte, no ve d'aquí, així que no passa res per trucar, per verificar allò que ens estan demanant, simplement. Doncs bé, bones recomanacions, ho hem aconseguit, Joan.
0: Sí, crec que és el primer dia que hem fet tots els punts.
1: Hem fet allò, secció de consells, aquestes bones recomanacions de com la tecnologia també ens pot ajudar a l'hora de les vacances o anar de viatge en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Alguna reflexió final, alguna cosa per tancar?
0: Bueno, que la gent...
1: Viatgi.
0: Que la gent viatgi. Que la gent faci vacances, les que jo no faré, que la gent les faci. I això, que vagin amb cuidado, que tots els problemes que hi ha amb la tecnologia estan molt a l'ordre del dia.
1: Sí.
0: I hòstia, és una putada de tenir la il·lusió gastar uns diners perquè després et vingui un mal moment que t'ho pugui aixafar. Llavors, són coses que moltes vegades podem evitar, doncs evitem-les i fem servir la tecnologia per el que s'ha de fer servir i no pas per aixafar-nos unes vacances que estan més que merescudes.
1: Fantàstic. Gràcies, Joan. Fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Arribem fins al final, arribem fins gairebé les 12, dos minuts i escaig perquè siguin justament això, les 12 al migdia, temps per acomiadar-nos amb tranquil·litat, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en tota aquesta jornada d'avui dimarts i que, de fet, demà dimecres hi tornarem puntuals amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, sempre amb la intenció d'intentar i treballar per aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, però amb totes les ganes del món mundial i tota la professionalitat i tot el rigor que faci falta. Gràcies per ser-hi, no hi falteu. Fins demà. Adéu-siau.
2: La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.